Comencem la segona hora del Nits de Ràdio, que intentem que tot sigui més o menys que segueixi una estructura, perquè ja la vida, ja diguem-ne l'actualitat, doncs a vegades et trenca totalment les expectatives que tenies, o els plans, o el que suposaves que si no passa res molt gros, això anirà d'aquesta manera o d'aquesta altra. I la setmana passada poc ens podíem imaginar que ja tindríem una data per a eleccions generals, o que, per exemple, veuríem imatges com les del riu Besòs, no? Totalment, quasi al límit del desbordament, no? Per tant, és això, ja les notícies, l'actualitat o coses que ens poden passar ens poden doncs, descol·locar, doncs intentem que aquí...

sempre siguem doncs una mica ese punto de apoyo, eh? Allò d'on agafar-se, eh? Per poder anar tirant endavant. En aquesta segona hora de programa, d'aquest dimarts, ja nit de dilluns a dimarts 6 d'octubre, ara una entrevista per a la reflexió, eh? Per parlar de la consciència. I després, històries de les cançons, de la música, amb en David Morales. I així us anem acompanyant fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio.

Una vida i una cançó. Hi ha noms que ja anuncien tota una vida de carretera. I el d'Eddy Cochran és un bon exemple. Es deia, de veritat, Ray Edward Cochran. I va néixer el 3 d'octubre del 1938 a Albert Lea, un poblet de Minnesota que no tenia gens de pinta de fàbrica de futures estrelles del rock. Els seus pares, Frank i Alice, eren tots dos d'Oklahoma. I, de fet, el mateix Eddy deia que Oklahoma City era casa seva, perquè la família hi va viure una temporadeta abans d'instal·lar-se a Minnesota. És a dir, que des del bressol ja arrossegava un cert aire de no sé ben bé d'on soc, típic de tantes famílies que anaven seguint la feina d'estat en estat.

A casa sonava country, herència directa dels pares, i de petit Eddie va provar la banda escolar, però aviat va decidir que allò no era el seu lloc i que el que li agradava de veritat era la bateria. D'aquí va passar una altra cosa encara més seva. En lloc d'apuntar-se a classes de piano, com volien per ell, es va espavilar tot sol amb una guitarra, escoltant ràdio i imitant el que sentia. Aquesta tossuderia per aprendre'n de les coses pel seu compte li acabaria donant un estil molt personal allunyat dels manuals. El gran canvi de paisatge va arribar el 1952, quan la família es va traslladar a Bell Gardens, ja dins l'àrea de Los Angeles. Per un noi que tocava cada cop millor, aterrar al sud de Califòrnia just en aquells anys va ser com un regal de Reis avançat. El seu institut va formar una banda amb dos amics i entre ells hi havia un xaval que es feia imprescindible en la seva carrera, en Connie Gaibo Smith, el seu futur baixista de capçalera. L'escola, però, va anar perdent pes ràpidament davant la música. El gener del 1955, amb 16 anys i acabat de començar el primer curs d'institut, l'Eddie va deixar els estudis per dedicar-se professionalment a tocar. Aquell mateix any, en un espectacle organitzat en un local de l'American Legion, va conèixer un altre músic anomenat Hank Cochran. Tot i compartir cognom, no tenien cap relació familiar, però la casualitat els va anar prou bé per presentar-se com a duet amb el nom de Cochran Brothers, amb qui va treure algun single de caire country per un segell petit, Echo Records. Mentrestant, Eddie ja treballava com a músic de sessió i en aquest procés va conèixer Jerry Capehart, que primer li va fer de productor de maquetes i que amb el temps esdevindria el seu mànager i company de composició habitual.

Quan el duet amb Hank Cochran es va desfer el 1956, un volia rock and roll i l'altre se sentia més country, Eddie va decidir tirar sol cap endavant. El seu primer single en solitari, per Crest Records, incloia Skinny Jim, avui considerada ja un clàssic primerenc del rockabilly, encara que en el seu moment no va fer gaire soroll. El veritable cop de sort li va arribar gràcies al cinema. El productor Boris Petrov li va oferir un paper a The Girl Can't Help It, amb Jane Mansfield, i va interpretar 20 Flight Rock. Tenia 17 anys i encara no havia col·locat cap èxit a les llistes, però aquella actuació va deixar petjades sobretot al Regne Unit. De fet, anys després, un jove Paul McCartney es va guanyar l'entrada al grup que acabaria sent The Beatles, precisament perquè sabia tocar i cantar de memòria aquesta mateixa cançó davant de John Lennon. Després va signar amb Liberty Records i el seu primer senzill per aquest segell, Sitting in the Balcony, va entrar al Top 20 nord-americà. Era pop romàntic adolescent, ben lluny encara del rebel de guitarra que coneixeríem després, però el va posar al mapa. El 1957 va tornar al cinema amb Untamed Youth, interpretant un personatge anomenat Bong, i Liberty va publicar el seu únic disc

disc llarg en vida, Singing to My Baby. Va ser també l'època en què va començar a experimentar amb l'enregistrament múltiple, convertint-se en un dels primers artistes de rock and roll que escrivia les pròpies cançons i superposava pistes de guitarra ell mateix a l'estil de Les Paul. L'any 1958 va arribar el millor moment comercial de la seva carrera als Estats Units, amb diverses cançons escrites junt amb Jerry Capehart que es van fer un lloc a les llistes de vendes. Per un noi que feia tot just 3 anys havia deixat l'institut per perseguir un somni musical, allò era la confirmació que l'aposta havia valgut la pena. I el primer senyal clar que la seva manera particular de fer rock and roll començava a connectar amb el públic més enllà de Califòrnia.

Amb els seus primers èxits ja consolidats, Eddie va mantenir una banda d'acompanyament estable coneguda en diferents moments com G. Kelly Four o els Hollywood Swingers, sempre amb el seu amic Gybo Smith al baix. Al gener del 1959 va arribar Come On Everybody, que es va enfilar fins al top 40 nord-americà i avui es recorda com un himne de festa adolescent. En paral·lel, Eddie no deixava de treballar com a músic de sessió per a altres artistes, des de Skits McDonald fins a Jim Vincent, a qui va posar la seva inconfusible veu de baix en alguns enregistraments. El 3 de febrer del 1959, els seus amics Buddy Holly i Richie Valens, junt amb The Big Bopper, van morir en un accident d'avió mentre estaven de gira, una tragèdia que avui es coneix com el dia que va morir la música. Eddie va quedar profundament afectat i, segons explicarien després amics i familiars, va començar a desenvolupar un pressentiment fosc sobre la seva pròpia mort prematura. Poc després va entrar a l'estudi per gravar Three Stars, un homenatge a les víctimes, i diuen que la veu se li va trencar quan li va tocar cantar la part dedicada als seus amics. Aquesta inquietud el va portar a voler deixar les gires, però les obligacions econòmiques no li ho van permetre. Com que la seva fama creixia especialment al Regne Unit, va acceptar fer-hi una gira el 1960 junt amb Gene Vincent, organitzada per l'empresari Larry Parnes. Va ser un èxit aclaparador. El públic anglès, famolenc de rock americà autèntic, els va rebre gairebé com a reialesa, i músics britànics, com Marty Wilde o Joe Brown, reconeixerien anys després l'enorme influència de la tècnica de guitarra d'Eddie.

Però per dins, lluny de casa i encara afectat per la mort dels seus amics, Eddie estava cada cop més enyorat. Trucava constantment a la seva mare des de l'hotel fins al punt que els mànagers havien de gestionar després les factures de telèfon. La seva parella, la compositora Sharon Shealy, coautora, per cert, d'un dels seus altres grans temes, Something Else, va viatjar fins a Anglaterra per acompanyar-lo i va trobar un Eddie visiblement abatut. Malgrat tot, la qualitat dels seus directes no va caure i la gira va allargar-se per l'èxit obtingut. El 17 d'abril del 1960, després d'un concert a Bristol, al Bristol Hippodrome, Eddie Cochran moria a conseqüència de les ferides d'un accident de trànsit a Anglaterra, amb només 21 anys acabats de fer. El seu cos va ser repatriat i enterrat al cementiri de Forest Lawn Memorial Park, a Califòrnia. Després de la seva mort, diverses cançons seves es van publicar de manera pòstuma i van esdevenir èxits, especialment al Regne Unit, on encara avui es manté viu el seu record amb plaques commemoratives i fins i tot un carrer dedicat a ell a Minnesota. El 1987 va ser reconegut amb la seva entrada al Rock and Roll Hall of Fame, confirmant allò que molts ja sospitaven en vida, que aquell noi de Bell Gardens havia canviat per sempre la guitarra dins del rock and roll.

una cançó, Summertime Blues. Parlant de cançons que han deixat gravades per sempre en la memòria col·lectiva, toca aturar-nos en la que probablement defineix millor que cap altra l'esperit d'Eddie Cochran, Summertime Blues. Perquè si hi ha una imatge que resumeix tota la rebel·lia del rock and roll dels anys 50, és la del noi amb un cotxe, el noi amb el tupè ben enlairat i el noi amb una guitarra penjada al coll. I Eddie, que va morir amb només 21 anys, encaixa perfectament en aquestes tres fotografies alhora. Va tenir només 2 anys de carrera real com a músic en solitari, just els suficients per deixar-nos aquesta mateixa Summertime Blues i Come On Everybody com a llegat etern perquè generacions senceres d'adolescents les anessin adoptant com a pròpies amb el pas del temps. De fet, aquestes cançons van acabar inspirant tot un seguit de músics posteriors, des de The Who fins a Mark Bolan. Ara bé, convé fer una diferència amb Elvis Presley, que també havia portat el rock and roll a les llistes nord-americanes uns anys abans. La imatge d'Elvis anava lligada a la seducció, mentre que Eddie hi va afegir un ingredient diferent, una certa ràbia adolescent, gairebé política. Summertime Blues es queixava obertament de l'edat mínima per votar als Estats Units, posant en paraules la frustració d'una generació que just llavors començava a buscar la seva pròpia veu. No era exactament un manifest a l'estil de bandes molt més combatives que vindrien dècades després, però en aquell moment concret va suposar tot un terratrèmol cultural. Amb els anys, la importància d'aquesta peça no ha fet més que créixer, i no és estrany trobar comentaristes que acabin recorrent el tòpic ja una mica gastat de morir jove i deixar un bon cadàver. La seva mort en un accident de cotxe al sud-oest d'Anglaterra, provocat per la rebentada d'un pneumàtic, va privar el món de continuar gaudint d'aquella veu tan crua i sincera. Qui sap, si d'haver seguit viu, no hauria acabat sent una mena de Bob Dylan particular del rock and roll més primigeni.

0: On està el límit de les relacions sexuals en un rodatge de pel·lícula? La coordinació d'intimitat és una professió cada vegada més habitual en tots els rodatges. Maitane San Nicolás ha treballat en sèries com Amares para Siempre o El Ministerio del Tiempo i ha estat coordinadora d'intimitat de pel·lícules com Reina Roja o Cristo y Rey.
1: Lo que hacemos es intentar que los actores e incluso el equipo técnico estén lo más cómodos y seguros posible.

Doncs vinga, la tercera hora d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent passar del dilluns cap al dimarts, 6 d'octubre de 2026, és un tram en el que ja sabeu que el que fem és escoltar el millor de les 15 ja temporades que portem, perquè hi ha moltes entrevistes, moltes seccions que val la pena d'escoltar-les un altre cop. I ric, perquè avui una de les que recordarem és de quan fèiem allò de misteris, eh? Allò de buscar explicacions a coses una mica complicades, i parlarem doncs, de la Tierra Hueca, eh? Que sempre és un tema que a mi m'ha fet molta, m'ha cridat molt d'atenció. I entrevistes de llibres també, i algun dels reportatges que hem anat fent al llarg d'aquests anys. I així ho seguim acompanyant fins a les 6 fent Nits de Ràdio.

0: arriba el moment que tots estàvem esperant. Aquest moment...
1: Jo només amb aquesta música ja m'he cagat.
0: Sí, no, jo també, vull dir, és que deixa'm posar veu de circumstància de que no es noti que tinc el cul apretat, saps què vull dir? Allò que apretes perquè que no s'escapi. Perquè, clar, aquesta temporada hem encetat una secció que ens es fa replantejar-nos tot el que sabíem fins ara. Perquè hi ha una persona que està buscant tots i cada un dels grans misteris, de les grans incògnites, de les grans conspiracions que per fi a nits de ràdio estan veient la llum, i és gràcies a Carlos Aguilar. Bravo! Bravo! Bravo!
2: Voy a por ti.
0: Iker Jiménez, prepárate, eh?
2: Voy a por ti, ja estàs. Jo també vull al meu plató.
0: Veus?
2: Amb així a fosquet.
0: Sí.
2: I amb FX de coses rares.
0: De coses, bueno, que després aquest home ha fet un museu, saps? I l'ha anat movent per tot Espanya.
2: Sí. I us en recordeu aquell dia que va portar una taronja?
0: Quin dius?
2: Dins com d'una caixa, que era el misteri de per què aquesta taronja no es pensia mai.
0: És com la mano de
1: Sant... McDonald's, no?
2: Clar, misteri resolt. Ja
0: clar,
2: està.
0: Era de McDonald's, ja està, com les patates fregides. Com la mano incorrupta de qui és? De Santa Teresa? De
1: Santa Teresa, sí.
2: O guantelete de Thanos, com li vulguis.
0: Sí, exacte. Què va ser primer, oi?
1: Que jo no sé si vosaltres heu vist mai la mano incorrupta de Santa Teresa.
0: Sí, bueno, perquè és això que es va inspirar als de Marvel per fer guantelete de Thanos. Això. Tu per què no has vist lo de Marvel, Morales?
1: Incorrupta, a veure.
0: Ja.
2: A veure.
1: Hi ha moltes maneres de no estar corromput, eh? Perquè jo ja veia una cosa molt negra.
0: Ah, amigo.
2: Que Franco dormia amb la mano incorrupta molt a prop.
0: Ostres.
2: Això ho sabeu, no?
0: Hi ha llegendes que ho diuen, sí.
2: Sí, que vull dir que era molt com molt creient i dormia amb la mà molt a prop. Ja està.
0: Que deia, una manita, eh? I tenia la manita de...
2: No sé, allò, cadascú té les seves manies.
0: Sí, escolta, aquí cadascú a la seva habitació...

0: que faci el que bonament pugui o vulgui, eh?
1: Exacte.
0: Mentre no faci mal a ningú, doncs endavant. I mira, si quieres tener un guantalete de Thanos, doncs, doncs endavant i con les piedres de l'infinito, eh?
1: Para ti todo. Escolteu que jo avui portava una secció preparada, que la porto, de fet, sí, i en parlarem, però no, no puc deixar passar una de les notícies que estem escoltant els darrers dies sobre els Estats Units.
0: Sí.
1: I és que Donald Trump ha pillat la Covid.
0: Sí, senyor.
2: Oh, sí.
1: Vale. Vull dir que això és una notícia. Tranquils, perquè també estic preparant un especial de Trump per més endavant, perquè hi ha moltes teories conspiranoiques sobre Donald Trump, però crec que aquesta notícia l'hem de comentar. Vale. Per què? Ara us explicaré per què, vale? Situem-nos. La setmana passada es va viure el primer debat de les eleccions als Estats Units entre Biden i Trump.
0: Sí.
1: Va ser un debat bastant lleig. En principi va perdre el vot amb Donald Trump, que tampoc vol dir res, perquè els debats amb la Hillary Clinton els va perdre tots i va acabar guanyant.
0: Vull dir que és veritat.
1: No passa res, però bueno, és igual. Hem de tenir en compte que les enquestes no li són favorables a Donald Trump, queden un parell de debats per endavant, i justament ara Melania Trump i Donald Trump es contagien de Covid-19.
0: Ui.
1: A veure, això és una mica la primera teoria de la conspiració. Perdoneu, no us sembla una mica estrany?
0: Clar.
1: És que és molt raro. Resulta que les eleccions són el 3 de novembre, vale? Queda, com aquell qui diu, menys d'un mes.
0: Mm.
1: I en Donald Trump ha de fer la quarantena, vol dir que s'estarà 15 dies a casa.
0: Clar.
1: Vol dir que durant 15 dies no podrà fer debats.
0: Mm.
1: A més, no tindrà tantes possibilitats de dir gaires bajanades, i d'aquí 15 dies Donald Trump podria tornar recuperat, i això seria el nou relat de l'American Dream, no?
0: Sí.
1: De com Donald Trump, malalt, hauria derrotat el coronavirus i tornaria a la palestra just abans de les eleccions per guanyar-les.
0: S'havia ressurgido com l'ave fènix, seria una mica...
1: Correcte. Què vol dir? Que hi ha molta gent, hi ha molta gent que està pensant que això de que Donald Trump estigui contagiat no és del tot veritat.
0: Vale.
1: No s'estan mostrant els informes. I, de fet, estan sorgint, els metges estan contradient entre ells, ja sabeu que hi va haver un moment que va estar
0: que estava...
1: malament, va necessitar oxigen, després ell va decidir que sortia a donar un vol amb el cotxe,
0: sí,
1: a saludar la penya, en plan, ei, ¿queréis un poquito de COVID? Sí. Pues mira,
0: hola,
1: tío, tenéis, ¿eh?
0: Hola,
1: COVID para todos, chicos. bueno, no ho sé, jo no vull alimentar la conspiranoia, però...
0: No, mai, mai, mai. El Carlos Aguilar mai vol.
1: És un calendari molt perfecte, no?
0: Sí, sí.
1: Tot això. Bueno, jo només volia apuntar això. També us dic, més que aquest Trump venci el virus, jo crec que el virus, quan vegi on està, quan sàpiga on està, dirà, ostres, jo piro d'aquí, però
0: bueno, de fet, la Melania, no sabíem si volia fer la quarantena amb el seu marit, saps, o no? Saps? Potser es volia...
1: No diria que... jo us diria no, segur. Però, bueno, en definitiva, la Casa Blanca és molt gran, segur, i segur que
0: sí,
1: tenen habitacions per dormir una a una habitació diferent cada dia del mes i no repetir,
0: veure. L'ala oeste, l'ala dreta i bueno, un fus horari diferent tenen. Vull dir que, bueno, això és a la punt d'actualitat, eh?
1: O sigui, això és la punt d'actualitat.
0: Molt
1: però,
0: bé. O sigui, el món conspiranoic té... Sí, digues, digues.
2: La Melania és un ésser viu, és una persona, és perquè jo tinc la teoria que la Melania és com una mena d'extraterrestre, perquè aquella cara mai no canvia.
0: Ja...
2: No,
1: a veure.
2: No, saps? No té expressió. No té... Jo crec que hi ha alguna cosa darrere que és una mica com la Diana de UV.
0: Sí, sí.
1: Jo, per mi, jo crec que és un robot.
0: És un robot, directament.
1: O sigui, d'una manera, perquè jo no crec que un extraterrestre aguantés aquest senyor.
0: Val. Venir de tan lluny, oi, per aguantar aquest senyor no té cap sentit.
1: No en té. O sigui, jo... La meva aposta va és un robot.
0: És un robot.
1: És un robot que segurament es sobrecarrega de tant en quant i l'han de reiniciar.
0: Clar, però bueno. I així no se'n recorda i, bueno, de vegades es pregunta què hago yo con este, però bueno, mira, m'han programado así, oi?
1: Yo no a mi m'han hecho así, ¿no? Com deia la Jessica Rabbit, m'han dibujado así.
0: Ah, exactament, pues mira, a mi m'han construït així i ja està.

0: Bueno.
1: Però mira, ja que estem parlant de coses buides,
0: sí?
1: Com el cap de Donald Trump, també hi ha una altra cosa que està buida i no ho sabeu.
0: A veure.
1: L'interior de la Terra.
0: Oh, la teoria de la Terra hueca, eh?
1: Oh, la Terra hueca. Avui he vingut a esborrar anys i anys de classes de ciències del medi natural. Recordeu aquells gràfics del nucli terrestre, sí, l'escorça, els sediments? Doncs ja els podeu anar eliminant del vostre cervell, perquè tot això és mentida.
0: És mentida, eh? Quan... Espero que el Xedat no estigui escoltant, perquè si no li agafarà alguna cosa. Però la Terra hueca és una teoria, que aquesta sí que la conec, que fa molt de temps, i és una mica també de Julio Verne, eh? És a dir, de què tenim allà...
1: Una mica, anem a analitzar-la una mica.
0: Explica-li al Morales, que no sap què és la Terra hueca.
2: No, clar, no,
1: hi ha gent que diu que la Terra està tan buida per dins, doncs això, com el cap de Donald Trump o d'algun concursant de la Isla de les Tentaciones, però d'això no en parlarem perquè llavors se me'n va a la secció.
0: Se'n va el vale? Tema.
1: Vale. Bueno, vosaltres direu que això és una bajanada i que no pot ser veritat, vale? Però datos, anem amb els datos. El radi de la Terra mesura 6.371 quilòmetres, vale? Des del centre de la Terra fins a un punt de la superfície. Quina és la màxima perforació que s'ha fet fins ara de la Terra? La que s'ha fet, atenció, al pozo superprofundo Kola a Sibèria. Mm-hmm. Primer detall, no s'han trencat el cap amb el nom, eh? Pozo superprofundo.
0: Pozo superprofundo, eh?
1: És aquest. Que, clar, si en fan un de més profund, li hauran de posar pozo super, super profundo.
0: Sí, eh? Sí, sí.
1: El següent, pozo super, super mega profundo. I l'altre, pozo super, super mega profundo, ok.
0: Ok,
1: okay definitiu. Ara sí, final.
0: Guió baix, no? També, o sigui, a mi davant fent...
1: Correcte, com els documents del Word. I, en tot cas, quina és la perforació d'aquest pou? 12 quilòmetres, és a dir, 12 quilòmetres excavats de 6.731. A veure, qui està fent aquest pou? Manolo y Benito, és a dir...
0: Joder, macho, vos... efectivamente, tú no sabes lo que ha pasado mi padre una tarde espantosa en Zaragoza, oi?
1: Clar, home, què vol dir? O l'estan fent en plan fuga d'Alcatraz amb una cullera de cafè. Què és això? Clar. Que hi ha un tio que van i 50 mirant.
0: Això bueno. És veritat, això és molt nostre, eh? Això si fossin operaris nostres segur que el farien així.
1: Segur que és això, clar. Llavors, la pregunta és, per què no s'ha excavat més? Doncs, evidentment, perquè hi ha un complot general que no vol que la immensa majoria dels mortals ens assabentem que el centre de la Terra està buit.
0: Ah,
1: i qui forma part d'aquest complot? Doncs, evidentment, la NASA, no?
0: Veus?
1: Que encara ens ha d'aclarir allò de si l'arribada a la Lluna va ser real o ho van muntar al plató dels lunis, una mica. Google Earth, que deu tenir un exèrcit de senyors fent servir el Photoshop per anar esborrant totes les imatges que els satèl·lits fan del planeta en temps real, no? Perquè la farsa no es desmunti en plan... Ai, mierda, se ve l'agujero por ahí, no? Borra aquí. Clar, òbviament els dirigents mundials, no? Que formen part d'una gran consorcia global per mantenir-nos a tots en la inòpia. Que jo, quan escolto això, a mi em ve al cap Mariano Rajoy.
0: Ah.
1: I penso, aquest senyor... El vecino del alcalde que escogen los vecinos, el alcalde,
0: sí.
1: Escolta'm, va ser un dirigent mundial. Vale? És així, o sigui, és així, va ser un dirigent mundial.
0: Sí.
1: Jo, la veritat, no me la imagino en una trama tan sofisticada com per amagar una existència d'una dada com aquesta.
0: Clar, perquè però... ho hauria d'entendre i mantenir el secret, clar.
1: Clar, i tots sabem dels seus lapsus lingüístics. Sí. Però,
0: algun dia se li escaparia.
1: Clar, jo també penso, clar, si algú se li ha d'escapar, si és Mariano Rajoy, tu diries, ja està fent un acudit un altre cop, no pot ser. Per tant, seria una coartada perfecta, seria perfecta. Però pensem, si l'interior de la Terra és buit,
0: sí.
1: Com s'hi entra?
0: Amigo.
1: Rotllo Super Mario Bros, hi ha una canonada, i pum, i cap a baix, com va? Doncs bé, això està molt clar. Hi ha dues portes, dues obertures, vale? Una al pol sud i l'altra al pol nord.
0: Com allà?
1: Custodiades i mantingudes en secret.
0: Ostres.
1: És allò que tu estàs tan tranquil·lament caminant pel pol nord,
0: sí?
1: Et trobes una mega escotilla rotllo perdidos,
0: vale? Sí, sí, de Hatch.
1: Que et porta al centre de la Terra.
0: Ostres.
1: I quan vols entrar, hi ha dos porters de discoteca en plan, ui,

0: Pas amb bambes, no. Al centre de la Terra amb bambes, no.
1: Tornis cap a casa i carai, fer una excursió fins al Pol Nord, estàs una estoneta ja, eh?
0: Home, t'ho imagina't. Ui, no, és que avui és festa privada. Ah.

0: Jo seria com aquelles imatges que vam veure fa dies a la pica d'estats, que la gent feia cua per la foto.
1: Sí.
0: Pues jo m'ho imagino així, en plan una cua, saps allò que vas per plaça Catalunya i dius, veus una cua, t'hi poses, però no saps per què és.
1: Sí,
0: dius,
1: és veritat.
0: Esta cola d'on va?
1: Deu ser per aquí, al Pol Nord.
0: Al Pol Nord, a l'entrada del centre de la Terra. Ostres. Però mira, ja hem arribat aquí la cua, però bueno. En fi, dos portes tenim, per tant. Accés super mega restringit. Però clar, imagina't que entres pel Pol Nord i resulta que vas al costat del Pol Sud. Sí, clar, com vas d'una punta a l'altra quan ja ets a dins.
1: Clar.
0: Doncs evidentment perquè hi ha un sistema de galeries subterrànies que connecten entre elles.
1: De quants milers de quilòmetres estaríem parlant de canonades d'aquestes?
0: 200, més o menys, diguéssim, sí. Una quantitat així. Jo me l'imagino que aquestes galeries hi deu haver mapes tipus PortAventura, del pal, mira, vostè és aquí.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Quan trobi la galeria 5532 a l'esquerra, recordi de girar a la dreta.
1: Val.
0: I ja està. I tot va així.
2: Jo crec que la qüestió és que Elon Musk no s'ha enterat encara d'aquesta teoria, perquè si no et munta una hiperloop allà ràpid, eh?
1: Clar.
2: Per anar de punta a punta en 30 segons.
0: I ens diu que Elon Musk no ho està preparant ja.
1: Que
0: però
1: no
0: bueno.
1: Ho ha fet ja. Clar, un ascensor.
0: O un Google Maps Underworld Edition, que també estaria bé. De totes maneres, jo, que el David sap que jo m'encanten els dibuixos animats, hi ha un personatge de dibuixos animats que ja fa servir aquest mètode de viatge.
1: Quin és?
0: En Bugs Bunny.
1: Aha.
0: El conill de la Warner Bros. Que viatja per sota terra.
1: Sí.
0: I recordeu, sempre s'equivoca perquè hauria d'haver girat a l'esquerra al Buquerque.
1: Mhm. Per tant, ella tenia tot una xarxa, una petita subxarxa, no?, de túnels.
0: Correcte.
1: Val.
0: Jo crec que en Bugs Bunny creu en la teoria de la Terra buida. Però
1: la Terra buida. Hi havia versions d'aquesta teoria que deien que allí va anar una delegació, no sabem si en plan Arca de Noé, de diferents dinosaures. Hi ha la teoria de que està allà el King Kong, de que està Godzilla, que totes aquestes criatures surten d'algun forat que es fa en aquesta tierra hueca.
0: Home, et dic una cosa, si hi ha els dinosaures i hi ha Godzilla, a mi si em dius que hi ha les tortugues ninja i els Pokémon, jo m'hi vaig a
1: Clar, és a dir, seria un gran Pokémon Go tota la xarxa de tuberies internes de la Terra?
0: Per què no? Per què no? Perquè, però a veure, ara que ja sabem que l'interior de la Terra es buida...
1: Sí, sí, per això, ara ja ho hem demostrat amb això.
0: Ara ja està demostradíssim. Clar. Jo crec que no té falta dir-ne de Max, com deia ell. I ara que ja sabem què hem de fer per anar-hi, per què hauríem de voler anar? És a dir, hi ha alguna cosa interessant o és aquest lloc de... Ai, mira, dos estrelles de TripAdvisor i ja. Parlem.
1: És a dir, pot haver comentaris negatius interessats? En plan, és muy caro, no?
0: En plan...
1: Me han atendido mal.
0: M'imagino a la gent de la Lluna, no? O gent d'altres llocs, en plan, no, venit a la Lluna perquè ahir en les galeries hi ha moho i hi ha humedat i no mola.
1: Bueno, no mola.
0: Una de les possibilitats que es contemplen és que dins de la Terra hi ha un altre sol, vale? un sol, que el clima sigui tropical, que no hi hagi nit i que la gravetat sigui de 6,7. Vale, la força de la gravetat sigui 6,7. Hem de tenir en compte que a la Terra la gravetat és de 9,8. Per tant, tindríem que l'interior de la Terra ara mateix hi ha una mena de Santo Domingo infinit on, a més, tothom és més prim perquè la gravetat és menor i, per tant, pesem menys.
1: T'imagines?
0: Així que jo us dic, quan surt el primer metro cap allà?
1: Bé, ves que la Colau no estigui fent un carril bici per anar cap allà.
0: Escolta, quina és la línia del metro que encara no s'ha acabat? La 9?
1: La 9.
0: Que no sigui que la línia 9 vagi cap al centre de la Terra i per això està trigant tant.
1: Clar. Bueno, passa pel Prat i després ja va cap al Forat, diguem, no? Del Prat al Forat i va cap a
0: dins. Clar, i opto que no sigui la línia 9 que vagi cap al centre de la Terra i que les obres de Glòries que porten ni se sabe
1: estiguin
0: construint una altra porta d'accés al centre de la Terra.
1: Això donaria molta explicació. Passem de l'escalèstric, no?, que hi havia,

0: a directament un portal, no? Cap al centre.
1: A mi, jo us dic, a mi això em sembla una explicació molt raonable i molt lògica. Però
0: no, totalment.
1: Podria ser que dins de la Terra no sigui un interior caribeny, però que hi visquin extraterrestres, vale?
0: Clar, però serien intraterrestres, clar, no? Clar.
1: No, però serien extraterrestres,
0: sí?
1: Perquè haurien vingut
0: són immigrants
1: fora de la Terra.
0: Val.
1: A viure dintre de la Terra.
0: En una patera.
1: De fora vindran i de casa teva et trauran.
0: Clar, que de casa ens tragueren, que de la Tierra hueca ens tragueren, eh?
1: Exacte. Llavors, jo diria, ostres, en sèrio, tens la superfície de la Terra amb coses guais i et vas a viure a dintre?
0: Clar.
1: No sé. Estem parlant que són alienígenes emos, d'aquells que són grans, que no
0: que es tanquen a dins, no, jo me cierro aquí dentro i jo ja sóc feliç aquí,
1: Jo vull jugar a la Gulli tot el dia.
0: I a més deuen tenir, Carlos, i és que al final ja és com si ens ho anem creient tot. Deuen tenir les plaques solars, clar, deuen tenir energia infinita perquè sempre és de dia.
1: Correcte, clar.
0: Això és fantàstic per carregar el mòbil o qualsevol cosa que facin servir a dins, no?
1: Sí, és que a més... et diré, és que t'has avançat una mica, perquè imagina't que si no us agrada la teoria dels extraterrestres,
0: sí.
1: Hi ha un altre corrent de seguidors que diuen que els habitants de l'interior de la Terra són els nostres ancestres, els nostres avantpassats.
2: Què dius?
1: Val. Sí. Llavors,
0: per part de pare o per part de mare?
1: Per... Bueno, és que a més aquests s'han dividit en dues teories.
0: Val.
1: Vale, que promulga l'escriptora russa Elena Blavatsky. Diu que és un país subterrani amb cavernes i túnels.
0: Sí.
1: I jo pregunto, són en peatge els túnels?
0: Clar.
1: És una oportunitat de negoci.
0: Igual s'ha acabat la concessió, saps?
1: Bueno, si funciona com a la superfície de la Terra, potser no s'ha acabat. Però bueno. I que més, en aquest país imaginari hi viu un senyor de la identitat del qual desconeixem, evidentment, però que s'ha posat el títol de rei del món, perquè no hi ha dubtes.
0: El rei hueco, no?
1: Clar. No, rei del món, perquè es diu que ell governa l'intramón i la superfície del món.
0: Clar, els de dins no saben, no diuen, pues sí, debe ser també rei de fuera, no?
1: Clar, exacte. Llavors, li haig de portar la contrària, la nostra amiga russa, perquè ella diu que la capital d'aquest país estaria a Shambhala, sota el desert del Gobi. I jo li dic, senyora, no ens enredi. Tothom sap que el Shambhala és a Salou.
0: Sí, és veritat. És veritat.
1: Vale que allò, a vegades, amb guiris, sucarrimats i amb més alcohol, en sang, que aigua, sembla un altre món.
0: Bueno, és a sota de la Gobi, en aquest cas, no? Perquè a Gobi una mica està allà amb tota aquesta gent.
1: Però agobia bastant, sí. Jo crec. Crec que aquest estiu l'han passat una mica millor als autòctons de Salou.
0: Exacte.
1: Però és que hi ha una altra teoria que explica que a l'interior de la Terra hi podrien viure humans supervivents dels continents perduts.
0: Ostres.
1: És a dir, des d'Atlàntida,
0: sí?
1: Lemúria, Hiperbòria...
2: L'Atlàntida va desaparèixer, era una discoteca de
0: Sitges. Sí, també. Pues tots han anat a viure allà.
1: Veus? Tots cap allà. I resulta que els supervivents d'aquests continents perduts haurien anat a parar a l'interior de la Terra.
0: Val.
1: I haurien format una mena de supercivilització molt més desenvolupada que la nostra. És a dir, el que nosaltres coneixem com Gran Hermano VIP, però
0: sí?
1: Al revés.
0: Val.
1: Més o menys seria això.
0: No, i clar, si són molt evolucionats, si saben el que hi ha fora no surten. Perquè dius... A què vas
1: però
0: a salir?
1: Ells estan intentant comunicar a través del que ells diuen llocs de poder, que serien tipus Stonehenge...
0: Montserrat, no?
1: Montserrat, jo, evidentment, havia de ser un altre, Montserrat, i el Triangle de les Bermudes.
0: Val.
1: El Triangle de les Bermudes també dona per una secció...
0: Sí, ja, guarda't el Triangle, perquè ja hi cap de tot per un altre dia...
1: I cap tot, i a més hi caben tots els mitjons que no aconsegueixo trobar poso la ratadora.
0: Sí, senyor.
1: Tot això, que van estar aquí.
0: Sí,
1: però
0: senyor.
1: Ara ja, una mica per acabar,
0: Val.
1: Nosaltres tot això molt guai, però...
0: Bueno, molt guai, hi ha gent que s'està fent caquetes sobre ara mateix a casa seva escoltant totes aquestes afirmacions. Que...
1: Espera't un moment, perquè és que, a més, qui s'ha pogut creure aquesta història tan loca, no? Mm. Doncs un senyor que no sé si coneixereu, que es deia Hitler.
0: Ostres! Ves que, no, ves que no s'hi escapés ell cap a dins, si sabia tot això.
1: Un moment, perquè està todo por venir.
0: Ai.
1: El dictador nazi era molt procliu a creure en aquest tipus de coses. Recordeu que va enviar el seu segon, Himmler, a Montserrat a buscar el Santo Grial. Això és veritat, està documentat.
0: Sí, sí.
1: Vale? Llavors, els nazis estaven molt interessats en les tradicions místiques i en particular en l'existència del regne d'Agartha, que és aquest regne a l'interior de la Terra.
0: L'Agartha, vale? L'Agartha, sí.
1: L'Agartha. Però és que no només que estaven interessats, sinó que van estudiar-ho per intentar tenir avantatges estratègiques a les operacions militars.
0: Clar.
1: Ojo ara, perquè us explotarà el cap.
0: Ai.
1: Tota l'estona estem parlant de que l'interior de la Terra està buit,
0: sí,
1: no?
0: És a dir, sí.
1: Dels nostres peus podria haver-hi una civilització i nosaltres aquí tan panxes com si res.
0: Sí.
1: Però, i si en realitat som nosaltres els que estem vivint dins de la Terra buida i no ho sabem?
0: Ostres.
1: Pom, gir de guió dramàtic, rotllo Matrix.
0: Ostres.
1: Això és el que diu una variant de la teoria de la Terra buida, la Terra invertida. I és que, segons aquesta teoria,
0: sí,
1: seríem nosaltres els que estem vivint a l'interior del globus terraqui i allò que nosaltres creiem que és la gravetat és una força centrífuga provocada per la rotació terrestre. Les estrelles són fragments de gel espurnejant que estan suspesos a gran altura i el fet que hi hagi dia i nit s'explica per la rotació d'un sol central que, igual que els focus, el focus que tinc a casa té una part lluminosa i una part fosca. Pues això, rotllo, gira... I quan et dona de cara hi ha sol, i quan no, pues és la nit.
0: Ostres.
1: Jo, penseu i doneu-hi voltes. També hem parlat de Hitler. Es diu que Hitler no va morir, sinó que va entrar per una de les portes al món subterrani.
0: Va anar per tabaco, una d'aquestes portes.
2: Clar, perquè a més ell estava en aquell refugi subterrani. Que
0: Li quedava més a prop.
2: Que diuen que es va suïcidar, però clar, si és així, Carlos, que jo et crec,
0: sí.
2: Va escapar per la trampilla.
1: Jo, a mi, perdoneu-me, però...
0: Se'n van a pates abajo.
1: Avui que estem parlant de forats, hi ha forats en aquesta història.
0: Ostres.
1: Llavors, com a conclusió final,
0: vinga.
1: Si al final som nosaltres els que vivim a l'interior de la Terra,
0: sí?
1: I abans que aquells que viuen a l'interior de la Terra som la civilització més avançada.
0: Sí.
1: L'univers està condemnat, estareu amb mi, que esto no va a ningun lado i que ens anirem molt ràpid. Perquè si nosaltres som els més avançats, jolines, todo mal, diguéssim.
0: Gràcies, Carlos Aguilar, per una setmana més mostrar-nos la llum. El que se'ns ha ocultat i que gràcies a tu estem descobrint. Moltes gràcies i fins la propera.
1: Gràcies.
0: Ara no podré dormir, Morales, ja t'ho dic jo.
2: Jo tampoc.
3: Tengo que hacer un anuncio muy importante.
4: Antena 3 arranca la temporada Arrasando.
5: ¿Qué?
4: En septiembre vuelve a hacer historia siendo la televisión más vista de este país.
6: Me ha impactado muchísimo.
4: Líderes en información.
7: Gracias por seguirnos.
4: Líderes en ficción.
7: ¿Qué? Ha sido de lo más gratificante, se lo puedo asegurar.
4: Líderes en entretenimiento.
8: ¡Mi madre!
9: ¡Hemos hecho una locura!
4: Y en A3 Media seguimos siendo el grupo de televisión más visto.
10: ¡Vámonos!
4: Gracias a ti.

0: podria ser un altre tipus d'arbre, d'en Pi Sunyer.
1: Que bo.
0: Del gran jurista, el Josep Maria Pi Sunyer, que en fi, va tenir un paper transcendental en tot el desenvolupament del dret administratiu i d'aquí a casa nostra. Doncs bé, era un professor catedràtic, molt volgut a la universitat, no suspenia mai ningú.
1: Això està bé.
0: Sí, deia
1: això que... Això potser era tan...
0: Deia bonito. Que a la vida i tal sí, ja suspendria a qui s'havia de suspendre, però que ell no suspenia ningú. Aleshores era molt volgut i quan va fer 80 anys, el seu aniversari dels 80 anys, i prop de casa seva, perquè vivia allà, van decidir anar a plantar aquest pi. I aquest pi allà es manté en homenatge a en Pi Sunyer. El Pi Sunyer, hem de dir coses de la seva biografia interessants, a part de que va ser un referent en tot el dret administratiu, va ser un fundador d'un partit que es deia Acció Catalana el 1922, que era una escissió de la Lliga Regionalista, o que avui seria Junts, i durant la Segona República va ser secretari general de l'Ajuntament de Barcelona. El 37 se'n va anar exiliat a París, va tornar al 1940 i va ser depurat per la dictadura. Se li va treure el càrrec de secretari municipal, però en Pi Sunyer el que va fer és que va optar a unes oposicions de la càtedra de dret administratiu de la UB i les va guanyar, amb el qual va superar la depuració que havien fet les autoritats franquistes. L'anècdota aquesta deia la vida i el públic ja ho haran suspendre en el moment oportú, es deia als alumnes, quan es deia que no...
1: Raote.
0: Que no suspendria ningú. El 1982 se li va concedir la Creu de Sant Jordi i dos anys més tard va morir. Però el seu arbre encara hi és i encara hi ha molta gent vinculada al món aquest del dret administratiu que encara li tenen un cert cult.
1: Aquest arbre.
0: Sí, i perquè Pi Sunyer és un referent absolut en aquest món. I per tant, l'arbre aquest, de fet, a mi em va assenyalar l'existència d'aquest arbre una persona que es dedica a ser això, secretari municipal d'Ajuntaments i que el conec i em va dir un dia, no has parlat mai de l'arbre del Pi Sunyer? Dic, què és l'arbre del Pi Sunyer? Llavors em va explicar què era, ho vaig descobrir i des d'aleshores sé això.
1: Perquè no hi ha cap placa que ho expliqui al costat de l'arbre.
0: No, no hi ha cap
1: Quina
0: placa.
1: Quina llàstima.
0: No.
1: Doncs quin homenatge més maco, perquè sí. Dediques tota la teva vida a una professió, a una carrera, i que t'ho agraeixin, així ho reconeguin, ha de ser meravellós.
0: I la veritat és que sí.
1: Et plantaré, què vols que et planti? Un pi, un... no sé.
0: Cardo borriquero, home.
1: Un cardo borriquero? On vols que te'l planti? Davant de casa?
0: Home, és que ja posats.
1: Jo et plantaré un cardo borriquero.
0: Ja posats.
1: Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis una bona setmana, vigila amb la pluja.
0: Sí, sí, sí.
1: Que vagi bé. Fins dilluns que ve.
0: Adéu.

0: us parlar d'una comèdia que posa el focus en una realitat molt identificable, que és la pressió de ser bons pares, de complir amb les expectatives dels altres i de mantenir unes relacions que potser ja fa temps que ens resulten més una obligació que no pas un plaer.
1: Es diu Els Plans. És una obra escrita i dirigida per Iago Alonso, juntament amb Eva Mor, i que torna al Teatre Gaudí de Barcelona després d'una primera temporada d'èxit. Jo no sóc pare, però en molts moments sí que em vaig sentir identificat amb el que passa en aquesta obra de teatre. Això de quedar bé perquè sí, no va amb mi. I és el que passa, en certa manera, en aquesta trama que recomanem avui a tota l'audiència.
0: Doncs intentarem parlar de seguida amb el director d'aquesta obra, que és el Iago Alonso, però ja tenim preparada una de les actrius, la Judit Malet. Judit, què tal? Molt bon dia.
2: Hola. Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Gràcies.
0: Explica'ns una mica què és això dels plans. Què podem veure quan anem a veure-us?
2: Doncs mira, Els Plans és una comèdia, tal com parlàveu, sobre dues parelles que són amics, no? un grup d'amics, que són

0: amics, però perquè les seves filles són amigues a l'escola.
1: Sí.
0: I llavors coneixem com dos mons totalment diferents, que plantegem com dos grups d'amics, o sigui, dos parelles d'amics que són totalment diferents entre ells i que no entens molt bé perquè són amics, però ho són, i veus que uns volen deixar de fer plans amb els altres, no? I llavors es comencen a inventar tot d'excuses i situacions per intentar desvincular-se d'aquest grup, no? I bueno, de sobte comencen a sortir tot de veritats que estaven allà ben amagades, ben arrelades, i bueno, que això ens passa no només amb aquest tipus de context, sinó també en les relacions que tenim amb amistats o inclús entre familiars, que a vegades no costa
1: totalment
0: de gestionar les relacions interpersonals, i parla una miqueta d'això des d'un punt de vista còmic, també des del punt de riure'ns una miqueta de situacions absurdes que també vivim una mica
1: és que
0: en el nostre dia a dia.
1: Estava pensant a Judit, la gent que ens està escoltant, es deu sentir tan identificada,
2: sí, sí,
1: perquè jo mateixa, com a mare, em sento molt identificada. Aquesta obra, Els plans, parla d'aquestes dues parelles que s'han fet amics a la força.
2: Però passa una cosa interessant, aquestes dues parelles, Judit, que és que són com millors amics de cara a la galeria, és a dir, uns de cara als altres, perfecte, però quan es tanquen a dins a casa comencen a treure els drapets d'aquella altra parella, que en realitat són els seus amics de l'ànima, no?
0: Sí, sí, sí, totalment. Bueno, són aquestes relacions que a vegades no entens molt bé perquè ets amiga d'aquesta persona, però ho ets, o perquè la vida t'ha portat, no?, d'aquella manera, i que al final t'ho passes bé. Vull dir, a vegades no acabes de congeniar molt per com ets a nivell identitari, no?, amb personalitat, amb l'altra persona, però al final acabes estant una estona amb aquella persona i estàs a gust i estàs bé, però són d'aquestes quedades que fan mandra a vegades,
1: sí.
0: però perquè són molt diferents, no?, però alhora també tenen coses en comú. I llavors també és trobar aquestes coses en comú i donar-li valor a aquestes coses en comú, però que van sortint a mesura que va passant tot aquest sopar, no?, perquè ens trobem en un sopar amb aquests amics, i és molt divertit, la veritat.
1: És que, sense fer cap spoiler, Judit, fins i tot s'inventen coses de la seva vida personal per evitar fer plans amb aquests amics. És que és tot portat una mica a l'extrem, o no?
0: Sí, sí, sí, sí, totalment, totalment. Bueno, i que t'acabes plantejant com mil excuses. L'altre dia ens feien preguntes de quina excusa posaríeu vosaltres, no? I cadascú anava dient una barbaritat, però és que realment jo m'he trobat alguna vegada, em sap greu dir-ho així, però és veritat que alguna vegada t'has trobat amb... bueno, què li dic? I li acabes dient una absurdesa o una barbaritat que no és veritat, però la dius per intentar, pues, passar una mica la situació.
1: És el que t'anava a preguntar, si a tu t'ha passat, si t'has inventat alguna excusa heavy per fugir d'algun plan.
0: Sí, sí, no sé si ho vull dir amb l'altre ara mateix.
1: No diguis amb qui,
0: perquè no
1: sé,
0: ja ningú.
1: Has dit moltes.
0: No, moltes no, perquè les meves amistats les aprecio molt, però certament alguna vegada m'hi he trobat amb la situació, i segurament que tots. I el guai dels plans també que té és que són quatre personatges que són molt diferents entre ells,
1: sí,
0: i crec que d'alguna manera tothom es pot sentir interpel·lat alguna vegada amb cadascun d'aquests personatges. I mira que són això, ben diferents, alguns més realistes, altres que dins el realisme però tenen com una actitud més... més personific... bueno, no sé, més... extrem... perdona,
1: No, tranquil·la.
2: Sí, més portada a l'extrem, sí.
1: Sí, sí.
0: Sí, més portada a l'extrem, exacte. Però tot i així, et sents... pots arribar a empatitzar amb cada un d'ells, saps?
1: Doncs mira, Judit, crec que ja podem saludar el Iago Alonso, que és l'autor i director d'aquesta obra. Iago, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Iago, escolta, com neix Els plans? No sé si és una experiència personal o va néixer així de casualitat.
3: No, bueno, neix una mica per culpa d'un dels actors, que a més és el productor de l'obra, que
1: sí,
3: és el Roger,
1: sí,
3: el Roger Cantos, que jo no recordo, crec que va ser com a mitjans de gener o cap a finals de gener, em va trucar... de l'any passat, parlem.
1: Sí, sí.
3: Em va trucar i em va dir... m'agradaria molt fer-te un encàrrec per una obra, pots un màxim de quatre personatges, però hi ha el problema que l'hauríem d'estrenar al maig.
1: Ah.
3: I clar, va ser una mica, doncs, ostres, vale, doncs, tenim 4 mesos per escriure...

0: Hi haurà un text, assajar amb els actors, etc. I la veritat és que vaig trucar a l'Eva Mor, que és amb qui hem escrit el text, perquè jo no em veia en cor de fer-ho tan ràpid i sol, i els dos ens trobàvem com en un moment personal molt semblant, de separant-nos, pares de fills, bueno, una mica com atabalats, i durant un mes i mig ens va servir com una mena de teràpia escriure el text. I així neix una mica. I està bastant... Una mica era... No són vivències personals, però sí de tot el que teníem al voltant. O sigui, no és directament... Et podria dir... Ah, mira, doncs això és que ho he viscut jo. No. Però de tota la gent que tenim al voltant... Sí, ha sortit els plans.
1: L'obra retrata, i ho dèiem ara, aquesta relació entre aquestes dues parelles, però també aquesta vida que hi ha en el WhatsApp, en els grups de WhatsApp dels pares i mares de l'escola. La Míriam n'és testimoni, perquè té fills en edat escolar, li van gustar amb el nostre tècnic també, i el Gerard va en camí. És un món a part, no, aquest?
0: Sí, sí, clar, és que jo crec que això... hi ha dos tipus de persones, els que estan en un grup de pares i els que no.
2: Els afortunats que no.
0: Sí, i estar en un grup de pares de l'escola, doncs et canvia la vida. I molts cops no podem dir qui és millor. I aleshores, clar, en això estàvem... És que ho estàvem vivint molt en primera persona. I de fet, han sortit durant molt de temps, han anat sortint molts memes i vídeos virals de grups de pares, sí. Però sempre hi ha, passa alguna cosa al grup de pares que estàs tu que supera qualsevol cosa que tu hagis pogut veure o llegir. I és mare meva. I clar, és com un món, és un submón, perquè clar, allà es junten tots els pares, que normalment els pares, si una cosa tenim o tenen, pares i mares, és que protegiran la seva criatura davant de qualsevol cosa. Aleshores, el material que hi ha en aquells grups és molt sensible. I per això donen tant de joc, jo crec.
2: Doncs avui precisament estem preguntant a la nostra audiència per aquests grups de pares, aquests grups de WhatsApp, que són normalment horribles. Voleu escoltar què diu la nostra audiència?
3: Sí.
2: Venga, sí.
4: Bon dia. O sea, escucho a la gente hablar de eso. Digo, pero qué tonterías decís, o sea, preguntar en un grupo y esperar que todo el mundo te conteste, pero de como toda la vida, vas y le preguntas a la profe si has perdido las cosas. Yo, o sea, mis hijos han sobrevivido, han pasado y no hemos tenido que tener un grupo de WhatsApp de los padres, todos dando la lata. Escucho a mi cuñada a veces y preguntan que los deberes de no sé qué, los deberes, oye, los niños se tendrán que espabilar. Pienso yo, que a lo mejor ya me pillo muy mayor para esto. Y los de los amigos es que no los apago, pero sí que es verdad que a veces pone uno, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Y por la noche, buena noche, buena noche, buenas noches. Pero bueno, me lo tomo en gracia, porque como son los amigos y es un grupo un poquillo más cerrado, no son 20 personas, pues claro, no pasa nada. En el de la familia, pues ponemos tonterías, así. Normal, yo creo que lo de toda la familia. Hasta luego.
2: Doncs aquesta és alguna de les històries que ens expliquen a la nostra audiència. Iago, Judit, no sé si a vosaltres us ha passat a la vida real un grup de WhatsApp d'amics, de veïns, del col·le...
5: Jo he de dir que tinc la meva família, el meu grup familiar, que nosaltres ens diem el bon dia cada dia. Uf. Cada dia. És molt fort. Bueno, jo depèn del dia, depèn de com em pilla, però sí. Em fa molta gràcia. Pensava que era l'única, però veig que no, que això repeteix en diversos cercles.
0: Jo estic en un grup de WhatsApp i hi ha una persona, és un grup que cada cop té menys moviment, però hi ha una persona que cada dia, a primera hora del matí,
6: bon dia,
0: allà a les 7 o les 8, no, posa la previsió del temps.
6: Ah, molt bé. Ah, bueno, això està bé.
2: És útil.
0: Sí, sí. A part, és una persona coneguda, no diré el nom, però cada dia posa la previsió del temps.
2: Meteorola?
0: Que va. Però és un grup que realment ara hi ha menys moviment, n'hi ha, però n'hi ha menys. El que ens unia en aquest grup, aquesta persona ja no hi és, i aleshores mantenim el grup igualment, i allà tenim la previsió meteorològica cada matí.
2: Doncs avui ha estat el seu dia.
6: Sí,
0: es porta una setmaneta, i he de dir que quan no apareix, la previsió és, hòstia, què ha passat?
2: Em falta alguna
0: cosa. Sí, sí.

0: Sí, allà està.
1: Que bo.
0: Dos anys posant
2: jo també...
0: la previsió del temps.
2: He d'afegir que hi ha també la típica persona que envia aquests xistes, aquestes bromes, que són en format d'imatge, que sí. Són dolentíssims. I de cop t'envien, t'avassallen amb aquestes imatges.
3: Oh.
2: I normalment aquesta persona és el meu pare, la meva família.
3: O les cadenes de, si no ho envies a 17 persones, tindràs mala sort durant 7 anys.
2: Sí, totalment.
1: L'obra parla també de la pressió de ser bons pares. Què suposa això, de ser bon pare o bona mare? Quin és el límit?
0: Jo crec que depèn de les persones. És que no hi ha límit.
1: Depèn de cada família, no?
0: Sí.
1: Digues, Judit.
2: No, jo anava a dir que... Jo no sóc mare i, per tant, no ho puc saber, però sí que realment amb amistats que estan començant a ser... Bueno, que ja porten un parell d'anys i tal, sí que ho estic veient com que hi ha com aquesta necessitat de la perfecció, que és una cosa que busquem tots sempre, no? De que aquesta ara de cop tot gira al voltant d'aquesta personeta i vols que tot vagi perfecte, que tot estigui bé, tot supercontrolat. I bueno, hi ha aquesta exigència, no? Al final és algo que no ens han ensenyat, que ho aprens sento.
1: Sí.
0: Clar, jo sóc d'una generació que ens van educar d'una manera molt diferent al que hi ha avui en dia. I clar, arriba un moment que entres en unes dinàmiques d'intentar tenir-ho tot controlat i que tot sigui el millor, que és impossible, és que és impossible. Aleshores, arriba un moment que t'has de plantejar de, mira, jo faig fins on arribo.
1: I
0: fins on no arribo, si ja hi ha la intenció, què hi farem, tu?
1: No passa res, tu, i
0: tant. No som perfectes. Però hi ha aquesta cosa, no?, perquè ara tens molt contacte, l'escola pública catalana, per exemple, és meravellosa, tens molt contacte amb l'escola, i això recordo que a casa... Era com, bueno, jo anava al col·le, però era com un satèl·lit al col·le amb el que els pares tenien molt poca relació, o nul·la. Només quan jo la liava molt parda, aleshores el col·le respirava. Ara és com una relació constant, menys cada setmana de les coses que han fet. Està molt bé, però clar, arriba un punt que és com sempre, arribem fins on arribem. I ja està, i tampoc t'has de fustigar perquè no arribes, no passa res.
3: Tots aquests ingredients són la clau de l'èxit d'aquesta obra dels Plans, que va tenir una primera temporada amb un 90% d'ocupació, més de 4.000 espectadors, i ara per tornar a connectar amb el públic, amb quins elements, a part d'aquests?
0: Perdona, és que s'ha tallat.
3: Sí, dic que l'obra va tenir una primera temporada
0: sí.
3: Amb un 90% d'ocupació, més de 4.000 espectadors. M'imagino que tots aquests temes que acabem d'explicar són precisament els que fan que el públic connecti amb el que passa a l'escenari, no?
0: Sí, jo entenc que sí. Abans ho deia la Judit. És una obra on els quatre personatges són molt diferents, però... en comptes de l'espectador, jo crec, identificar-se amb un d'aquests personatges, sempre trobes alguna cosa en un dels personatges amb el que la gent connecta. I ens ha passat molt que, clar, nosaltres pensàvem, bueno, al final estem parlant d'un tema molt concret, doncs aquí connectarà doncs, la gent que tingui fills o fills petits. I realment ens hem trobat que hi ha molts avis... que venen i s'ho passen superbé, riuen moltíssim, suposo, perquè veuen els seus fills allà. Veuen els seus fills intentant ensortir-se...
1: sobreviure com poden.
0: Nets. Clar, i una cosa que descobreixes quan tens fills, crec que és molt evident, que és que els teus pares, allò que feien amb tu a nivell d'educació... se'ls oblida completament i passen única i exclusivament a malcriar les teves criatures. I aleshores crec que aquest contrast
1: sí.
0: és el que fa que el públic no només se sentin interpel·lats gent que té fills petits, sinó que és bastant més ample. I tothom té un amic, un tiet, un germà, i la gent gran jo crec que veuen allà els seus fills intentant sortir-se'n sense aconseguir.
2: Sí, i jo també voldria afegir que és veritat que no sols abarca també aquestes generacions més grans, sinó també generacions més joves, perquè la gent que ha vingut a veure, i que després hem creuat paraules,

0: És el que deia, com que no només parla de pares i mares com a tal, com a concepte, sinó parla de les relacions, i al final és el que dic, no? Que tots tenim relacions amb amistats, familiars, i que és curiós perquè al llarg de l'obra empatitzes amb una de les parelles, no? I va avançant l'obra i de cop estàs empatitzant més amb uns altres. Vull dir que no és que estiguis més amb un o amb l'altre, sinó que et vas, com deia el Iago ara, això, no? Aquesta sensació de ara, ostres, ara defensaria a mort aquest, mentre que després canvies de bàndol, no? Totalment. I és xulo.
1: L'obra ha fet una gira per diferents municipis de Catalunya i ara torna al Teatre Gaudí de Barcelona, i s'hi estarà fins passat Tots Sants, si no m'equivoco. Vinga, fem una crida perquè tothom que ens estigui escoltant no es perdi aquests els plans.
2: Vinga,
0: Són els
2: Judit, que
0: millors
2: tu hi
0: plans de
2: estàs allà.
0: Barcelona.
1: És un
0: Són els millors
1: planazo, és
0: plans
1: un
0: per fer a
1: planazo.
0: Barcelona. És un planasso, exacte. És molt divertit. Mira, nosaltres ens ho estem passant molt bé perquè realment la funció és molt agraïda de fer. Jo tinc la sort d'haver-me incorporat aquesta temporada mentre la Laura Porta no pot ser-hi, i és un regal fer aquest personatge de la Mamen, i més amb aquests companys. I la veritat és que la gent que ve s'ho passa molt bé, riu molt. A més, forma, com que tal com és el Gaudí, que és un espai molt únic, no? Molt seu. D'alguna manera és com si ells també fossin uns amics més que estan en aquest sopar amb
1: Clar,
0: nosaltres.
1: que bo.
0: I és molt xulo perquè ho viuen com més intensament, i crec que és molt bonic, i alhora que la gent riu quan... I la gràcia és que com que el riure es contagia, com més gent ve, més riuen. Per
1: Clar.
0: tant, que vingui tothom al Gaudí a omplir-lo, perquè així encara riuran més.
1: Doncs
2: De
1: ja...
2: fet, jo el que volia dir
1: Digues, Iago,
2: és
1: digues.
2: això, que el Gaudí és un lloc on pots anar a veure el teatre d'una manera bastant diferent a altres teatres, perquè hi ha els teatres de proximitat, que són realment teatres de 50, 60, 70 butaques, que tens l'escenari molt a prop, molt a sobre, i ho veus tot molt de veritat. Però hi ha pocs teatres on puguin entrar com 200 persones o 170 i segueixis tenint aquesta sensació, perquè el fet de que el Gaudí tingui públic als quatre costats et fa estar sempre molt a prop dels actors. I és el que deia la Judit, crec que es viu com si t'haguessin de deixar un lloc a taula per sopar amb ells, tot i que en realitat no farem una mica d'espòiler, no sopen, però jo crec que aquesta és la gràcia de venir a veure aquesta obra, que és una comèdia que jo crec que funciona perquè la gent riu molt, s'ho passa molt bé, si veuen algunes coses pròpies, i a més ho tens molt, molt a prop. És una manera molt xula de veure teatre.
1: Doncs ja ho sabeu, Els Plans, una obra de Iago Alonso amb Llorenç González, Núria Deulofeu, Judit Malet i Roger Cantos, que es pot veure ja al Teatre Gaudí de Barcelona. Iago, Judit, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a
2: Moltes
0: vosaltres.
2: gràcies a vosaltres.
3: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
1: Temps a parlar de literatura avui amb la Laura García, periodista literària i fundadora de Book Life. Laura, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé, i tu, amb aquestes pluges?
4: Doncs mira, em sembla que avui és dia ideal per parlar de literatura
1: i
4: per parlar d'una temàtica que ha quedat una mica en segon pla, perquè entre les pluges i totes les notícies estem bastant distrets. Però aquesta és la setmana de la salut mental, sobretot dijous i divendres, però ja durant tota la setmana es ve parlant de la importància de donar a conèixer la salut mental, de ser-ne conscients, que cada vegada hi ha més gent amb problemes de salut mental, que cada vegada necessitem més recursos, més eines pel nostre benestar emocional, i sobretot que cada vegada n'hem de parlar més, perquè jo crec que només parlant-ne més i sent-ne més conscients i fer-ho de manera oberta, podrem sensibilitzar-nos i ajudar aquelles persones que estiguin passant per algun problema de salut mental. Hem fet molta feina en els últims anys, Míriam.
1: Des de la pandèmia...
4: Clar, cada vegada se'n parla més, cada vegada en som més conscients, però sí que encara hi ha cert estigma i cert tabú, sobretot també en malalties determinades. Aquestes són malalties o trastorns que no es veuen, i el fet de no ser visibles fan que la gent no les entengui tant, les que no les pateix. I per contra, fa que la gent que les pateix o l'entorn de la gent que les pateix necessiti cada vegada més eines. No només les oficials, els tractaments,

que cada vegada estan més desenvolupats i cada vegada funcionen millor, sinó també aquelles petites eines del dia a dia que ens ajuden a entendre, que ens acompanyen i que fan que aquests trastorns no només el conegui la persona que els pateix, sinó també el seu entorn. Jo per això avui he fet un petit recull de llibres, alguns d'ells ja n'hem parlat aquí a la secció, però és important anar-los recuperant de tant en tant i més en aquestes dates, perquè la tardor és especialment procliu a, bueno, doncs a fer més evidents els problemes de salut mental per tot el que comporta. Per això se celebra el Dia de la Salut Mental el mes d'octubre. I la literatura cada vegada ens en parla més obertament. Jo avui us he fet un petit recull d'algunes novel·les i alguns llibres, però abans deixeu-me recordar com la literatura ens pot ajudar a encarar i a fer més visible la salut mental. La salut mental és present i ha estat present en la literatura des de fa moltíssims anys. Potser no amb el nom concret de cadascun dels trastorns, ni dient que potser era un trastorn de salut mental, sinó amb molts personatges de la literatura que han mostrat certs comportaments o certes afeccions que avui dia, a dia d'avui, i tenint ja els coneixements que tenim, doncs ens fan pensar que aquells personatges doncs patien alguns trastorns mentals que ara ja serien diagnosticats. Per tant, la salut mental també la podem llegir i l'hem llegit durant molts i molts anys. I això és molt important, perquè a vegades hi ha persones que no saben ben bé què els passa, no saben ben bé com explicar què tenen, no saben ben bé com dir als seus familiars o al seu entorn que els hi passa una cosa i l'altra. I és molt més senzill llegir-ho i aleshores fer-ho palès, no? Dir, això és el que m'està passant a mi, així és com em sento, d'aquesta manera potser puc explicar-ho més a les persones que m'envolten. No és que la literatura doni solucions ni que sigui terapèutica en el fet de curar, sinó és en el fet més d'acompanyar i de posar paraules. La literatura, evidentment, ens acompanya en aquests processos que ja estiguin sent tractats. La literatura ens pot acompanyar doncs, a veure que no estem sols amb aquest problema, que ens sentim reconeguts amb els personatges, que poder tenim algunes eines que apareixen a la lectura que també tenim nosaltres i ens poden anar bé. Per tant, la literatura fa que ens hi reconeguem en alguns d'aquests personatges i que puguem veure doncs, que no estem sols. A vegades la literatura no ens ha de servir per veure què és el que ens està passant, sinó per evadir-nos. Per tant, la literatura també ens pot ajudar a sortir una mica d'aquest estat en el que estem. I a més, la salut mental també posa o es veu millorada quan posem una mica de narrativa a la nostra història. Això passa també amb el dol, per exemple, no? Quan estem passant moments de dol, que a vegades també es poden complicar amb algun problema de trastorn mental, ordenar els fets i els sentiments que anem sentint i a través de la lectura ens pot ajudar molt, doncs això, a posar ordre, a saber en quin punt estem, com anirà més o menys el procés, malgrat que no tots els processos són iguals, és a dir, a posar una miqueta de narrativa. Us he portat molts llibres, avui posem fil a l'agulla perquè n'hi ha molts i m'agradaria doncs, que poder-los recomanar tots, però no sé si em donarà temps. Comencem amb un llibre que ja té un temps, del Gaspar Hernández, que es diu La terapeuta, que ens parla de l'angoixa del dia a dia, de la quotidianitat, però també ens parla de la teràpia. I m'agrada especialment aquest llibre perquè seguim el protagonista de la història en tot un procés, des de que descobreix doncs, que el que li està passant és una angoixa crònica, fins que va fent el procés de saber per quin motiu, quines són aquelles maneres de poder-la encarar amb la terapeuta, la relació amb la terapeuta, és a dir, és un procés tot ell enfocat a un personatge que està vivint angoixa crònica i que es posa en mans d'una terapeuta doncs, per poder-ne fer front. Un altre llibre d'autor català que té menys temps, d'una autora jove que va ser revelació en el seu moment, l'Alba de Déu, va escriure la seva primera novel·la, La conformista, que ens parla d'un tipus d'angoixa molt més sutil, però que és com un soroll de fons que va afectant el dia a dia d'una parella que viu en una situació econòmica precària, que cada dia fan mans i mànigues per a poder arribar i que això va passant factura no només a la seva relació, sinó també al seu estat de salut mental. Aquí enfoquem la salut mental des d'un punt de vista més sutil, però que aquesta angoixa de run-run pot esdevenir amb el temps i si se sosté en un problema de trastorn mental molt més gran. És una novel·la que m'agrada molt perquè ens fa com una prevenció d'allò que pot arribar a passar si no fem cas a les senyals de la nostra salut mental i d'allò que, doncs, malament per alguna cosa. En el mateix sentit, però en un altre context, Beatriz Serrano va escriure una novel·la que es diu El descontento,

que és aquelles situacions a la feina, l'estrès crònic, la pressió social, però també la pressió econòmica, que fan que en un moment donat el teu sistema emocional

0: la protagonista de la novel·la, perdó, que és una noia benestant, decideix tancar-se al seu apartament de Manhattan i passar-se dia rere dia, nit rere nit, veient pel·lícules i automedicant-se per pur plaer. Darrere d'aquesta actuació hi ha una apatia i una depressió que anem coneixent a través de la... i que posen de manifest una generació a la que la falta de motivació o la falta de ganes emmascara una situació molt més greu de trastorn de salut mental. I jo crec que és una novel·la que ens posa molt de manifest que a vegades allò que diem, no? Està desmotivat o és que no té ganes de fer res, sobretot en els joves, no? Pot posar-nos en alerta perquè potser darrere d'això hi ha algun problema, algun trastorn, no té per què ser així, però sí que hem de posar el focus per saber una miqueta, no? Per veure-hi darrere. Més llibres. La insoportable levedat del ser, de Milan Kundera. Fa moltíssims anys que aquesta novel·la esdevenia un dels principals referents a les relacions de parella i, sobretot, com poden arribar en una persona sensible com és una de les protagonistes que cauen de pressió després que la seva parella de tota la vida es descobreixi que li és infidel i com això pot portar una persona a viure un cas de trastorn de salut mental tan greu, no? O Serotonina, de Michael Holloway, que en el seu moment també va ser una novel·la de gran èxit perquè posava a la palestra un personatge completament portat per la depressió i també pel consum d'estupefaents i pel costum de la manera d'automedicar-se que va portar. Una novel·la preciosa, que ara ja té uns anys, però que jo crec que hauria de ser també una lectura obligatòria en els adolescents i a partir de 16-17 anys, El efecto del aleteo de una mariposa en Japón, de la Ruth Ozeki. Un llibre delicat, a més també parla dels desastres d'un tsunami que va passar ja fa uns anys, però sobretot que ens parla de la delicadesa de la salut mental en els joves, no? De com hem de cuidar això que dèiem ara, no? aquest bé tan preuat però alhora tan vulnerable en una època de la vida tan complexa com és l'adolescència. I si parlem de clàssics sobre la salut mental, no podem deixar a la Virginia Woolf, que és una de les grans autores de tota la història de la literatura, però també dels trastorns mentals. Ella en va patir i de fet es va suïcidar i tothom ho sap, no? Però ens va deixar unes obres cabdals sobre els trastorns mentals. També la Sílvia Plath amb la seva campana de vidre, una crònica sobre la seva depressió clínica i com ella va intentar fer-ne front. I finalment Innocència interrompida de la Susana Kaisen, que també es va fer una pel·lícula i que també és un dels clàssics de la salut mental. I deixa'm acabar amb un altre llibre d'autora catalana que no és una ficció, malauradament, però que posa de manifest un altre dels trastorns mentals a l'edat de l'adolescència, que és La fam, de la Núria Busquets, que és aquell llibre sobre el problema de trastorn alimentari que va viure i que està vivint la filla de la Núria i que ella va decidir escriure una novel·la per explicar-ho. Dic una novel·la perquè està tan ben escrit i està tan novel·lat que és un llibre meravellós que parla d'un trastorn també que afecta malauradament a moltes joves i a molts joves.
1: Important, Laura, parlar de salut mental no només en aquesta setmana, sinó tots els dies de l'any i sobretot estar reflexionant amb una cosa que has dit abans dels adolescents, que a vegades tenen comportaments i no sabem què els hi passa. No parlar i no opinar sense saber què hi ha al darrere d'aquella persona, perquè no sabem per quin moment està passant, així que el més adient és acompanyar-la, buscar ajuda i no parlar, com es diu en castellà, no? A la ligera, perquè mai sabem què hi ha al darrere de tot el que passa aquesta persona.
0: De fet, el que ens dona la literatura és coneixement, i amb coneixement a la mà podem començar a ser una mica més tolerants i a ser una mica més perspicaços, i si tenim adolescents al nostre voltant, començar a canviar la mirada més cap a la cura i no tant cap a la crítica, no?
1: Exacte.
0: Pel fet de ser joves, que a vegades ens surt, no, ja de carrerilla, no? Els joves necessiten molt que els ajudem, i en aquesta setmana de la salut mental, més que mai.
1: I que a vegades ens oblidem, que nosaltres fa uns anys també érem joves i també vam passar per situacions complicades i pensàvem que ningú ens entenia, doncs ara som nosaltres els que no entenem i hem d'intentar fer aquest pas per, com dius, acompanyar els nostres adolescents. Laura García, com sempre, és un plaer parlar amb tu de literatura i de llibres.
0: Igualment, que passeu bona setmana.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades, tot i que nosaltres portem des de 2:15 ja acompanyant-vos amb les sèries i amb moltes més històries per explicar-vos i compartir a les matinades. Però ja hem d'estrenar, ja hem d'inaugurar com a tal aquest dimarts dia 6 d'octubre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs això és que ja estem al 6, al 6 del 10, del 26. I què podem dir d'un dia com avui, a veure?
1: Doncs mira, avui hem de dir que és el Dia Internacional de la Geodiversitat i és el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral. Si mirem a casa nostra, tenim un dia. Avui és el Dia del Cinema Espanyol.
0: Ah, mira.
1: Per reconèixer el valor patrimonial del cinema. I per què es tria el 6 d'octubre? Doncs perquè el 1952 va finalitzar el rodatge de la pel·lícula Esa Pareja Feliz, una pel·lícula que van codirigir Juan Antonio Bardem i Luis García Berlanga. Doncs, bueno, és una crítica, una pel·lícula que era una crítica a l'afany consumista que començava a aparèixer a l'Espanya d'aquells anys 50.
0: Doncs mira, que curiós, perquè més clar, coincideix en dimarts, que ara és el dia que més es veu cinema espanyol als cinemes, perquè és el dia que tenen, diguem-ne, descompte la gent gran, i els dimarts doncs ja no només s'analitza les dades del cap de setmana, sinó sobretot les dades del dimarts, perquè és l'indicador del públic, diguem-ne, més sènior, doncs quines pel·lícules els hi agrada veure. Per tant, doncs mira, avui rodó el dia del cinema espanyol en aquest aspecte.
1: Anem cap als Estats Units, que també tenen dies nacionals. Mira, avui és el dia germanoamericà. Ah. És un dia, sí, per celebrar la contribució cultural i històrica dels immigrants alemanys als Estats Units. Tenen també, atenció, el dia de la sortida nocturna nacional. I què se celebra en un dia com aquest? Doncs és un dia per enfortir les relacions entre la comunitat i les forces d'ordre públic. Bàsicament, el 1984, la National Association of Town Watch va fer la primera sortida nocturna nacional. Consistia que els veïns encenguessin la llum del porxo de

0: casa i es reunissin davant de les seves cases com a símbol d'unitat contra el crim. Amb el temps, això ha evolucionat fins a convertir-se en una celebració comunitària en el que la gent surt al carrer i doncs, una mica agraeix a la policia, vigilants, la seva aportació per prevenir el crim i la seguretat veïnal.
1: Doncs està bé de conèixer i de saber l'origen de tot això. Què més tenim, David? A veure.
0: Mira, avui és el Dia Nacional dels Entrenadors, als Estats Units. També és el dia del sombrero loco.
1: Ah, mira.
0: Sombrero loco, sí, de Lewis Carroll, d'Alicia en el País de les Meravilles. Doncs, per primera vegada es va celebrar el 1986 i ho va proposar un treballador d'una empresa d'informàtica.
1: Mira.
0: Que volien, doncs mira, crear un dia d'una mica de bogeria, de diversió en l'entorn laboral. Així que si teniu un barret així una mica extravagant...
1: Molt bé, una mica el que alegra bueno, els jocs de treball, els sí. Equips i tot això. Sempre hi ha algú que... Molt bé.
0: I va, anem a una mica de gastronomia, perquè avui és el Dia Nacional dels Fideus.
1: Ah, doncs mira, uns fideus sempre venen de gust, si estan ben, si estan ben cuits, si estan ben cuinats. Doncs escolta, ara jo uns fideus amb... Escolta, me'ls cruspiria, com sempre, aquestes recomanacions dels dies internacionals, nacionals i de menjars als Estats Units. Què tenim de sants, David?
0: Doncs mira, avui hem de felicitar a Bruno, Sant Bruno. Avui és Sant Sàgar de l'Odissea.
1: No de l'Odissea, eh?
0: No de l'Odissea, no, l'Odissea.
1: Val. No ho dic perquè ara està tothom amb la del Nolan i dic, ja ho veuràs tu.
0: No. Santa Fe de Agen, San Renato de Sorrento, San Román de Auxerre, San Magno de Venecia, San Iwio, San Juan Xenos, San Pardulfo de Gueret, Santa María Francisca de las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo...
1: Ostres!
0: Sí, i San Artaldo de Belley.
1: Molt bé. Pues déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Els noms que avui podríeu triar. Va, un de que avui sigui el sant. Bueno, potser d'un altre, potser no cal.
0: Pardulfo.
1: Pardulfo està bé. De Pardulfo és el rio, que diu el clàssic. Doncs va, anem amb les notícies de fa un segle, les que comentem, en aquest cas, doncs d'un 6 d'octubre de 1926. Doncs a veure, David, què passava que era notícia fa un segle?
0: Mira, avui estem molt amb tema de crims, perquè La Vanguardia ens parla de la vista d'una causa por robo y homicidio contra dos mujeres para las que pide el fiscal la pena de muerte. Para el lunes próximo ha sido señalada en la sección primera de la audiencia la vista de la causa por robo y homicidio de Miguel Marsal Farell contra las hermanas Carmen y Dolores Solans Campany. He aquí cómo relata y califica el hecho el fiscal señor Brusola. En los suburbios de esta ciudad, vivienda número 13 de la calle de Rialp, en la que habitaba de a tiempo el anciano de 87 años Miguel Marsal Farell, y en la que también desde hacía meses habían ido a vivir con él, un hijo del mismo llamado Francisco, juntamente con la familia de este, compuesta de la consorte Carmen Solans Campany y el hijo del matrimonio llamado José, ya mayor de edad, cuando en la mañana del 26 de noviembre de 1925, en ocasión en que se hallaban a solas con el referido anciano, su expresada nuera y una hermana de esta llamada Dolores, con desprecio del respeto que por la edad merecía el mismo, a pesar del parentesco filial de la primera y abuso de superioridad por el vigor y por el número, entre las dos, a viva fuerza le sustrajeron una petaca que llevaba consigo y que contenía 75 pesetas. Y como se dispusiera a pedir auxilio para impedirlo, lo amordazaron. Le dieron una paliza con la que le causaron graves lesiones. Encendieron fuego en el hogar, echaron sobre él al pobre viejo y cogiendo una paletada de basuras encendidas las esparcieron por encima de la cabeza, cara, pecho y brazos de su víctima. Todo ello indudablemente con el propósito de darle muerte para desembarazarse del mismo y atribuir la muerte a un incidente fortuito, marchándose después la Dolores y quedando la Carmen, sin prestar auxilio alguno a dicho padre político que casi inerme quedó junto al fuego. Pero como coincidieran algunos lamentos del anciano con acudir algunos vecinos, alarmados por la gran cantidad de humo que salía por la chimenea y que lograron penetrar

Va passar tal dia com avui, 6 d'octubre de l'any 1978. Dire Straits publicava el seu àlbum debut homònim. Mark Knopfler i companyia irrompien aquest dia el panorama musical mundial amb un disc que destacaria, sobretot, per una manera de tocar la guitarra que trencava amb tot el que s'estilava en aquell moment. Enmig de l'explosió del punk i la new wave, Dire Straits ofereix una proposta gairebé a contracorrent. Rock minimalista, sobri, basat en el finger-picking elegant de Knopfler i en lletres narratives carregades de detall. El disc inclou Sultans of Swing, la cançó que catapultaria el grup a l'estrellat internacional i que encara avui és considerada una de les peces de guitarra més admirades de la història del rock. Curiosament, la cançó va trigar un temps a triomfar. La primera versió enregistrada en una emissora de ràdio londinenca va generar tant interès entre els oients que la banda va acabar fitxant amb una gran discogràfica. Recordem així que va ser un dia com avui, un 6 d'octubre del 78, que Dire Straits publicava el seu àlbum debut homònim.

0: va passar tal dia com avui, 6 d'octubre del 1974. Emerson Fittipaldi guanyava per McLaren el seu primer campionat mundial de pilots de Fórmula 1. Al Gran Premi dels Estats Units al circuit de Watkins Glen de Nova York, el pilot brasiler Emerson Fittipaldi va fer història. Amb només 27 anys, va assegurar el campionat mundial de pilots per a McLaren, el primer de la mítica escuderia britànica, en una temporada de Fórmula 1 plena de dramatisme i rivalitat. Fittipaldi, al volant del McLaren M23, només necessitava un quart lloc per endur-se el títol i ho va aconseguir amb una cursa sòlida que van just darrere de Carlos Reutemann. La victòria no va ser seva, però els punts van ser suficients per superar els seus rivals. I el salt amb el trofeu com a campió mundial, el segon de la seva carrera després del títol del 1972 amb Lotus. Així l'ovacionaven des del Brasil esperant la seva victòria, recollit per la televisió italiana.
1: Fittipaldi domina San Paolo dall'alto del trionfo che gli viene tributato. El Rato promette alla patria di portare una vettura tutta brasiliana alla vittoria di un gran premio. Lascia così la McLaren per la Cooper Sucar ed un pugno, si fa per dire, di dollari. Oggi lotta, se non per vincere, almeno per qualificarsi.
0: Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 6 d'octubre del 1974, que Emerson Fittipaldi guanyava per McLaren el seu primer campionat mundial de pilots de Fórmula 1.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Aquesta sonava a l'any 96 i segur que la recordeu. Doncs era la tercera que més escoltava a aquestes alçades de l'any 1996 al Regne Unit. I és que el Regne Unit sempre ens ha portat, acostumaven a trigar unes setmanes en arribar al nostre país, però era una època en què la música britànica, doncs, era la que dominava el món. I és que fixeu-vos, aquesta era la tercera cançó més escoltada, els Deep Blue Something, amb el seu Breakfast at Tiffany's, que no només va assolir el tercer lloc, sinó que també, doncs, va sonar a les nostres llistes. Però és que en el número 2, va, vinga, aviam si imaginem quan comenci a sonar, quin estava en el número 2.

Doncs siguen les Spice Girls amb el Say You Be There, cançons que, clar, ara... Ah, sí, home, i tant, me'n recordo. Doncs fa uns quants anys, calculeu, 96, l'any que estem, doncs quants anys han passat. Doncs aquesta, aquestes alçades d'any, però de l'any 1996, a principis d'octubre de 1996, era la segona més escoltada al Regne Unit.

Doncs la promesa de que hi siguis, perquè la que estava en el número 1 és una cançó que a mi m'encanta, dels Boyzone, que porta per títol Words, paraules.

Doncs això, èpoques en les que es vocalitzava una mica més que ara actualment, tot i que la música, evidentment, va canviant de dècada en dècada. Avui, les tres que ho estaven petant, una primera setmana del mes d'octubre de 1996 al Regne Unit.

Ens agrada explicar-vos paraules, words, totes les matinades, fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, a nits, de Ràdio Seguim.

0: Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història.
1: Yo soy el rey del yasacoco, el más mono rey del swing.

0: Amb més de 26 llibres, múltiples articles científics i més de 20 produccions per cinema i televisió, la feina feta per Jane Goodall ha contribuït no només a ampliar el coneixement sobre els ximpanzés i altres espècies animals, sinó també a lluitar per la seva protecció, a més de promoure un estil de vida més sostenible en la nostra societat. Ha estat considerada una de les dones científiques de més impacte durant el segle XX i el documental sobre la seva vida i obra, El viatge de Jane, ha guanyat el premi Best Green Film al Green Film Fest de Berlín i fou preseleccionat entre els nominats als Oscars del 2012.
1: She does seem frail, but at the same time she's tough as nails.
2: I simply call her, she's a walking angel.
3: I can sometimes recapture what it was like to sit here when I was a young girl. Everything I saw was new and exciting.
4: This was when my dream began. I would grow up, I would go to Africa, I would live with animals, I would write books about them. If we are the most intellectual creature that's ever walked on the planet, how come we're destroying that planet?
0: A la darrera declaració que hem sentit del documental El viatge de Jane, Goodall es preguntava com és possible que els humans siguem la criatura més intel·ligent que hagi trepitjat la Terra i, no obstant això, l'estiguem destruint. En una entrevista publicada l'any passat pel Huffington Post, la primatòloga reflexionava que si cadascun de nosaltres, cada dia, prenem consciència del que fem, del que comprem, d'on ve, si ha estat fabricat per nens esclaus o causa patiment als animals, o si prové d'una agricultura que abusa dels químics, el canvi sí que és possible, malgrat que la gent cregui que a títol individual som molt poca cosa.

Gràcies a la seva perseverança, Goodall va descobrir que els ximpanzés no només eren capaços de fer servir eines, sinó que la seva vida social era extremadament complexa i que demostraven tenir emocions més enllà de la por o l'alegria, tot passant per la compassió o la solidaritat, així com la tristesa i la violència extrema. Després dels seus viatges arreu d'Àfrica, Goodall s'ha dedicat a promoure la necessitat d'aturar el consumisme de les societats contemporànies en benefici d'un model de vida més sostenible en tots els sentits. I és que la doctora creu que hem de viure en pau amb els animals, però també amb altres cultures, nacions o religions.

0: too much to take in here. More to find than can ever be found.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres ja anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet, ens està fent inaugurar el dimarts, 6 d'octubre de 2026. Però abans que donem relleu a l'equip de Más de Uno, sempre ens agrada doncs poder comentar alguna notícia, algun fet insòlid que valgui la pena de comentar. Així que a veure, David Morales, quina has triat avui? A veure.
1: Anem cap a Corea, concretament a Corea del Sud, en aquest cas, i anem cap a la localitat de en aquest cas, Busan.
0: Mm-hmm. I a Busan vaig estar jo aquest estiu.
1: Doncs mira, a Busan, des del passat 17 de setembre, 18 de setembre,
0: sí.
1: Hi ha una gran atracció en la zona portuària.
0: Val.
1: I és que en el canal de Busan hi va entrar fa això, el 18 de setembre, un tauró.
0: Ostres.
1: Un tauró de 3 metres i mig de llarg.
0: Veus com vaig fer bé de no banyar-me? Perquè vam anar uns quants atletes i la meva filla i jo vam dir... No ens banyem nosaltres. Doncs mira, tu un tauró, veus? Si és que...
1: Doncs en aquest tauró, concretament, ha causat furor entre els habitants de la ciutat. I és que un dels problemes que hi ha és que no és capaç de sortir del canal.
0: Clar.
1: Ha trobat l'entrada, però no troba la sortida.
0: Saps allò que quan vas buscant, vas fent zapping, que no saps quin canal quedar-te? Doncs quan aquest li ha agradat i no... Mare meva.
1: Que és un tauró, no és petit, 3 metres i mig de llarg. Més de 600.000 visitants han anat ja en massa al Port Nord, que és on està, per poder veure l'espectacle d'un tauró de 3 metres i mig nedant en el canal. Han intentat amb diferents embarcacions a veure si podien aconseguir que els seguís per sortir del port, però no hi ha hagut manera. Quan veu les embarcacions, s'amaga, es fica per sota l'aigua, les esquiva, de manera que ara el que estan fent han contactat amb l'Institut Natural de Ciències Pesqueres, i que l'administra l'Estat, i estan fabricant una xarxa especialment dissenyada de 50 metres de llarg o més per posar-la a tot el que seria l'ample de la via fluvial i amb l'ajuda d'un vaixell intentar portar el tauró cap a la sortida. Una altra embarcació ruixarà aigua des de darrere per anar empenyent el tauró en aquesta direcció. Haurem de veure si realment el tauró...

0: surt, o és que ha decidit quedar-se allà i li agrada, i mira, i no vol sortir.
1: És que a Busan van molta gent de l'interior de Corea per les platges i tot això, doncs clar, el Tauré, jo també vaig a Busan, tu, escolta, si va tothom, doncs escolta, només em hagués faltat veure un Tauré, i mare meva, doncs el aniran amb Busan, a veure si se'n balla d'una vegada. David Morel, és un plaer, com sempre, escoltar-te, t'escoltem aquesta propera matinada.
0: Bona nit. Ai, bon dia.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí, serà bona nit quan...
0: Bona nit demà, sí.
1: Sí, sí, ja, és que aquí estem... No, és que aquí... A veure, si jo a mi se'm cau un ull cada cop que he de saludar, perquè no sé mai què dir. Doncs això, nosaltres aquesta propera matinada, 2:15, seguirem acompanyant-nos. Ara els deixem amb Más de Uno, amb Rafa Latorre i després amb Carlos, Alcina i tots els seus equips. Que vagi molt bé, adeu-siau, cuideu-vos.

nostra Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: No tendría ningún problema. Yo es que vivo en un hambre voraz siempre, o sea, podría comer cualquier cosa, ¿no?
1: Tu cultura gastronómica es infinita.
0: Infinita, inabarcable. ¿La pregunta para mañana cuál es?
1: Pues, ¿cuántos problemas políticos consisten precisamente en eso? En que quienes toman las decisiones viven en una burbuja o en un uso horario distinto al de quienes la padecen.
0: Bueno, luego te espero aquí en Tertulia, te quedas, ¿no?
1: Muy bien, sí.
0: Hombre,
1: claro,
0: hay muchos asuntos, creo, ¿eh? Alguno interesante. Información cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya.
3: Sol, solet, vine a ma veu.
4: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
5: Què tal? Bon dia. El govern aprova un primer paquet de 75 milions d'euros per fer front als danys dels temporals, mentre Catalunya recupera progressivament la normalitat. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, doncs comencem la jornada destacant algunes afectacions que queden actives pels aiguats tant d'ahir com d'aquest cap de setmana. Hi ha tallades la C-14-15C, la Roca del Vallès, per risc d'esfondraments i que haurà desviament senyalitzat. També està tallada a hores d'ara la C-352 de Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, la C-31 està tallada amb l'enllaç amb la ronda litoral, amb la B-10 en sentit nord, en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, tenim fins a 3 accidents actius. El primer és des d'ahir a la tarda, que encara talla un carril a la C-25 a Santa Coloma de Farners en direcció Girona. El segon ha estat fa una estona a la AP-7, que deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Celoni en direcció Barcelona. I el tercer ha estat també, en aquest cas, a la ronda litoral, a la B-10, a l'Hospitalet de Llobregat, també cap a Barcelona i també amb els vehicles al voral. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: Pel que fa al temps, continuem pendents dels ruixats i les tempestes i és que a la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials, així que molta atenció. Les temperatures es mantenen sense gaires canvis, amb màximes de 27 graus a Girona i Lleida i 25 a Barcelona i Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
7: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Más de uno Catalunya.
5: Avui despertem amb més calma després d'una nova jornada de pluges intenses a Catalunya, especialment al litoral i prelitoral barceloní. Un episodi que arriba després de 2 temporals més en l'última setmana i que potser no és l'últim d'aquesta setmana. Una situació d'aiguats excepcionalment que ha dut el govern a aprovar un primer paquet de mesures excepcionals per pal·liar els estralls. Salvador Illa, president de la Generalitat.
8: El Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades.
5: 75 milions d'euros per un primer paquet que es podria ampliar si resultés insuficient, tal com ha indicat el president. És la reacció política més immediata a una jornada de xàfecs que va deixar incidències importants a diversos punts de Catalunya. Joan Valentín, bon dia.
9: Bon dia, Montse. 16 centres educatius no van poder obrir dilluns les portes per les fortes pluges i avui dimarts tampoc ho podran fer. Pel mateix motiu, 3. Els aiguats també han afectat alguns hospitals com els de Blanes, Vall d'Hebron i Granollers, on s'han hagut de reubicar pacients durant el cap de setmana. El sindicat d'infermeria SATSE reclama adaptar unes infraestructures que considera envellides als episodis meteorològics que cada vegada són més extrems.
10: Si no es poden reformar o es poden estructurar de cap manera, doncs s'hauria de canviar, treure els serveis aquests d'aquí i posar-los en un altre lloc.
9: Ho explicava la brúixola Pilar Justé, secretària provincial de SATSE Barcelona. El sindicat també reclama un protocol d'emergències que garanteixi la seguretat dels professionals sanitaris durant els desplaçaments als centres de treball.
5: L'episodi d'aquest dilluns, per sort, no ha deixat cap mort. Això sí, encara es continuen buscant dos joves. Una Pineda de Mar que es busca des que dos testimonis van donar l'avís, però no consta cap denúncia per desaparició, i l'altra, un menor de 12 anys que hauria desaparegut en el mar del temporal, però per una situació personal. Pel que fa a les afectacions en mobilitat, Rodalies recuperarà avui part del servei, però es mantindran diverses afectacions. L'R1 no funciona per motius, segons diu Rodalies, sobrevinguts i ofereix el seu servei en autobús. També hi haurà servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni a l'R2 Nord, entre Terrassa i Manresa a l'R4, a tota l'R8 i en diversos trams de l'R11. Pel que fa al metro, la majoria de línies han recuperat la normalitat després de les incidències registrades durant el temporal. Tot i això, les autoritats mantenen la vigilància per la previsió de pluges intenses d'avui a la tarda.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
5: Amb l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez, que portarà els ciutadans a les urnes el proper 29 de novembre, queden carpetes obertes que afecten Catalunya i que impliquen el govern espanyol o el Congrés dels Diputats. Parlem de compromisos dels socialistes, com el finançament autonòmic, el condonament del Fla o la titularitat del Consorci de la Zona Franca. El president parlamentari dels socialistes, Ferran Pedret, s'hi ha pronunciat al respecte en declaracions a la brúixola.
11: Acaba d'estudiar-ho, però hi haurà algunes d'aquestes que s'havien de portar a votació necessàriament pel ple del Congrés, que no serà possible abordar-ho en aquesta legislatura. Dissolta la cambra, doncs això no serà possible. En tot cas, procurarem fer-ho efectiu quan es constitueixi la nova legislatura.
5: De la seva banda, des del Partit Popular, consideren que és l'única bona notícia, diuen que Sánchez ha donat en 8 anys. Així ho ha assegurat també a la brúixola el senador de la formació, Juan Milian. Preguntat per una eventual coalició de PP i Vox, ha assegurat que no posen cordons sanitaris a ningú, excepte a Bildu.
12: En Vox han practicat governs autonòmics que funcionen molt millor que els governs del Partit Socialista. Aspirem a governar en solitari, però en tot cas el que fa falta és un canvi de govern, un canvi de polítiques.
5: I Esquerra Republicana vol que Gabriel Rufián repeteixi com a candidat a Madrid sense abans haver decidit quin és el seu futur polític. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
13: Bon dia, Montse. Sí, el líder republicà encara no sap si vol seguir defensant els interessos independentistes o formar part d'un front d'esquerres que uneixi diverses sensibilitats. Com a mínim ja sap que té el suport del seu partit. Elisenda Alemany és la secretària general.
14: Pensem que és el millor candidat.
13: D'altra banda, la líder de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, creu que Pedro Sánchez ha fet servir la votació als decrets d'habitatge per interessos electoralistes.
15: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
13: El govern tornarà a aprovar demà els decrets d'habitatge per intentar-los validar la Diputació Permanent, on té majoria sense necessitar Junts.
5: I sàpiguen que 20.000 activistes per l'habitatge, segons l'Ajuntament, 120.000 segons els organitzadors, s'han manifestat a Barcelona, convocats per diverses organitzacions la mateixa tarda que els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general pel novembre. Així n'ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo.
16: Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin. Estic convençuda que en aquesta onada s'hi sumarà tothom.
5: Després d'aquesta manifestació s'han produït aldarulls i els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones, entre elles una menor. Els incidents van deixar 30 agents ferits lleus i diversos incendis i barricades al centre de Barcelona.
2: Más de uno, Catalunya. Amb Montse Valls.
5: Les 7 i 28, moments ara pels esports. Víctor Llucià, bon dia.
17: Bon dia, Montse. La selecció espanyola amb fins a 6 jugadors del Barça s'enfrontarà a Croàcia a la ciutat de Split en el duel de la quarta jornada de la Nations League a 8:45 del vespre. És l'últim partit dels de la Fuente just abans de la tornada del futbol de clubs. Canviem de pilota en bàsquet. La sisa joventut de Badalona s'estrenarà a la Champions League de la FIBA rebent a l'Olímpic el Neijerslija a 8:45. I també en l'esport de la cistella, el FIAC Girona jugarà davant el Dinamo de Bucarest al pavelló de Fontejau a 6:45 de la tarda, la primera jornada de l'Eurocup de la FIBA. I un últim apunt en handbol, el Freiking Granollers jugarà a casa contra el Busau romanès al duel de la segona jornada de l'European League a 8:45.
5: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic Ivan Gustems. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
18: Con Green Economía Energética puedes aislar tus buhardillas por solo un euro.
19: Sin condiciones de ingresos, sin adelantar ni un euro. Nosotros nos encargamos de todo de principio a fin.
18: Llama ahora al 916-140-181. Repito, 916-140-181.
19: Un asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
18: Green Economía Energética. Confort y ahorro por solo un euro.
20: Que ya es fácil tan gran y yo tornase una nena. Treure les tovalles bones...

0: Autortuño, Avenida Madrid 89 de Barcelona, con más de 50 años de experiencia y atención personalizada.
1: Pero quiero tasación al momento.
0: Autortuño, 93 330 5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
1: Sí, pero lo quiero rápido.
0: Autortuño, son casi tan rápidos como yo. Visítalos, Avenida Madrid 89 de Barcelona.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
3: Què tal? Bon dia. Granollers va recuperant la normalitat després de patir dos fronts de pluges que han deixat més de 300 litres d'aigua en poc més de 24 hores. La xarxa viària ja s'ha restablert majoritàriament, tot i que encara caldrà molts dies per reparar tots els danys. Tret d'algun punt molt concret, totes les carreteres d'entrada i sortida de Granollers ja estan obertes. Tant els bombers de la Generalitat com l'alcaldessa del municipi, Alba Barnosell, han celebrat superar la fase dels rescats i entrar en l'etapa de recuperar la normalitat. Tot i així, Barnosell reconeix que aquests aiguats sense precedents han fet molt de mal a equipaments, infraestructures i particulars.
4: Des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, que han quedat malmeses.
3: Segons ha informat Renfe, l'R2 Nord funciona entre l'aeroport i Granollers i hi ha un servei alternatiu d'autobús entre Sant Celoni i Granollers. D'altra banda, els bombers estan buscant un noi de 12 anys, desaparegut des de diumenge. La recerca es fa en el marc del temporal, tot i que es tracta d'una situació personal. Més coses, el temporal d'ahir va afectar també de manera important el Baix Empordà. La comarca venia d'un cap de setmana amb molta acumulació d'aigua i han hagut d'estar molt pendents del risc de desbordament del Ridaura. Per aquest motiu, des dels ajuntaments han reiterat la necessitat d'enderrocar els ponts sobre el Ridaura i construir-los sense pilars per evitar que el riu es desbordi. N'ha parlat en declaracions a la Bruixola l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez.
5: El propi projecte d'endegament que es va fer en el seu moment va provocar que tinguem una llera molt més ampla, però els ponts que eren els existents estan, diguéssim, situats 4 o 5 metres cap a dins d'aquesta llera, fent, diguéssim, com un embut. A més, això se li suma que aquests ponts, que són antics, tenen un pilar al mig que fa que, lògicament, doncs, quan l'aigua passa, primer o se frena o, si òbviament porta velocitat, acaba topant contra aquest pilar.
3: Un projecte en què, segons Jiménez, la Generalitat ja hi està treballant, però demana celeritat. Canviant de qüestió, la Companyia de Jesús, expulsat de l'estat clerical de l'ordre religiós a Francesc Josep Peris Buixada, després de concloure el procés canònic dels abusos sexuals comesos contra menors. Ricard Jiménez, bon dia.
6: Bon dia, Montse. La decisió l'ha pres el superior general dels jesuïtes, Arturo Sosa, davant la gravetat dels fets que s'han considerat provats. En un comunicat, la companyia lamenta profundament el mal causat, assumeix la seva responsabilitat pels errors comesos en el passat i reconeix el coratge de les víctimes per haver denunciat uns abusos que han permès aclarir la veritat.
3: En plan econòmica, ja està en marxa la Barcelona New Economy Week, l'esdeveniment d'innovació econòmica per excel·lència. La 7a edició del BNIU omplirà el D-Factory de la Zona Franca fins aquest dimecres i enguany hi passaran uns 12.000 assistents en una entrega marcada per la incorporació de 5 nous sectors. Ana Utiel, bon dia.
7: Bon dia, Montse. Són intel·ligència artificial, gaming, energia, agroalimentació i ciència. Aquestes 5 noves verticals d'enguany se sumen als sectors de talent, aviació i espai i salut. Blanca Soriguer és la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
8: Aquesta connectivitat entre sectors és el que dic jo, la màgia de la Barcelona New Economy Week, que el que fa és veure oportunitats allà on segurament fins ara no els veiem.
7: El 7è BNIU, que es fa tant presencialment com en línia, compta amb 270 ponents, més d'un centenar d'empreses emergents, una cinquantena de sessions i també 50 experiències.
3: I un últim apunt en plana cultural, el Primavera Sound 2027 ja ha desvelat el cartell de la seva 25a edició amb Douchi i Massive Attack com a caps de cartell. La nova edició del festival se celebrarà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum.
2: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.
9: En Bestimer creemos que ahorrar es el primer paso e invertir el siguiente. Y te preguntarás, ¿dónde invierto? En Bestinver te ayudamos a invertir desde 100 euros. Más de 50.000 inversores confían en nosotros. Llámanos gratis y sin compromiso al 900.

0: i Josep Maria Argimon, així com l'excúpula del departament, per l'escàndol del retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Ana Utiel, bon dia.
1: Bon dia. Els fets es remunten al 2021. Al març d'aquell any, la majoria dels Mossos ja estaven vacunats de la Covid i, en canvi, els agents dels cossos estatals destinats a Catalunya no van rebre la vacuna fins al maig. La Fiscalia demanava inicialment 12 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació, però al final del judici va retirar l'acusació. Per contra, les acusacions populars exercides pels sindicats Jusil i Jupol van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació per Vergés i Argimon. També per l'aleshores secretari general de Salut, Marc Raventol, i qui era director del CatSalut, Adrià Comella. Finalment, han quedat absolts perquè, segons la sentència, Salut va prioritzar les vacunacions segons criteris sanitaris sense voler discriminar deliberadament els agents.
0: Canviem de qüestió. 20.000 activistes per l'habitatge, segons la Ajuntament, i 120.000, segons els organitzadors, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona, convocats per diverses organitzacions, en la mateixa tarda que els sindicats Comissions Obreres i la UGT han acordat convocar una vaga general pel novembre. Així n'ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo.
2: Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin. Estic convençuda que en aquesta onada s'hi sumarà tothom.
0: La manifestació va acabar amb greus aldarulls entre un grup d'activistes i els Mossos d'Esquadra. Els incidents es van concentrar entre el Passeig de Gràcia i la plaça Catalunya amb llançaments d'objectes contra la policia, contenidors cremats i desperfectes en aparadors de diversos comerços. Els Mossos han detingut 13 persones, entre elles una menor d'edat.
3: Más de uno Catalunya.

0: Infórmate en tu agente Mini Caetano Barcelona o en mini.es.
1: ¿Vamos de visita?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
3: Bien.
1: ¿Y la pequeña qué tal?
3: Está bien.
1: ¿Y tu gato?
3: Bien, muy bien.
1: Esta es.
4: ¡Wow! Me encanta.
5: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
1: Bienvenida.
5: Century 21.
6: Más de uno Cataluña. Amb Montse Valls.
7: A punt d'arribar a les 8 i 28, als esports, Víctor Llucià, bon dia.
8: Bon dia, Montse. La selecció espanyola amb fins a 6 jugadors del Barça s'enfrontarà a Croàcia a la ciutat de Split en el duel de la quarta jornada de la Nations League a 3 quarts de 9 del vespre. És l'últim partit dels de la Fuente just abans de la tornada del futbol de clubs. Canviem de pilota en bàsquet. La 6a Joventut de Badalona s'estrenarà a la Champions League de la FIBA rebent a l'Olímpic el Ney Herzliya a 2 quarts de 9. I també en l'esport de la Cistella, el FIAC Girona jugarà davant el Dinamo de Bucarest al pavelló de Fontejau a 3 quarts de 7 de la tarda, la primera jornada de l'Eurocup de la FIBA. I un últim apunt en handbol, el Freiking Granollers jugarà a casa contra el Buzau romanès al duel de la segona jornada de l'European League a 3 quarts de 9.
7: En cultura parlem del Primavera Sound 2027 i és que el festival ja ha desvetllat el cartell de la seva 25a edició amb Massive Attack i Doki com a caps de cartell.

0: Asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
1: Green economía energética, confort y ahorro por solo un euro.
2: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1,000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148,000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
3: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que fan. Coneixem ACAPS.
5: ACAPS és una entitat que treballa per la integració familiar, educativa, laboral i també social de les persones sordes i també ofereix suport a les seves famílies. ACAPS forma part de la Federació ACAPS, formada per les delegacions de Barcelona, Lleida i el Vall.
6: L'associació mare d'on neix és de l'associació. Quan famílies amb fills recent diagnosticats de sordesa i també persones adultes amb sordesa veuen la necessitat d'associar-se per començar a lluitar pels drets del col·lectiu i també per oferir tota una sèrie d'acompanyament i de suport a les persones que viuen aquesta situació i que és la mateixa essència que continuem mantenint a dia d'avui.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
7: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas ya disponibles en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
3: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: Los pueblos del mar, no se les llamaba así, no se sabía lo que era. Era gente que atacaba y ya está, pero es aquello de utilizar una etiqueta moderna para un asunto antiguo.
9: Sí, pero incluso bueno, viendo la película te da un poco la sensación que hacen como una referencia a lo de fuera, ¿no? Casi como si fuese una leyenda, ¿no? Un miedo, ¿no? Un elemento de tensión.
8: Sí, un poco sí, porque simplemente aparecen citados. Penélope en algún momento pues dice eso, ¿y quiénes son? ¿Y de dónde vienen? ¿Por qué nos atacan? Pero nunca se les acaba de ver. Pues sí, es un miedo, pues eso, impersonal, lo que tú dices. En cualquier caso, está bien que sea así.
10: Lo que hacen Nolan es como anticipar lo que llegará y que los personajes no verán, pero que es algo que también, digamos, que en este periodo las razzias y los ataques de pueblos extranjeros, de piratas sobre todo, también se producían.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.

0: Hoy, y en una treintena de grandes ciudades, se han convocado manifestaciones a las que se van sumando cada vez más colectivos. Una organización de agricultores ha llamado incluso a sacar los tractores a la calle. París, Álvaro del Río.
1: Los convocantes, cada vez más numerosos, quieren hacer de este martes de protestas un martes negro. Las primeras manifestaciones han echado ya a andar en ciudades como Marsella o Lyon. Muchas pancartas reclamando más medios y profesores, pero también denunciando la represión policial y primeras tensiones en Estrasburgo y en París, donde las fuerzas del orden tratan de dispersar una nutrida cadena humana frente a un instituto que interrumpe el tráfico en un eje principal de la capital. Los estudiantes universitarios secundan esta movilización, así como el personal de la enseñanza y otros sectores, como el de los agricultores, en un intento de amplificar las protestas para presionar al Ejecutivo.
0: Y en Turquía, una estudiante de 15 años ha herido con un arma blanca a 8 de sus compañeras de clase en un instituto de Estambul. 3 de ellas están en estado crítico. Son las 11:03, 10:03 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en 2 minuts.
3: Què tal? Bon dia. L'endemà dels aiguats que van alterar greument la circulació ferroviària, Rodalies recupera parcialment la normalitat amb usuaris que celebren la tornada dels trens, però que continuen assumint amb resignació els retards habituals del servei. A l'estació de Sants de Barcelona, diversos viatgers han explicat que, tot i que els combois no circulen en plena puntualitat, la situació ha millorat clarament respecte a dilluns.
4: Puntual no ha anat. Jo miro l'aplicació de DIF i ha vingut com si diguéssim com mitja hora tard, no? Perquè no sabia si vindrien, però després ha anat bé.
5: Podria ser millor, però jo per l'horari que faig, jo soc jubilada, i llavors també t'ho agafes amb una mica més de calma.
6: Mira, és el primer cop que agafo regional en mesos, i ha tardat uns 10 minuts més el que posa l'horari, que és el que tarda normalment. Sempre hi ha uns 7-10 minuts d'endarreriment, així que més o menys bé.
3: Escoltàvem els usuaris en declaracions a la CN. A Granollers i altres estacions afectades, els viatgers continuen utilitzant autobusos substitutoris mentre es completa la recuperació de la xarxa. Tot i les molèsties, la majoria coincideix a destacar que el fet que els trens tornin a circular, encara que sigui amb incidències, representa un pas endavant després de les fortes pluges de les darreres hores. Més coses en plena de successos. Sàpiguen que el jutjat de Guàrdia de Terrassa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres homes detinguts per la seva presumpta implicació en el tiroteig que va deixar ferits dos agents de la Guàrdia Civil la setmana passada a Terrassa. La causa està oberta per un intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Segons la investigació, recordem, els fets van començar quan una patrulla va detectar un vehicle sospitós a l'AP7. En intentar identificar-ne els ocupants, aquests haurien fugit i fins i tot van intentar atropellar els agents de la Guàrdia Civil.
2: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
7: Dicen que hay que ver para creer, pero con la IA ahora puedes ver mapaches saltando en la cama elástica de un jardín, a tu mejor amigo tomándose algo con Batman o a Cristiano y Messi juntos en el metro. Y creértelo. Pues ahora que se vuelve más difícil distinguir realidad de fake news, puedes seguir confiando en Noticias Mediodía, con María Hernández.
8: Nosotros contrastamos cada noticia antes de contársela.
7: Escucha Noticias Mediodía, un análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Dissabte, el Teatre de la Llotja de Lleida rep Revolver, que torna a la carretera amb la 03010, el nou projecte de Carlos Goñi, un disc amb què viatja als seus orígens i que combinarà en directe amb els grans èxits d'una trajectòria que ja acumula dècades. A Palafrugell, el jazz s'apodera aquests dies de diferents espais del municipi. Fins diumenge 11 se celebra la 32a edició del Festival de Jazz Costa Brava amb una programació que va més enllà dels concerts i que també incorpora xerrades i espectacles pensats per al públic familiar. Vinga, i acabem amb una mica d'humor. Fins al 12 d'octubre, Begur celebra la 12a edició del Comedy Film Fest, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de la Costa Brava, una cita que converteix el municipi empordanès en aparador del cinema que, sobretot, busca una cosa, fer-nos riure.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Naya, i veure la teva criatureta... Fa il·lusió, oi que bé, l'obra de final de curs o l'especial que hagin fet del que sigui, fa molta il·lusió. Però veure els amiguets i les amiguetes de la teva criatura et fa ja entre menys i negatiu il·lusió. Clar, les coses com són, Marta. Llavors què passa? Que havíem proposat que poguessis repartir-te la cadira, és a dir... Que en lloc de...
3: Cadires calentes.
2: Sí, senyor. Sí, senyor. És a dir, en lloc de tu veure tota l'obra, perquè ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors fas un grup de WhatsApp amb els altres pares. Escolta, coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes-AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas ya disponibles en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.

0: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
1: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: El verano que acabamos de vivir ha sido el más cálido desde que hay datos, hace más de 150 años. Y las precipitaciones han sido muy escasas, el tercer verano más seco. Solo en 1994 y 2016 llovió menos en España. Entre todos, tenemos que ahorrar agua.
4: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
5: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
6: Bon dia, Lamine Yamal és la gran atracció del partit que la selecció espanyola jugarà aquest vespre contra Croàcia a Split, que serveix per tancar la quarta jornada de la Nations League. Luis de la Fuente ja va donar a entendre ahir que el davanter de Rocafonda serà titular en aquest duel que començarà a 8:45 del vespre. A la mateixa hora i en duel del mateix grup, Anglaterra rebrà la República Txeca a Wembley. Ahir, el defensa blaugrana Jules Koundé va jugar els 90 minuts en la victòria de França sobre Bèlgica per 4-1 a l'estadi de Saint-Denis. El Barça s'entrena ara mateix a la ciutat esportiva Joan Gamper preparant el partit de Lliga de dissabte contra el Getafe, a l'espera que es reincorporin els internacionals. Hansi Flick compta amb 10 jugadors. Eric García, que va tornar abans de la concentració amb Espanya, torna a exercitar-se amb el grup, mentre que els lesionats Joan García, Rafinha i Frenkie de Jong segueixen fent treball específic. Leo Messi s'acomiada aquesta propera matinada de la selecció argentina en un partit homenatge contra Benin, que es disputarà a partir de la 1 hora catalana a l'Estadi Monumental de Buenos Aires. L'ex del Barça plega de l'albiceleste 29 anys després del seu debut i havent guanyat un Mundial i dues Copes Amèrica. En bàsquet, dia històric pel Fiat Girona, que disputarà el seu primer partit europeu. Serà a partir de 3:45 d'avui contra el Dinamo de Bucarest al pavelló de Fontejau en partit de la FIBA Eurocup. I per la seva banda, la sisa joventut debuta a l'edició d'enguany de la Champions League de la FIBA enfrontant-se a 8:45 al Benéjers Lille Israelí a l'Olímpic de Badalona.
5: Esports, informació i Onda Cero. La teva ràdio.
7: A les 12:20 minuts començarem una edició especial de
5: La Ciutat.
8: El primer de tot, el resum de notícies del matí que ens faran des de la redacció d'informatius, la Montse Valls, i des de la d'Esports, en Víctor Lozano.
7: I acte seguit començarem a explicar què és la Viniu.
9: Es tracta de la Barcelona New Economy Week, un esdeveniment que aplega diferents sectors que tenen un denominador comú, la nova economia.
8: En parlarem amb Pere Navarro, president executiu al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, i amb Blanca Soriguer, directora general de l'ENS impulsor de l'esdeveniment.
7: I després del butlletí de la una, ens seguirem fixant en la nova economia. I ho farem enraonant una estona amb Antonio Gami, director de Merlin Properties. Amb ell abordarem el concepte de les oficines flexibles.
8: I acte seguit, obrirem el debat.
7: Seran una taula rodona amb representants d'Aeros, que es dedica a l'ecosistema aeronàutic. També amb persones que formen part de Cenitram Operations, que ajuda a pimes industrials a reduir costos. I també amb la fundadora de T-Motiva, una plataforma i aplicació digital de benestar emocional i salut mental. Doncs no es perdin aquest programa especial per descobrir la nova economia que aquests dies es troba a Barcelona, tot plegat en directe des del D-Factor.
5: De 12 i 20 a 2, amb Míriam Franc. De 0 a l'infinit, amb David Cervelló.
10: Hablas también, por ejemplo, de la curiosidad de cuál es un color que nos relaje, ¿no? Por ejemplo, y que no todo el mundo tiene la misma percepción sobre ello. Me ha parecido fascinante.
11: Sí, sí, sí, porque justo, pues eso, se habla de verde es el color de la calma y realmente es más el azul. Hay un experimento que se basa en 30.000 personas de 100 países diferentes y se ha comprobado que seas de donde seas, el azul es el color que más nos relaja. Entonces, bueno, pues tiene sentido, ¿no?, que nos sentemos a veces a mirar el mar, que a tantísima gente le resulta un efecto casi terapéutico de relajación, o simplemente a mirar el cielo, a ver pasar las nubes. Bueno, pues ahí tenemos un azul natural al que siempre podemos acudir.
5: De zero a l'infinit, cada diumenge a les 6 del matí, amb David Cervelló. Onda Cero Barcelona.
0: Más de uno en Onda Cero, con Alsina.

0: se llaman Pataks. El espectáculo es maravilloso, he ido a verlos. Un conglomerado de músicos con bailaora, con cajón flamenco. Es algo espectacular, si podéis. Yo ese disco no lo tengo, pero el de versiones de los Beatles, sí. Creo, es que no lo tenían a la venta, el de Michael Jackson, cuando fui a comprar. Digo, a verlos.
1: Ah, que hicieron el disco entero versionando temas de Michael
0: Jackson. Otro a los Beatles, y otro... Pero en directo, impresionante. Pataks, distintas cantantes, distintos músicos. ¡Buah!
1: Bueno, ¿y de todas cuál te gusta a ti más?
0: Hombre, yo creo que a la original no se le puede poner ninguna pega. Una cosa es que sea rockero y otra que sea tonto.
1: Jota, hasta la semana que viene, cuídate mucho.
0: Igualmente.
1: Chao. Que nos vamos, pero mañana a las 6 en punto, 5 en Canarias, empezará Más de Uno de nuevo con el ingeniero Montes y con Rafa Latorre y con el resto del equipo. Gracias por su confianza, feliz tarde y hasta mañana.
2: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
3: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
2: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
3: Avui és dimarts 6 d'octubre, dia en el que parlarem molt de la nova economia. Per això hem vingut fins al D-Factory, on des d'ahir se celebra, de la mà del Consorci de la Zona Franca, la 7a edició de la BNEW, és a dir, la Barcelona New Economy Week. Uns dies en els que les empreses, els emprenedors i les institucions es donen cita per comprovar com les noves tecnologies estan transformant l'economia i generant moltíssimes oportunitats de futur. Per entendre-ho tot plegat, parlarem durant aquest programa especial amb tots els protagonistes d'aquesta cita. Abans, però com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
2: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
3: Avui tenim en Juan Carlos García, l'Ivan Gustems i el Vicenç Armero, el control tècnic, i avui no puc dir això al meu costat, només tinc el Gerard Sanz.
4: Avui m'he colat jo, Míriam.
3: Bon dia, Gerard.
4: Robert, bon dia.
3: A l'estudi tenim el Robert Calvo, bon dia.
5: Què tal, bon dia, bona hora.
3: Imagino que la Montse Valls també, bon dia.
5: Crec que ara l'escoltem,
6: Ara et saludo, Míriam, hola, hola, bon dia.
3: Ara sí, hola, Montse. I el Víctor Lozano, Víctor, bon dia.
7: Bon dia!
6: Míriam, està ocupant el teu lloc,
7: sí,
6: el Víctor,
7: eh? Ja m'he posat al capdavant.
6: Sí.
7: Per mi de la mano, jo tanqui el micròfon a la senyora Baix. Molt bon dia i benvinguts a la ciutat. Us parla Víctor Lozano, és el nou director presentador després de la destitució fulminant de Míriam Frank per motius...
3: I van vostè, ens tanca-li el micro al Víctor.
4: El Víctor era el típic alumne que quan marxava la...
5: Epa, era el típic alumne que quan marxava la... La missió? Seguia la missió ell?
7: Estava clar que
5: quan seguia la missió en algun moment i hauria de seguir el Víctor Lozano.
7: Bé, anem amb la pregunta, amb la cançó del dia. La cançó
6: que tenim
7: del dia,
6: el Víctor?
5: És que més, avui n'hi ha cançó del dia.
7: És igual, ens la inventem, què més dona?
5: Ara seguirem en directe del D-Factory, aquest programa
7: avui
5: especial.
7: Avui que ha plogut tant, la cançó del dia vindria a ser...
6: Avui no ha plogut.
5: Ha plogut, Víctor.
6: Però plourà. Víctor, no t'adalantis a les notícies.
7: Sí, d'un

0: Que et van dir aquesta tarda vespre.
1: Aquesta tarda vespre, sí, sí, vindrà un front des de baix i anirà pujant cap amunt fins a Girona. Entrarà molt de vent, també, així que molta atenció.
2: Ara ens ho explicarà la Montse.
0: Aquesta nit he tingut fred per primera vegada.
1: Jo he dormit amb màniga llarga.
2: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: He tingut fred dos cops. El primer he aguantat, el segon m'aixeco i dic, em tapo perquè anava amb pijama de màniga curta i dic, vaig agafar una manteta d'aquelles
1: de finetes, sí.
0: De finetes, d'una marca que no diré, però que són molt de guai. I clar, m'he adonat que la meva filla estava dormint al llit on hi ha el canapé que està a sota del llit i que no tenia per fer-m'ho, i m'he tapat amb un abric a sota del llit. Sóc un rodamón.
2: Ja ens escolta la Míriam.
0: El típico mendigo que et trobes pel carrer. M'he sentit així desgraciat de la vida.
3: Que hem marxat un segon i ja esteu parlant.
1: Sí, ens hem explicat la vida.
0: Ara no cal que entreu vosaltres, ja està fet.
3: Perdona,
0: la
3: vida, un programa molt interessant.
1: La ciutat quotidiana estàvem fent.
3: Robert, t'havia preguntat què preguntes a l'audiència. Doncs mira, no sé si això m'heu escoltat.
2: Avui, ja que parlarem de nova economia, de l'economia del futur i dels projectes emergents que es couen allà al D-Factory, he pensat que seria bo saber quines empreses tenen al cap els catalans i les catalanes, vull dir, per muntar pel seu compte. Jo crec que qui més qui menys en aquesta vida ha pensat algun dia, si jo no em dediqués al que em dedico, muntaria, no sé, una perruqueria o una botiga de llanes, com aquesta noia que vam tenir aquí, l'Alba Zarco, que ens va explicar que un dia va passar per davant d'un local, el va veure el lloguer i va dir, vull muntar una botiga de llanes, i ara és un èxit. Bé, o si algú ha pensat en muntar una impremta, o un bar, o un restaurant especialitzat en menjar per emportar, el que sigui, l'empresa que sigui. Ens ho pot explicar amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908, 676-760908. Si vostè hagués de muntar una empresa, de què la muntaria?
3: Molt interessant la pregunta, perquè aquí en l'Aviniu hi ha moltíssim talent, sí, molta emprenedoria, empreses que acaben de néixer i que ja apunten a que triomfaran. Així que em sembla una pregunta molt adient. Va, us trasllado a vosaltres la pregunta. Montse Valls, tu quina empresa obriries si ara, doncs escolta, digues, mira, ja estic farta d'explicar notícies, me'n vaig a emprendre.
1: Que difícil, però sempre he dit que a mi m'agrada molt estar darrere de l'organització de coses, d'esdeveniments, de plans, de coses així. Llavors crec que faria sí, una mica així d'organització i protocol, per dir-ho manera, saps? Jo t'ho faig tot, una wedding planner, per dir-ho manera, saps? Jo truco als proveïdors, que mantel quieres, jo te lo consigo, unes coses així, sí que m'encantaria fer-ho, la veritat.
3: Si tu et fas wedding planner, jo em torno a casa.
1: Perfecte.
3: Home, ho tinc claríssim.
1: M'encanta.
3: Em fa por preguntar-li al Víctor Lozano què obriria ell, perquè és que no vull ni saber-ho.
0: Jo muntaria una peixateria com Marisco Recio, perquè m'agrada molt aixecar-me a les 2 del matí i anar a Mercabarna a buscar peix. No, muntaria un centre d'acollida d'animals. A mi m'encanten
1: els animals.
0: M'enamoren, sempre dic que millor sempre un animal abans que una persona, com deia Diógenes el Cínico, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro, pues un animal d'acollida, o sea, un centre d'acollida d'animals, m'és igual. Gossos, gats, tots m'encanten.
4: No sé si faria molts diners per això, el Víctor.
0: No, em faria molt, però tu no m'has demanat si és un negoci rendible o no. Per tant, aquesta és la meva.
3: Molt bé. I tu, Robert, què faries?
2: Jo tinc clar des de sempre, si no fos periodista seria perruquer.
0: Oi, interessant, interessant.
2: La meva professió vostè és perruqueria.
0: No, hòstia, eh?
2: El Llongueres és un millor en el David Cervelló.
4: Intentant fer Llongueres.
3: El Llongueres?
2: És que tu no fas Llongueres, tu.
4: Ha estat entre el Guardiola que va fer ahir i el Llongueres.
3: Has de practicar,
1: Víctor. Ara me suena.
5: El Llongueres és el que te ves així.
3: Ara una mica millor.
5: Així unos puntitos.
1: De la voz passem a tu para me suena.
2: Si no, muntaria una empresa de... Mira, jo faria companyia a la Montse. Ella muntaria l'esdeveniment i jo faria el disseny gràfic de la...
3: Tu la música, tu cantaries.
2: Sempre
0: hi havia pic entre Llongueres i Iranzo. Tu eres de Llongueres o de Iranzo? Hi havia un pic, era com Messi i Cristiano Ronaldo.
2: No sé qui és Iranzo. Jo sé que és Josep Pons, per exemple. Josep Pons, sí.
3: I tu què?
0: Molt gran Josep Pons.
4: Jo saps que sóc molt de gastronomia, potser un restaurant, però clar, si l'objectiu és guanyar diners,
0: Caballerete del buen comer.
4: No donaria molts diners. Llavors me'n vaig, mira, ja que estem entre tanta tecnologia, una companyia d'intel·ligència artificial.
2: Home, molt bé, molt bé.
4: Ha passat això de ser tan, tan difícil muntar tot això.
3: Home, has d'aprendre, sí.
4: Sí, clar. Em rodejaria de talent. Saps?
3: Jo miraria cap al futur i si hem de fer diners... Potser un tanatori, vull dir...
1: Ai, Míriam!
2: Ara en vinc, jo en vinc d'entrar.

0: mort.
1: No està mal tirat.
0: Perquè, si és per clar, fer diners.
1: Sempre és necessari.
0: Si,
1: és dir...
0: si no, jo m'aniria a no, fer sí, també una botiga de llanes o alguna de manualitats.
2: Mira, jo penso que si un forn de pa i un tenatori mai et fallaran.
0: Veus?
3: No, perquè mort bueno, sempre no hi haurà ni pa, sempre en voldrà la gent.
4: Hauràs d'anar a embalsamar el senyor Martínez, o Rodríguez.
3: No cal que sigui tanató-practo, no?
2: Sí, tanató-practo, sí.
0: Ara
2: sí,
0: no sé
3: de
2: què parla. Cosa?
0: No es puc deixar sols, eh?
1: No. Vegada, està el galliner.
0: Revolucionat
2: totalment. Una vegada al cinema em va fer un reportatge a casa d'un tanatopràctor, vull dir, al Sancho de Ávila.
3: Sí.
2: I clar, ell em va dir, m'ha dit al cine que querías que t'ensenyés mi puesto de trabajo. I va dir, bueno, sí, no sé. I em va aixecar una persiana i hi havia tot de senyores allà estiradetes.
1: Ai, que
3: mones. Sí,
0: doncs vinga, va, volem saber quin negoci obriria la nostra audiència. Notes de veu al 676-76-0908. Les estarem escoltant el Gerard i jo des del D-Factory en aquesta V-New. Així que ja sabeu, aneu enviant les vostres respostes. Mentrestant, Montse, si et sembla, repassem l'actualitat.
3: Som-hi.
0: Comencem explicant que el Tribunal Constitucional avala aplicar l'amnistia pel delicte de malversació i facilita encara més el retorn de Carles Puigdemont.
3: Sí, el TC ha decidit estimar el recurs presentat per l'exconsellera Dolors Bassa contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-li l'amnistia amb 7 vots a favor i 5 en contra. Una decisió que arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei en la seva totalitat i que es farà extensible a la resta de líders del procés. Un cop es publiqui la sentència durant els pròxims dies, el Suprem es veurà obligat a aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. També haurà de posar punt i final a la inhabilitació d'Oriol Junqueras o de Jordi Turull, és a dir, 9 anys després de l'1 d'octubre, els líders independentistes estan més a prop que mai de rebre el perdó polític per organitzar un referèndum d'autodeterminació.
0: I quan encara es treballa per recuperar la normalitat després dels aiguats dels últims dies, Protecció Civil ha advertit aquest matí d'un nou episodi de pluges intenses que pot afectar diferents punts de Catalunya al llarg del dia.
3: Segons les previsions del Meteocat, les primeres comarques afectades seran el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat i el Baix Camp, on a partir del migdia, a hores d'ara, es poden acumular més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Al vespre, el risc es traslladarà al nord-est, especialment al Maresme, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Des de Protecció Civil han demanat prudència extrema i han recomanat que, en cas de pluja intensa, la població es protegeixi a l'interior dels edificis i eviti desplaçaments innecessaris. Les pluges continuaran demà i provocaran canvis en l'ambient, ho ha explicat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
5: L'entrada d'aquest sistema frontal aportarà una entrada de vent de component nord i oest que produirà dos efectes. El primer i més important és que escombrarà tota aquesta massa tan inestable que ens ha acompanyat aquests darrers dies i entrarem en un escenari de més de normalitat de tardor. I el segon seria que provocarà una baixada de temperatures i donarà lloc doncs, a un episodi de tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya amb un onatge important a la zona de l'Empordà.
3: Estaràs contenta, Míriam, per aquesta entrada de fred que ve ara. Igualment adverteixen que...
0: Ja s'ha notat avui, una
3: sí,
0: mica.
3: Sí. Igualment, des del Meteocat adverteixen que mentre la temperatura del mar continuï tan elevada al mar Mediterrani com està ara mateix, doncs la tardor continuarà sent especialment complicada des del punt de vista meteorològic.
0: L'avís arriba després d'uns dies marcats per precipitacions excepcionals que han provocat inundacions greus, afectacions a la mobilitat i danys importants en infraestructures.
3: Sí, i si et sembla, fem una mica de repàs de l'estat ferroviari. La xarxa ha recuperat infraestructures claus, com és el túnel de la plaça Catalunya i el pont sobre el riu Besòs, però encara hi ha diversos trams que funcionen amb servei alternatiu per carretera. És el cas de l'R1 entre Arenys de Mar i Massanet-Massanes i, a més, se li han acumulat retards de més d'una hora a causa d'un tren avariat a l'estació d'Arc de Triomf. A l'R2 els viatgers han de fer el trajecte en autobús entre Granollers Centre i Sant Celoni i també hi ha transport alternatiu a l'R4 entre Terrassa i Manresa, a l'R8 en tot el recorregut entre Martorell i Granollers i a l'R7. Les afectacions s'estenen igualment a l'R11 amb el servei per carretera entre Portbou i Massanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu, així com a l'R17 entre Tarragona i PortAventura i a l'R2 entre Tarragona i Salou. Totes aquestes afectacions a Rodalies també tenen impacte en la resta de mobilitat i és que els autobusos interurbans circulen molt carregats i a primera hora s'han registrat llargues retencions a les vies principals d'accés a Barcelona amb cues destacades a l'A2, la B23 i la C16.
0: Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
3: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Vinga, repassem ara l'actualitat esportiva. Espanya visita Croàcia.
4: Amb un jugador que evidentment centra tota l'atenció pel seu estat de...

0: forma i també perquè té moltes possibilitats d'aquí uns dies de guanyar la pilota d'or. Ens referim, com no, a Lamine Yamal, que és la gran atracció d'aquest duel que jugarà la selecció espanyola a partir de 8:45 contra Croàcia, Split, partit que correspon a la quarta jornada de la Nations League. De fet, Luis de la Fuente ja va donar a entendre ahir que el davanter de Rocafonda serà titular en aquest duel, que es disputarà a l'estadi Pol Jut. Això sí, el seleccionador matisa que tots els jugadors estan compartint càrrega de minuts i que Lamine no jugarà més que la resta.
1: Nadie va a jugar 3 partidos, de 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3, Lapor ha jugado 2 partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto abajo han jugado de 3, 2 partidos. Y van a jugar, pues la mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
0: Rival, Croàcia ha estat una de les millors seleccions de l'última dècada, sens dubte, però ara està una miqueta de capa caiguda. De fet, ve de perdre per un escandalós 0-7 contra Anglaterra. El blaugrana Dani Olmo, que va jugar a Croàcia, per cert, i parla un croat espectacular, no se'n refia, eh?
2: Una Croàcia incluso más peligrosa de la que estamos acostumbrados. Hemos jugado ya muchos partidos contra ellos, los conocemos a la perfección. No ha sido un partido, no vienen de un partido fácil para ellos, pero aquí jugando en su casa con su gente no va a ser un partido fácil y nosotros estamos preparados pues para ello y vamos a luchar por ganar.
0: Per cert, que el futbolista descartat per De La Fuente aquest matí ha estat el madridista Carlos Espi a la mateixa hora i també del mateix grup. Anglaterra rebrà la República Txeca a Wembley. Dels partits d'ahir, vinga, va, què destaco? Doncs mira, que Jules Koundé, el blaugrana Jules Koundé, va jugar els 90 minuts en la victòria de França sobre Bèlgica per 4-1 a Saint-Denis i que el davanter del Girona, Vanat, va disputar l'última mitja hora en la derrota d'Ucraïna davant Hongria per 1-2. També ha jugat ahir, Itàlia va guanyar a Turquia per 3-1 l'estadi Renato de Lara de Bologna.
3: Mentrestant, el Barça, Víctor, ja prepara el partit de dissabte.
0: I amb una novetat, aquest matí ja ha fet acte de presència sobre el terreny de joc Frenkie de Jong, que ha fet una part de la sessió preparatòria amb el grup. Eric García, que va tornar abans de la concentració amb Espanya, ha tornat avui a exercitar-se amb els seus companys amb normalitat, mentre que els lesionats Joan García i Rafinha segueixen fent treball específic. 10 futbolistes... té Hansi Flick, més un en aquest cas, perquè s'ha afegit, com dèiem, el migcampista neerlandès, preparant el partit de Lliga del proper cap de setmana, concretament dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Avui, millor dit, és demà, però bé, ho comptem com avui. És un dia molt important pel futbol perquè Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina en un partit homenatge contra Benin, que es disputarà a partir de la 1:00 hora catalana a l'Estadi Monumental de Buenos Aires. L'ex del Barça plega de l'Albiceleste 29 anys després del seu debut i havent guanyat ni més ni menys que 2 Copes Amèrica. I un últim apunt de futbol, Catacoll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. La portera del Barça no disputarà cap dels 2 partits amistosos contra els Estats Units.
3: Dia molt important per Leo Messi, però també dia important pel bàsquet català, no?
0: I més concretament pel FIEC Girona, que disputarà avui el seu primer partit de competició europea. Serà a partir de 8:15 contra el Dinamo de Bucarest al pavelló de Fontajau i correspon a la primera jornada de la FIBA Eurocup. Moncho Fernández és el seu entrenador i és conscient de la transcendència del duel d'avui.
4: Com has dit, és una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà. Hem d'estar preparats per al repte, perquè com va dir l'estiu passat, el repte serà molt important per a tothom, perquè jugar 2 competicions és dur.
0: Felicitats a Moncho Fernández, va aterrafar 1 any i mig a Girona, ell és de Santiago de Compostela, és gallec i parla un català veritablement exemplar. La 6a Joventut, per la seva banda, debuta a l'edició d'enguany de la Champions League de la FIBA i un fotimer de competicions europees de clubs de bàsquet i és difícil, has de fer un tetris per entendre-les totes. Bé, s'enfronta a 8:15 al Bnei Herzliya israelí a l'Olímpic de Badalona. El jugador verdinegre Isaac Nogués ha rebut i de bona font l'objectiu que té l'equip per aquesta competició.
5: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant pues, els objectius

0: No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia, guanyar tots els partits possibles, tant a casa com fora de casa, i donar una bona imatge.
1: I poqueta cosa més, un últim apunt, si em deixes.
2: I tant,
1: molt ràpid, en vol, el Fracking Granollers, que rep a 3/4 de 9 al Busao a l'Olímpic en partit de la segona jornada de la Lliga Europea. Ahí lo dejo.
2: Doncs Víctor Lozano, com sempre, gràcies, fins demà.
1: Demà més i millor, que us ho passeu molt bé per allà. Adéu.
2: T'ho explicarem, fins ara.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
4: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: La indústria i la innovació es troben aquests dies en aquell lloc únic on ens trobem, el D-Factory de la Zona Franca de Barcelona. És un edifici impressionant en el que aquests dies s'hi parla molt de futur, de com serà l'economia del futur.
1: Així és, aquí s'hi porta a terme la Barcelona New Economy Week, la BNIW. Enguany s'apleguen aquí 270 ponents, més d'un centenar d'empreses emergents que es reparteixen per les més de 50 activitats experiencials. Aquesta edició, l'edició d'enguany, amplia el focus i incorpora nous sectors com la intel·ligència artificial, l'agroalimentació, la ciència, els videojocs i l'energia, que se sumen als àmbits del talent, l'aviació, l'espai i la salut.
0: Doncs per parlar d'aquesta nova economia i de quines oportunitats oferirà a les empreses, als treballadors i a la societat en general, ens acompanyen en aquesta taula el president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I també la directora general del Consorci, Blanca Soriguer. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: La BNIW va néixer en plena pandèmia, en un moment d'incertesa absoluta per tothom. 7 anys després, quin és el paper que juga avui en dia per la societat catalana aquest esdeveniment?
3: Doncs bé, el paper que juguem, no?, és la connexió, l'impuls i la transformació de sectors, que molts d'ells són sectors molt tradicionals, en els que realment la tecnologia ha fet una disrupció molt important, i el que fem justament aquí, a la Barcelona New Economy Week, després de 7 anys, és connectar aquests sectors, veure quines oportunitats hi ha entre el món de la salut i, per exemple, el món del gaming, quines oportunitats hi ha entre el món del gaming i, evidentment, la intel·ligència artificial, i tot això doncs, amb els 8 sectors que s'han seleccionat, no? Al final el que estem trobant, no, i el resultat que veiem cada dia és que el que fem és donar moltíssimes oportunitats i veure, sobretot, oportunitats allà on ningú les veia.
1: Nosaltres tenim el privilegi de fer el programa aquí any rere any. Jo crec que l'evolució de la BNIW l'estem podent comprovar amb la quantitat de gent que no para d'augmentar edició rere edició, no? Però quina ha estat l'evolució de la BNIW des del seu embrió fins avui dia?
2: La veritat és que estem molt contents perquè ja comença a existir una cosa que és l'esperit BNIW.
0: Sí, sí.
2: És una manera de fer, una manera de relacionar-se, una manera d'encarar... Abans parlàveu d'incerteses. Incerteses provocades per una pandèmia, però els canvis tan espectaculars de l'economia, de la manera de relacionar-nos, tot plegat, són molt ràpids. Això també crea incerteses, cada dia. Però nosaltres el que volem crear és, a partir d'aquestes incerteses, oportunitats. De que tots aquests sectors es parlen entre ells, generen noves propostes, generen nous projectes, nous llocs de treball, de qualitat, de futur... Tot això és el que passa en el BNIW. I com us deia, hi ha una espècie d'esperit BNIW en el que es respira, no només no es respira incertesa, sinó que es respira doncs, avançar cap al futur, fer-ho plegats, fer-ho, diguem-ne, compartint tecnologies, compartint el mateix idioma i sobretot bueno, generant aquest ambient que viviu d'una manera molt clara, perquè aquest any hem volgut que la nova economia es toqui, no només s'escolti en les taules rodones, sinó que es toqui amb aquestes més de 50 experiències que ens envolten, que de fet estem aquí, diguem-ne, rodejats aquestes experiències no només econòmiques, sinó també personals, sensorials.
0: De fet, aquí podem veure robots quirúrgics, hem vist un robot baixant per l'escala, per exemple, simuladors de conducció autònoma, robòtica col·laborativa,

0: Fins i tot la possibilitat de posar-nos als comandaments d'un F-18. Per què és tan important tocar aquesta nova tecnologia?
1: Per entendre, no? Per entendre realment per què

0: Això part de les vegades, doncs, a la societat en general, no? No només la vida de les persones, sinó a la societat en general. I aquí el que es fa amb el viniu, a part del que comentava el president, és justament veure-ho d'una forma molt didàctica, no? Perquè, clar, també estem parlant no només de... És a dir, per exemple, tenim un escalèstric. L'escalèstric per què està aquí? Per què hem convidat a la gent d'escalèstric a exposar-ho? Perquè estem parlant del món de la tecnologia i del món de l'educació. Aleshores, en el fons ja estem fent guinyos de com anirà l'any que ve la Barcelona New Economy Week.
1: Clar, veiem un
2: escalèstric... Un avançament ens està fent, eh?
1: Sí, home, i tant. Sempre ens deixen sempre, anar, missatges subliminals, eh? Deia que hi ha un escalèstric, com deies, Blanca, però també tenim un avió, no? Un caça de les forces aèries. I és que el viniu, o la viniu, amplia molt temàtiques d'àmbits molt diferents, no? O àmbits de temàtiques molt diferents, millor dit. Què tenen en comú sectors aparentment tan diferents com els videojocs, l'agroalimentació, la ciència, l'energia o l'aviació, com dèiem?
3: La nova economia és això. Són diferents sectors que sembla que no tinguin res a veure, però tenen molt a veure, lligat per la tecnologia. La impressió 3D avui és comú a tots els sectors. La sensòrica també. La intel·ligència artificial és el tema del... No el tema del dia, sinó el tema d'aquest any, no?
1: Sí.
3: El debat sobre la intel·ligència artificial. I tot això afecta d'una manera molt clara a tots aquests sectors que parlàvem, al sector de la salut. Per cert, fa molt pocs dies estàvem presentant una aliança sí. de l'Hospital del Mar amb l'Hospital Clínic i la incubadora d'impressió 3D que tenim a la nostra seu per fer models relacionats amb les intervencions quirúrgiques, amb les pròtesis, etc. Bé, doncs aquí hi ha tecnologies que actuen en la salut, però també amb els robots que pugen i baixen escales, però no només pugen i baixen escales, sinó que fan moltes més coses. I abans parlàvem de que... Algú pot pensar, bueno, desapareixeran molts llocs de treball. Evidentment, en cada revolució industrial han desaparegut llocs de treball, però n'apareixen molts de nous. Uh-huh. I una mica el nostre paper com a sector públic, però també en diàleg permanent amb el privat, el nostre paper és explorar aquests nous llocs de treball que apareixen, aquestes noves oportunitats, per posar-los molt evidents. I el viniu és un aparador, aquests tres dies, però el D-Factory és un aparador tot l'any. És a dir, aquí dins el D-Factory tenim més de 50 empreses que estan treballant amb aquestes tecnologies, que estan creant llocs de treball, que estan creant patents. L'any passat es van crear aproximadament 70 patents, això vol dir molta innovació i molta activitat. Bé, doncs estem amb això i la veritat és que ens fa molta il·lusió perquè volem crear aquest ambient no frívol, diguem-ne, de dir, bueno, tot va bé, no, sinó de confiança en el que hi ha oportunitats per poder desenvolupar.
2: Ara estava pensant que fa moltes temporades que venim a fer el programa des d'aquí, des de l'Aviniu, crec que des del primer dia, i al principi la pregunta obligada era què és la nova economia, perquè la gent ho entengui. Fa molts anys que no els hi pregunto, els hi vull tornar a preguntar perquè la gent ho entengui i si ha canviat el concepte de nova economia en aquests 7 anys.
0: Bé, la nova economia, doncs, al seu moment, no, quan es va crear la Barcelona New Economy Week, ho vam fer justament perquè el Covid ens va portar, evidentment, doncs, molts canvis i molts nous plantejaments, i va ser justament aquesta aposta de com ens comuniquem de nou, com ens relacionem de nou, com treballem de nou, com fem negoci d'una forma diferent, sobretot col·laborativa, perquè el que és evident és que justament aquella pandèmia el que ens va donar a entendre és que entre tots havíem de buscar grans aliances. L'esperit va ser aquest va ser l'esperit. Què és la nova economia ara? La nova economia ara, evidentment, continua sent la mateixa filosofia, l'únic que d'una forma molt més integradora. Integradora amb què? Amb tots els sectors. Sempre ho hem dit el mateix, la Barcelona New Economy Week no és ni una fira ni un congrés, és el viniu. A dia d'avui continua sent l'únic event únic al món que representa la nova economia d'una forma integradora, transversal, connectant molts sectors d'activitat. No n'hi ha absolutament cap més al món.
1: I en el que es parla, i molt, i ho estem parlant ara mateix, d'intel·ligència artificial, robòtica, dades, tecnologia dual, això ja forma part de l'economia mundial, però potser hi ha persones que diuen, d'acord, això com es tradueix amb el meu dia a dia?
0: Doncs amb el seu dia a dia es tradueix en moltíssimes oportunitats i negoci, no? També, perquè ara mateix, per exemple, nosaltres, clar, doncs estem aquí els 3 dies parlant amb moltíssima gent, amb molts interlocutors, amb el món professional de diferents sectors, i tots tenen ganes de proposar-nos més coses. I això és el que passa, l'esperit aquest del viniu el que fa és que el món de la salut, ara mateix, abans d'entrar amb Antena amb vosaltres, doncs estàvem parlant amb el món empresarial concret d'un territori en concret d'aquí de Catalunya, que han vingut justament pel viniu Health, perquè volen crear més aliances i les volen crear amb nosaltres, ara mateix amb el Consorci de la Zona Franca. Abans del que ha comentat el president de l'Hospital Clínic i l'Hospital del Mar, també va succeir d'aquesta manera el viniu. És a dir, el que genera el viniu són grans aliances i grans oportunitats i sobretot que fem que la gent tingui moltíssimes més

0: decideix per què els somnis a l'Aveniu es fan realitat.
1: Quina frase.
2: Però això és fantàstic, perquè els somnis es fan realitat, però a més, els cotxes tenen molts sensors ara. La sensòrica, diuen, la sensòrica que és? Els sensors dels cotxes que fan que impedeixin, que freni el cotxe sol quan passa algun vianant, etc. A moltes persones les operen amb robots que ja no necessites una operació, diguem-ne, molt, sinó que amb laparoscòpia i coses d'aquest tipus. Això ho fan els robots aquests que tenim aquí, que estan ensenyant, que aquí no operen amb pacients, però operen amb una cosa figurada, no? És a dir, moltes coses que, com preguntava, què té que veure això amb la nostra vida quotidiana? L'intel·ligència artificial, cada dos per tres li estem preguntant en el nostre mòbil coses que ens passen, des del punt de vista de la salut, de la mobilitat, tot això. I això forma part de la nostra vida. Nosaltres el que estem intentant és dir, hi ha incertesa, hi ha problemes, però també el que intentem és que això aporti més seguretat i més qualitat de vida, al final.
1: Com diu, hi ha una aposta molt clara per la intel·ligència artificial a molts sectors, com l'agroalimentació, la ciència, la salut, l'energia. No sé, al Consorci, quins són els riscos o les oportunitats que més els hi preocupen, o si ho preguntem en positiu, quines són les que més els hi engresquen?
2: Crec que el més important és la capacitat d'adaptació. Sí, la velocitat ha augmentat moltíssim, la velocitat de les noves tecnologies, de l'evolució tecnològica, de l'evolució de la pròpia societat, perquè les societats s'estan també evolucionant, la manera de relacionar-nos. Per tant, nosaltres el que volem incorporar, i el Viniu és un exemple, el Viniu d'aquest any no és el mateix que el de l'any anterior, ni el mateix del 2020. Per tant, la capacitat d'adaptació és fonamental. Si ens podem adaptar, si ens sabem adaptar, sabrem aprofitar tot allò que ens poden donar les tecnologies, i sobretot també la capacitat de regular aquestes noves tecnologies, que s'ha demostrat que si ningú les controla sorgeixen els problemes, i per tant adaptació i evidentment regulació per garantir els drets de les ciutadans i les ciutadanes.
3: Avui estem rodejats de molt talent, i en aquest sentit aquí al D-Factory hi trobem l'Startup Innovation Hub, que reuneix més d'un centenar d'empreses emergents. Quin tipus de projecte predomina?
4: Tenim projectes, bueno, clar, amb 100, doncs en tenim per cada un dels sectors, fem calls per cada un dels sectors, i de fet va ser molt difícil fer la selecció. Vam entregar els premis ahir, el primer dia de la Barcelona New Economy Week, i justament ahir es van donar a conèixer aquests premis, i l'element comú sobretot era un element molt, diguéssim, solucions pels ciutadans. O sigui, aquí realment, amb diferents àmbits, no? Inclús vam parlar d'un tema d'immigració, vam parlar d'un tema del càncer, vam parlar de molts temes, i això no passa enlloc, o sigui, no passa enlloc. Com a mínim no es visualitza d'aquesta manera que ho estem fent a la Barcelona New Economy Week, no? Com gent molt jove, també, i de fet hi va haver més noies que nois, en aquest cas, amb el tema dels premis.
2: Una bona notícia, perquè no sempre passa això.
1: No.
3: Sembla que algú està canviant, no?
4: Sembla que algú, sempre ha sigut així, l'únic que ara es veu una mica més. I en realitat, doncs, això és el que vam entregar justament ahir, no? 8 premis a les millors startups per cada un dels verticals, i no va ser gens fàcil, perquè n'hi havia moltes de possibles guanyadores, entre més de 100. Aleshores, això és perquè hi ha innovació, perquè hi ha innovació aplicada. Moltes vegades aquests professionals són professionals que surten d'aquell sector, d'aquell mateix sector, i veuen aquella solució d'una forma molt més ràpida i molt més escalable. Però després, quan comences a parlar amb ells, quan estan ja, diguéssim, quan ja han fet l'acte, diguéssim, d'inaugural o l'acte d'entrega de premis, et comencen a explicar també quines són les dificultats. I moltes vegades són dificultats, a vegades, per certificar en el món de la salut, no? Que les certificacions són, doncs, evidentment, massa llargues amb el temps, que es pot entendre, però tot això dificulta, no? A nivell d'inversió no és tan difícil, no? Per exemple, nosaltres aquesta edició, demà, que és l'últim dia de la Barcelona New Economy Week, fem tot el dia de pitches, on hi ha els inversors que estan bàsicament, doncs, convocats per donar aquesta possibilitat, no?, de millorar el capital d'aquestes startups, i ho fem aquí, al D-Factory, com a Consorci de Zona Franca.
3: I tenen per escollir, perquè entre 100 les passaran.
4: Sí. I ara mateix, doncs, bueno, som dels referents en aquest aspecte, perquè normalment els hubs estan especialitzats en un sector. El Viniu no està especialitzat en cap sector. El Viniu, l'element comú és la nova economia amb tecnologia transversal.
1: Clar, en aquesta Viniu les startups troben inversors com, i oportunitats, com deia ara, però les empreses també venen aquí i troben molt de talent, que això també és un win-win, no?
4: Molt. O sigui, aquí realment... I és un talent que és col·laboratiu, no? Per què? Perquè quan parles del projecte, és a dir, si ara mateix els assistents, no?, que hi ha aquí en aquest espai, estan parlant de projectes constantment, de reptes, de projectes. No es parla de marques, sinó és del projecte que estan desenvolupant. I això no passa a tot arreu, tampoc. Perquè hi ha un esperit, hi ha una missió d'aconseguir que aquell repte, de veritat, se solventi. I per solventar reptes necessites tindre molts col·laboradors. Col·laboradors que elegeixes, que intentes que siguin dels millors, però que has de fer un equip transversal i molt multidisciplinar. I això està passant a la Barcelona New Economy Week.
3: Uh-huh. I què necessita una empresa emergent per passar de tenir una bona idea a convertir-la en una empresa viable i un projecte sòlid?
4: Molta paciència. I molta resiliència. Realment, al final, els fundadors i fundadores d'aquestes empreses són persones que han somiat amb una... que tenen una idea, que l'han somiat i que no l'han deixat de somiar mai per fer-la realitat. I, evidentment, és un camí molt llarg, moltes vegades molt difícil, però que se n'acaben sortint justament de la passió que tenen i de la convicció, no?
2: I molta feina, també, perquè Picasso deia que intentava que les muses l'agafessin treballant, no? És a dir, les muses no venen del cel i t'inspiren. I el que estem veient és, com diu la directora, la Blanca, el que estem veient és bones idees, entusiasme, resiliència, treball, però sobretot un propòsit, no? De dir, bueno, nosaltres volem crear alguna cosa a partir d'aquesta idea, volem crear alguna cosa útil per la societat i que a més ens permeti, doncs, crear llocs de treball i que ens permeti viure, no? Doncs, bueno, doncs això és el que estem veient amb les startups, amb els premis que vam donar, tot això, i ens fa ser optimistes respecte al present, però també respecte al futur.
1: Clar, la transformació digital pot generar moltes oportunitats, però a vegades també pot generar desigualtats. Com ho podem evitar, això? Si és que es pot evitar d'alguna manera.
2: Bé, el que es tracta és que justament aquestes desigualtats, des del sector públic, però també des del sector privat, amb aquest propòsit, amb aquest mantenir, diguem-ne, aquests objectius de desenvolupament sostenible, que ara doncs, no surten tant en primera fila, però que són molt importants, un dels temes és justament lluitar contra les desigualtats, intentar que tothom tingui accés a aquestes tecnologies, intentar que tothom tingui accés a la formació que permet accedir a aquests nous llocs de treball. I per tant estem també treballant molt amb el sector educatiu, tenim un programa que ens fa molta il·lusió que es diu The Field de Zona Franca Power, que nens i nenes d'entre 10 i 14 anys venen a visitar empreses, estan a l'escola, venen a visitar empreses per despertar vocacions d'aquesta nova economia, d'aquestes noves competències professionals que s'estan creant aquí cada dia més. I la bona notícia és que aquestes vocacions es desperten no només amb nens, sinó també i especialment amb nenes. Per tant, aquesta igualtat de gènere s'ha de treballar molt, s'ha de treballar des de petites, perquè jo no sé què passa, però sempre hi ha una certa, per determinats sectors, hi ha una certa mania de retallar sempre el primer els drets de les dones. No sé quin problema tenen, però sempre passa això. I aquí cada dia estem treballant perquè aquesta igualtat d'oportunitats de gènere no sigui un present, sinó que sigui un futur, i la igualtat d'oportunitats pel que fa a l'origen social, a l'origen, diguem-ne, geogràfic, etc., també sigui una realitat. Això aquí passa cada dia.
3: Tant entre les dones com els homes d'aquest món hi ha molt talent, i quan parlem de talent no sé què passa aquí, que sempre mirem de portes en fora, no? Ostres, és que els alemanys tecnològicament, ostres, és que els xinesos, però mai està de més reivindicar que aquí hi ha molt talent i la Viniu és un bon lloc on demostrar-ho. No?
4: De fet, en tenim moltes empreses alemanes que han decidit instal·lar-se al D-Factory per aconseguir talent d'Espanya.
1: Doncs imagina't.
2: Mira. Jo anava a dir, tenim el millor talent, però jo no puc millorar el que ha dit la meva directora.
1: No, perquè... crec que queda resumida tota l'entrevista.
3: Les frases que t'ha deixat avui la Blanca.
2: No, però, sí, són titulars, jo.
1: Sí.
2: Però hi ha molt bon talent aquí, sí, local. Però el millor de tot és que el talent local es barreja amb aquest talent que ve de fora i que veu en Barcelona una oportunitat. Primer, els encanta Barcelona, aquesta és la realitat. I després els encanta perquè també els ofereix oportunitats per viure, per desenvolupar-se professionalment, des del punt de vista social, cultural també, tot això. Per tant, això ha nascut aquí i no és per casualitat. Ha nascut aquí perquè hi havia un terreny abonat perquè això es produeixi. Per tant, no només tenim un bon talent, sinó que també atraiem talent de molts altres llocs.
1: Doncs amb el seu permís jo em quedo amb aquests tres conceptes, futur, talent i oportunitat. I queda tot una mica resumit. Pere Navarro, Blanca Soriguer, com sempre, és un plaer compartir aquest espai amb vosaltres.
2: Moltíssimes gràcies, igualment.
4: Moltes gràcies.
1: Doncs seguim en aquest programa especial al Viniu, on estem veient molt de talent, eh? Dèiem, sí. Deia la Blanca Soriguer a l'Escalèstric que

0: Queden 6 minuts de la una i seguim en directe en aquest programa especial que estem fent des del The Factory, on des d'ahir es du a terme la 7a edició de la B-New. Des d'ara i fins les dues seguim parlant amb els protagonistes d'aquesta cita. Enguany de l'Avenue, com bé sabeu, el talent és un dels puntals i el lloc on s'acostuma a desplegar el talent és a una oficina. I en aquest sentit, avui dia l'oficina no es limita al nostre lloc de feina.
1: Així és, i és que d'una banda la pandèmia de la Covid va convertir la nostra llar en la nostra oficina particular. Allà es va demostrar que podíem treballar sense deixar de ser productius, tot i el recel inicial de les empreses. Tot allò va donar pas a un teletreball amb el que avui dia convivim amb total normalitat. Un teletreball que també ha potenciat la proliferació dels coneguts com a coworkings, aquestes oficines flexibles.

0: de Merlin, i és que durant anys moltes empreses han entès l'oficina, doncs, com explicàvem, com un lloc on anar a treballar, però avui dia sembla que ha de ser molt més. Quina funció ha de complir un espai de treball perquè realment aporti valor a l'empresa i als seus professionals?
1: Doncs diria, durant molts anys les oficines han sigut el lloc, diguéssim, on tenia una taula, on anava a treballar i on estaven les eines que necessitaves per fer la teva feina, no? Uh-huh. Ara mateix això ha canviat des de la pandèmia i fins ara, i ara mateix amb la intel·ligència artificial i les eines noves, l'oficina comença a ser no un lloc on tens que anar a treballar, sinó un lloc on vols anar a treballar, uh-huh, per connectar amb les persones, amb els teus companys de l'oficina i connectar amb la teva empresa, perquè si no, saps, comença a ser allò de treballo, però treballo per aquí.
0: Clar.
1: No?
0: Uh-huh.
1: O sigui, el tema cultural, ara l'oficina aporta molt més el valor cultural d'una companyia, diguéssim, que abans. Uh-huh. Abans era un lloc on tenies que anar a treballar i ara és un lloc on tindries o voldries anar a treballar.
2: Uh-huh. Uns llocs on es concentra molt talent de moltes disciplines diferents, i és que es parla molt de la guerra pel talent, no? Avui en dia, i en aquest viniu ho estem podent viure de prop, ho estem podent comprovar. Fins quin punt l'espai físic pot marcar la diferència a l'hora de treure i retenir persones?
1: Bueno, jo diria que l'espai físic el que t'aporta ara mateix és la connexió de la gent. Si tu penses, no, jo treballo amb les meves eines, treballo a la meva casa, tinc, no sé, un munt de gens que fan amb la intel·ligència artificial el treball, sí, però això... Això ho fas per un, ho fas per una companyia, per qui ho fas, no? Què passa a una oficina, què passa a un espai de treball flexible com els nostres, no? Que tu arribes allà i connectes amb la resta de la gent, no? I això t'enriqueix. I això és el que realment funciona, no? Tu pots tindre les millors eines, pots treballar molt, pots tindre... la intel·ligència artificial, el que vulguis, però després, quan arribes a un lloc de treball com aquest o com aquests, és quan surten amb un cafè, surten amb una conversa amb una altra persona d'una altra companyia, uh-huh, o de la teva mateixa.
2: O d'una disciplina diferent, no?
1: Totalment.
2: Perquè un dissenyador gràfic o dissenyadora
1: Totalment.
2: Gràfica pot agafar idees d'un enginyer o...
1: Però saps, realment les coses succeeixen a vegades amb connexions o prendre un cafè, mm-hmm, saps? O parlar amb una altra persona d'una altra disciplina de la mateixa manera. Avui estava prenent un cafè aquest dematí aquí i una persona em deia que ell va estar treballant durant un any en la mateixa companyia i no coneixia la gent de la seva oficina perquè ell treballava...
0: Que fort.
1: Tenia flexible, anava els dilluns i els dimecres,
0: sí,
1: i no coneixia la gent que anava els dimarts i els dijous i els divendres.
2: Clar.
1: No coneixia a ningú. Però coneixia més a la gent d'Itàlia, de la seva companyia, perquè allà anava 4 o 5 dies i estava tot el dia a l'oficina. O sigui, ell tenia més relació amb la gent de fora que la gent de la seva companyia, perquè no els coneixia, perquè hi havia una política de no, tu treballes el dimarts, tu treballes el dijous. Això ha canviat.
0: Clar.
1: I amb els nostres espais ho veiem molt. I les companyies ara, jo et diria, una frase que m'agrada molt és que les companyies ara, les oficines comencen a ser la infraestructura social de les companyies.
0: Parlem de l'interior d'aquestes oficines flexibles, perquè precisament la gent més jove el que valora és això, no? La flexibilitat i el benestar a l'hora de treballar. Com es tradueix tot això quan dissenyeu, quan oferiu aquests centres de treball flexibles?
1: Jo diria, la flexibilitat, per nosaltres la flexibilitat no s'entès com que te dono tot a tothom, uh-huh, sinó miro quan són les teves necessitats i miro d'arribar a donar-te el que necessites en cada moment. Quan una persona treballa, no té... Abans era, jo arribo a un lloc i estic allí a la meva taula tot el dia. Ara és diferent. Hi ha moments que vols fer un Teams i necessites un lloc on
0: una sala grande, privada.
1: A vegades tens una reunió.

0: amb gent de dintre, amb gent de fora. Espais són diferents, no és el mateix. A vegades necessites desconnectar o necessites concentració. Tot això, totes les diferents coses que una persona, un treballador, pot necessitar durant el mateix dia, això nosaltres ho tenim analitzat i els nostres espais permeten fer això per a qualsevol de les companyies que tenim. Això és una banda. I l'altra, a vegades un pensa que un espai de treball comú no pot ser tan personalitzat a una companyia, i això no és veritat. Nosaltres personalitzem els espais, les companyies estan al seu lloc, però després hi ha llocs comuns on unes altres companyies o unes altres persones de la teva mateixa companyia podeu fer relació, una relació més social, i és per això que jo crec que és on realment s'enriqueixen les companyies i les idees.
1: Estava pensant, Antonio, que això també beneficia molt a les empreses, perquè amb aquest confort, amb aquest benestar, amb aquestes ganes d'anar a treballar a l'oficina, també s'evita una mica el burnout, no? Podríem dir.
0: Diguéssim que abans...
1: Que no és el mateix estar en una oficina tancada amb quatre parets blanques i davant d'un ordinador tot el dia.
0: Totalment d'acord. Però abans era una obligació. Tu tenies que anar a l'oficina.
1: Sí, sí. Això.
0: Ara és una opció. Si... I les companyies... cada vegada entenen més que necessiten que la gent, que els treballadors arribin i vinguin a l'oficina. Això és perquè, sí, perquè és la millor manera per fer més productius. Això no vol dir que una persona pot un dia treballar a la seva casa, no? Això no, però si tu construeixes o tens un espai que sedueix a la gent, això també sedueix el talent. O sigui, i això no és posar un ping-pong i donar-li de tot a tothom, no? Però és per això que nosaltres ja tenim molts espais, moltes companyies són corporates, o sigui, no són espais d'un o dos treballadors, sinó companyies de 100, de 60, de 80, la majoria dels meus clients. I la veritat és que totes estan encantades amb aquest sistema.
1: Imagino.
2: Antoni, últimament estem parlant molt d'intel·ligència artificial, que és evident que està canviant la manera de treballar, els perfils professionals i la manera d'organitzar les empreses. Com està afectant aquesta transformació als espais de treball? No sé si en aquest sentit els coworkings estan preparats per ser tecnològicament intel·ligents.
0: A veure, nosaltres, de fet, nosaltres ja portem molts anys... amb un departament només d'innovació de tecnologia. Nosaltres, totes les eines, inclús la intel·ligència artificial, les portem i les treballem per analitzar, per arribar a tindre un espai el més, per una banda, flexible i a la vegada que es pugui adaptar a lo que tu necessites en aquell moment. O sigui, tot el treball que nosaltres tenim que fer d'anàlisis, de disseny, tot això, totes les eines, inclús la intel·ligència artificial, totes les eines ens ajuden molt. Nosaltres no és que arribes a un lloc dels nostres i estigui tot ple de pantalles, tecnologia, no. Però la gràcia és que tot està pensat, tot està treballat, tot té un treball darrere d'informació, treballa amb eines d'intel·ligència artificial, amb data analytics, tot està tan pensat que quan tu arribes, tu no ho notes. Tu estàs bé. I això és el més important, estàs bé. I si estàs bé, treballaràs millor. Si estàs bé i tens opció de conèixer una altra gent que també està bé, totes les coses succeeixen molt millor. I per nosaltres l'important és que les coses passin, i que passin en els nostres espais. I per fer que passin, hi ha una, de veritat, hi ha molt, molt, molt de treball darrere amb totes les eines que tu dius, i cada vegada ens facilita molt més aquest treball que està a darrere i que tu, diguéssim, tu quan entres a un espai i dius, surtes i dius, estava molt bé, sí. Però tu no t'has donat que la temperatura era perfecta. És que tu la temperatura ja no penses, oh, que temperatura, oh, que estic molt bé, que temperatura. Fa calor fora, però aquí no, bé, perfecta. No, però això té un treball darrere de la

0: espera.
1: Que tinguis ganes d'anar a l'oficina, no?
0: Bueno,
1: que de vegades és difícil.
0: No, però és que si tu us invito a que visiteu alguns dels espais, i feu un programa...
2: Ara si us voldrem quedar.
0: No, ja t'ho dic jo, què voldreu?
2: Tindrem un problema de sort.
0: O ens trucareu, ens direu, escolta, nosaltres voldríem de fer, o fer una miqueta de... Podríem convertir en luminitzar això, no? No, però és veritat, tot això, totes les eines, la qualitat de la llum, llum natural, llum artificial, la qualitat de l'aire, la qualitat del clima, la sonoritat o el no so, quan estàs en un espai que dius aquí es pot treballar, aquí es pot parlar sense molestar, tot això està molt pensat i tot això té un treball amb molta tecnologia que després arribes, evidentment tens pantalles, evidentment tens una app i evidentment tens... o qualsevol cosa que tinguis un problema, fas una foto, envies amb l'app i...
1: Però no està sobrecarregat en aquest sentit.
0: No, diguéssim que hi ha un treball a darrere perquè més que perquè el més important és el cervell, no només l'espai.
2: Per últim, Antoni, imagino que en tot plegat juga un paper molt important i s'està parlant molt en aquesta avenue, no només d'intel·ligència artificial i de talent, sinó també de sostenibilitat. Això us preocupa i us ocupa també. Ja
0: home, clar. I de fet... A veure, ja t'ho dic, nosaltres som una companyia que tenim molts edificis, tenim molt infraestructures i patrimoni. Això ho tenim treballat molt, diguéssim, en general en tots els edificis i en particular en els espais de treball flexibles. Això és com una economia circular. Mm-hmm. O sigui que els espais, a vegades quan una companyia pensa, jo tinc tants treballadors, necessito aquest espai, la sobredimensió dels espais moltes vegades, quan arribes i analitzes realment què necessita la gent en cada moment i que no tothom està al mateix moment en un lloc, els espais es redueixen molt més, i això també redueixes la huella, o sigui que tot està relacionat, a part que ja et dic que tota la sostenibilitat, el control d'aire condicionat, de la il·luminació, la sensibilitat, la sensorització, tot és molt important.
2: Doncs ja sabem una miqueta més sobre l'UM i sobre aquests espais.
0: Ara ja només teniu que vindre.
1: Ves que no canviem d'estudi,
0: No ho sé.
2: La ciutat és de l'UM, al final.
0: Teniu que vindre i després ja en parleu, si voleu canviar.
2: Doncs acceptem la invitació a Antonio Gami, director a Barcelona de Merlin Properties. Moltíssimes gràcies per explicar-nos.
0: Moltíssimes gràcies a vostès, que tinguin un bon dia.
3: Adéu. Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
4: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi, una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer, del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
5: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
2: L'Avenue 2026 és un espai per conèixer projectes i empreses que estan transformant la manera de treballar, de produir i de relacionar-se amb la tecnologia.
1: Avui volem posar el focus en tres iniciatives molt diferents, però que comparteixen diversos reptes. La necessitat d'innovar, trobar talent, col·laborar amb altres empreses i convertir la tecnologia en solucions útils i aplicables.
2: Així que ara parlarem d'indústria, de logística, de mobilitat elèctrica i de benestar laboral. Ho farem amb l'Antoni Pat, director executiu d'Aeros. Què tal? Molt bon dia. Amb el Marc Martínez, cofundador de Zenitram Operations i impulsor de Spotex. Què tal, Marc?
6: Bon dia.
2: I amb la Gabriela Musterova, CEO i fundadora de Temotiva. Què tal? Molt bon dia. Les vostres empreses treballen en àmbits molt, molt diferents, així que per començar, abans d'entrar en matèria, us presenteu una mica i expliqueu en quins sectors treballeu. Antoni, si vols començar tu.
7: Molt bé, doncs el nostre és una... associació d'empreses. O sigui, representem més de 130 socis amb aerospai, aeronàutica i defensa o doble ús i jo em dedico a la part més tècnica, sóc el director tècnic de l'associació.
2: Uh-huh. Gabriela?
8: Sí, en nuestro caso Temotiva es una startup que se dedica a la prevención en salud mental.

0: mental. Uh-huh. Surge de la Universidad de Valencia, donde yo estoy allí doctoranda en psicología, y nos dedicamos a proporcionar servicios a la empresa para que cuiden mejor a sus empleados.
1: Molt interessant també, Marc.
2: Nosaltres som Zenidrem. Nosaltres naixem fa un any en qüestió d'una altra empresa, que és Zenidrem Logistics, que porta un cent tant del sector, som quarta generació del sector logística, i naixem per donar-li un toc digital al tema logístic que portem, creiem que porta més de 100 anys, uh-huh, una miqueta atrasat i abandonat per tothom.
3: Uh-huh. Empreses molt diferents entre si, com acabem de comprovar, amb un objectiu comú, crec, no? La innovació i el talent, dos temes capitals en l'edició d'enguany de la Viniu, que no deixa de ser un gran laboratori on empreses, emprenedors, institucions doncs poden comprovar de primera mà com les noves tecnologies estan transformant sectors sencers i de molts àmbits diversos. És així en el vostre cas? Com està transformant la tecnologia als vostres sectors?
4: Doncs en el cas de l'aeronàutica, de l'espai i de la defensa, són intrínsecament innovadors. És a dir, són sectors que es consideren tractors, que arrosseguen investigació i desenvolupament perquè són molt sofisticats, són exigents, tenen un nivell de qualitat dintre de la seva cadena de subministre que és el màxim. Llavors, això els hi fa contínuament tenir incorporada en el seu ADN la innovació tecnològica, la incorporació de tecnologies per ser més productius, etc. No? I respecte a la segona part de la pregunta, que era el talent, no? Mm-hmm. En el nostre cas, el talent normalment, a Catalunya sobretot, els últims anys, havia tingut tendència a marxar fora del país, sobretot amb el tema aeronàutica i d'espai. En defensa hi havia molt poca cultura de la defensa, encara més, però sobretot amb aeronàutica i espai marxaven a altres països d'Europa a acabar la seva carrera professional, i el que estem intentant és que vegin oportunitats industrials per fer totes les activitats que abans es feien en altres països, que les puguin fer aquí a casa, a Catalunya.
1: En el vostre cas, com influeix la tecnologia?
2: Nosaltres, en el nostre cas, pues, el sector de la logística ha sigut un sector imperturbable durant potser 40 anys, on hem tingut poca o ninguna innovació. Des de fa poc sí que hem tingut una espècie d'incursió de la tecnologia, no? amb diferents plataformes com la nostra, com és Spotex, o amb sistemes com DKE, que és el nou sistema de QR de documentació. Però el que sí que hem viscut és que ara mateix tenim un pas intermig, no? Tenim una generació de transportistes i d'empreses afinades al mètode tradicional de telèfon, correu i IP, uh-huh, i que s'han d'adaptar a aquest nou salt de la tecnologia. Nosaltres ara el que busquem és aquest canvi, no? Busquem que aquesta adaptació amb nous sistemes sigui útil. I el problema que tenim ara mateix és aquest canvi i el talent. No tenim talent. En aquest país hem deixat molt de banda, no?, el que és el transportista promig. Tenim ara mateix una manca de transportistes, i no em vull inventar les dades, però diria, si no em fallen els números del cap, si no em ballen, són 50.000 transportistes que necessitaríem ara mateix. Uh-huh. I clar, això en genera, pues, que tenim un coll d'ampolla bastant gran. Uh-huh. Així que tenim un problema d'empreses que no poden o no volen innovar, pel simple ús que són gent que s'ha criat i ha treballat sempre de la mateixa manera, no han tingut uns canvis constants, i que aquests canvis els estan causant rebuig perquè estan acostumats a una manera de treballar. I després tenim una manca constant de talent perquè no s'inverteix o no s'hi motiva, per motius que siguin.
1: Mm-hmm. Gabriela, en el teu cas, vosaltres sou una start-up, així que entenc que la tecnologia i innovació està a l'ordre del dia, no?
0: Sí, es el núcleo del proyecto. De hecho, si pensamos en tecnología, a mí me viene la palabra de economía a la mente, porque al final la tecnología está presente en nuestro día a día y lo va a estar en el futuro. Y no podemos traducir las nuevas economías con personas o con equipos que están agotados. Entonces nosotros utilizamos la tecnología para poder prevenir el bienestar en los empleados. Igual que medimos si las máquinas están a punto o prevenimos que se desgasten, uh-huh, igual tenemos que hacer con los equipos. Poder prevenir cuando un empleado pues puede llegar a tener burnout y llegar antes de que la persona colapse.
1: Uh-huh. Amb el vostre permís explicaré una cosa que ha passat abans de començar aquesta tertúlia. Vosaltres us heu presentat, no? I sectors totalment diferents. I ja us heu dit, després et dono la targeta perquè crec que us pot ser útil a la nostra ajuda, tal, no sé què. I m'ha semblat fascinant, perquè en una altra ocasió hagués estat, jo soy Pepito i treballo aquí, i, molt bé, ja està, i aquí s'ha acabat. Com d'important és la col·laboració entre els diferents sectors, encara que siguin molt diferents? Us ho pregunto als tres, comenceu.
2: Bueno, sí.
1: Sí, Marc.
2: No? Jo crec que al final tots aquests que ens dediquem o que tenim empreses que no són grans, grans empreses o som empreses noves, estem predestinats a col·laborar entre nosaltres. Uh-huh. El no ser grans màquines de produir, no tenim centenars de treballadors o no tenim centenars de milions que ens recolzen, moltes vegades el que ens recolzem majoritàriament és en altres empreses on podem connectar, encara que semblin situacions molt dispars. Crec que tots nosaltres aquí podem trobar un punt, una persona, algú on connectar, no? No, potser no puc col·laborar directament amb una plataforma aeroespacial, però puc conèixer algú que necessita transportar aquests materials fins a un punt A o punt B, no? Igualment, potser els meus treballadors necessiten algú que els ajudi a gestionar aquest burnout. Jo crec que és on vivim, no? Vivim en aquest ecosistema que és viu i que necessitem treballar-hi.
1: Està d'acord, no és?
4: Sí, sí, totalment. Bueno, Beniu és una experiència d'ecosistema. Jo ja he vingut molts anys i a part d'acabar creixent i funciona molt bé, serveix per això, no? En el meu cas, que a més represento una associació en el qual lo important és que hi hagi networking entre els socis, que es coneguin, que puguin fer negocis entre ells, que si tenen un problema de talent, no? com explicaves, que pugui trobar la solució i trobar persones per poder fer les feines més tecnològiques, que hi ha un dèficit, com deia el Marc, que no es supleix, no? Que moltes vegades costa molt d'aconseguir, doncs clar, tot és benvingut i tot funciona molt bé si a més les persones s'entenen, com ha passat en el nostre cas, no? Que hem tingut diguem una xispa, no?
3: Heu fet match, eh?
2: Sí, hem fet match, 100%.
0: Sí, de hecho, cuando mencionabas el talento, pienso que las empresas, la preocupación también, no solo ya es el absentismo, que sabéis que las cifras no paran de crecer, lamentablemente, sino también cómo retienes a ese talento que sostiene la empresa. Claro. Entonces, si cuidas a ese talento, si consigues que esté conectado con la empresa, haces que no tengas tanta rotación, que el ambiente sea mucho mejor, y de hecho al final todas las industrias nos necesitamos, en mayor o menor medida, pero para crecer y que la economía sea diversificada y eso nos haga un país más fuerte, nos necesitamos unos a otros.
1: Mm-hmm. Potser tu, Gabriela, ho tens més fàcil que ningú, eh? Tu sí que qualsevol empresa té treballadors i necessita...
2: Tothom que tingui treballadors no la necessita.
1: Sí, sí, sí, exacte.
3: Ens parlaves, Marc, de les empreses més petites, no? De les pimes, la petita i mitjana, sí. I mitjana empresa, però creieu que tenen prou recursos avui dia les pimes per tirar endavant i sobretot per potenciar la innovació, o això és un jardí exclusiu de les grans empreses?
2: Aviam, en el meu cas personal, i parlo ara mateix, parlo per mi, però no sé si potser puc parlar pels meus companys de taula, el que puc dir és que plataformes com el Beniu, o sectors, nosaltres mateixos estem en l'incubadora logística, on podem créixer i col·laborar amb altres empreses del sector, van molt bé, genuïnament van molt bé i podem fer contactes i clients, però potser ens faltaria, no sé si de part governamental o de part de qui sigui, de potser més fundacions, més espais on trobar-nos, on col·laborar, més espais on xerrar, perquè moltes vegades els millors contractes, les millors col·laboracions no es fan mitjançant un correu, mitjançant una connexió de LinkedIn o el que sigui, es fan fent un cafè, fent una cervesa, fent una xerrada, fent una taula rodona com estem ara, no? En aquest cas quadrada, que no bastant no estem aquí. Però crec que és així i crec que ens faltarien més plataformes on petites i mitjanes empreses poguessin col·laborar i facilitats per contractació, que ara mateix potser és la major draga que tenim tots nosaltres, almenys en el sector.
4: Bueno, jo crec que, i la meva experiència diu, i no vull tampoc remetre massa a temes acadèmics, però realment les grans empreses difícilment innoven, és una falsa creença. Són les petites i mitjanes empreses, les start-ups, en col·laboració amb els centres tecnològics, en col·laboració amb l'acadèmia, que són els que generen... Una empresa gran, en general, té dificultat per trencar els procediments interns, per poder fer certes coses que, en canvi, una startup, una pime, pot fer amb molta més facilitat. El que sí que és cert és que les grans empreses tenen molta gent, reptes molt clars i molts recursos. I, evidentment, això fa que puguin, d'alguna manera, absorbir les innovacions que una startup o una pime en logística que té una solució fantàstica la puguin incorporar als seus processos i llavors fer part de la seva empresa. Però en realitat la innovació no l'han generat internament, per dir-ho d'alguna manera, en moltes ocasions, podria dir en la majoria de les ocasions. Què crec que és important? Per exemple, que aquestes grans empreses, com deia el Marc, s'ajuntin amb les petites i mitjanes empreses i comparteixin el repte. Perquè si jo tinc un repte molt ben definit i tinc recursos econòmics i tinc talent intern i tinc capacitat per poder invertir, jo puc contractar una empresa de base tecnològica o una PIME i li puc dir, mira, fes-me aquesta solució

0: solució, la pime està al meu costat, coneix les necessitats de l'usuari, coneix el que està passant i em dona la solució més ràpidament i trencant i saltant-se tots els procediments.
1: 100% per advertir-te, et poso un exemple. Nosaltres aquí tenim un problema molt gran al sector del transport, que és no tenim conductors. No hi tenim, no hi trobem. Els que ja no són qualificats o l'experiència que tenen, encara que sigui bona, potser no és la necessària per al nostre sector, no? Perquè cada transport requereix unes habilitats, unes qualificacions concretes. Estaria espectacular que grans empreses ens poguessin ajudar a veure com podem trobar aquest talent. Nosaltres ara mateix no tenim ninguna ajuda per part de ninguna gran empresa, no apareixerà, no vull dir noms de ninguna empresa, però no apareixerà grans gegants italians o grans gegants portuguesos a ajudar-nos a contractar. També en tenim perquè no hi ha per ninguna part, no? I busquen per ells. Però a vegades les pimes ens atrevem a innovar, a crear plataformes, a tirar-nos a la piscina perquè el risc és menor.
2: ¿Vosotros como startup?
3: Sí, lo que estoy viendo claro es que nos hacen falta espacios donde poder escucharnos. Y eso también me hace recordar, la inteligencia artificial nos puede ayudar a las empresas, a todas las empresas o a casi todas, a mejorar muchos procesos, pero no debería de quitarnos tiempo para escucharnos unos a otros. Entonces, tener espacios donde podamos dialogar qué es lo que realmente nos hace falta, tanto a las pequeñas como a las grandes empresas, incluso si pudiera ser tener una intersección entre empresa, universidad y ciudadanía, tener esos espacios los veo muy necesarios, porque al final a lo mejor te hace falta un determinado talento que no encuentras en un espacio, pero sí en otro, y entonces pienso que tener esos espacios de escucha es muy importante.
2: Doncs ara que parlaves de la intel·ligència artificial, és un dels grans temes que s'estan tant en aquesta Viniu, més ara que venim d'aquesta alarma global de, bueno, els robots ens trauran la vida fins i tot, no? I deia la Blanca Soriguer i el Pere Navarro parlaven de que ho hem de veure com una oportunitat, no com una amenaça. No sé si esteu d'acord i com s'està implementant, si és que ho està fent, la intel·ligència artificial en els vostres diferents sectors.
3: Sí, de hecho la inteligencia artificial no es neutra como tal y realmente podemos catalogarla de mala o buena en función de cómo la usemos. Claro. Nos puede ayudar muchísimo en nuestro día a día y pienso que puede potenciar nuestras virtudes y, claro, lamentablemente también puede potenciar lo que no queremos, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que tener también bastante cuidado en cómo la usamos, qué datos le proporcionamos, de qué manera, ser también escrupulosos con todas las, toda la reglamentación y utilizarla en nuestro día a día, pero con ciertos límites.
1: Uh-huh. Sincerament, jo crec que, evidentment, hi ha un problema clar, no? És a dir, tenim una desregulació altíssima a nivell d'intel·ligència artificial i estem arribant a punts, no?, que grans tecnòcrates donen l'arma. Això està molt bé i per un món molt digitalitzat, no? Però avui en dia tenim un problema al món no tan digitalitzat, al món físic. No tenim capacitat ara mateix per suplir oficis manuals. Sempre es parla dels beneficis de l'IA, no?, de grans persones, de no, automatitzarem tots els sectors. A mi encara no m'ha vingut un lampista a casa que sigui un robot, no? Sona molt lleig, però és la realitat. Estem digitalitzant feines o professions.
2: Ja diuen que aquests seran els oficis del futur, eh?
1: Correcte, no, si és el que em vull remetre, no? Al final sí que és cert que tenim una realitat que és que treballs digitals, no pogués ser programador, pogués ser un banquer que treballa a borsa, pogués ser aquell enginyer telecom i treballar fent sistemes, sí que és molt probable que aquesta persona sigui completament reemplaçada, però encara no m'ha vingut el lampista a fer-me el quadre elèctric de casa i jo segueixo pagant el senyor Antonio.
0: Bueno, sí, estic fonamentalment d'acord amb el que dieu. A veure, voldria fer una reflexió que és el que ens afecta a nosaltres. La intel·ligència artificial, els LLMs, no? el ChatGPT, diguem, i que pot afectar aquests white collars, no? Aquesta gent més de l'administrativa, no? Com puc ser el meu cas i és una part petita de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial és allò o és una tecnologia que ens podrà ajudar també a curar les malalties del càncer. Qui és capaç de renunciar a curar malalties? No es pot prohibir, no es pot aturar això. També és veritat de que en mans amb un Mac d'última generació, bueno, ni tan sols d'última generació, una persona a Iran pot hackejar els sistemes i pot posar en dubte, no?, la seguretat nacional o un banc. Pot ser, però aquest

0: doble ús, en aquest cas amb mala intenció, no? mal intencionat, no ens pot fer cap parem de desenvolupar una tecnologia tan important. A més, és que si no ho faran els altres països, i de fet a Europa tenim un dèficit important en inversió en temes d'intel·ligència artificial que s'ha de fer, s'ha de resoldre, perquè si no ho resolem quedarem massa enrere, i la sobirania tecnològica que podem assolir tenint intel·ligència artificial i generant models i podent resolent certes coses, la perdrem. Llavors aquesta aposta s'ha de fer, però crec que hem de mirar la intel·ligència artificial com un conjunt de solucions que ens ajuden a millorar i a canviar el mercat laboral, i segur que ens afectarà, segur, però també en positiu, i també es crearan nous llocs de feina.
1: Al final es una herramienta más que, de la cual a lo mejor lo que necesitamos es que se democratice y tener sobre todo mucha información y conocimiento de cómo se puede llegar a usar, todos los peligros, también todas las ventajas, y que pueda llegar a todos los sectores donde pueda hacer falta.
2: Vosaltres precisament, Gabriela, treballeu una mica pel benestar, no? En pro del benestar dels treballadors, i hi ha molts treballadors que tenen por de la intel·ligència artificial. No sé si d'alguna manera feu divulgació, no? O els consciencieu, no, escolta, que això ho pots utilitzar per potenciar-te a tu mateix o a tu mateixa.
1: Sí, justamente hace unos meses fuimos a VivaTech París. Allí creo que estaba Jeff Bezos dando una charla sobre estos temas, y decía que la inteligencia artificial no va a suplantar todos nuestros trabajos. Lo que seguramente será es recortar muchísimas tareas de back office y otras cuantas que sean repetitivas. Pero bueno, eso al final generará otras oportunidades, como hace años se generaron otros nuevos puestos de trabajo. Lo que sí que tenemos que garantizar es que todos los ciudadanos puedan tener información sobre cómo utilizarla en pro de la ciudadanía.
3: Un altre dels temes principals que s'estan tractant és la sostenibilitat, sempre important en tots els àmbits. És una exigència ambiental, però també és una qüestió de competitivitat. Creieu que així ho entenen les empreses?
4: Potser aquí el joc sí, és el que més contamina, no?
3: Tens més coses a dir, no? Potser.
4: Mira, aquí per mi hi ha molts problemes, no? I potser m'estic entrant en un jardí una mica complicat. El sector del transport, el tema de la sostenibilitat, portem un parell de dècades amb restriccions normatives, modificacions, canvis, camions de gas, camions elèctrics, camions d'hidrogen. Vale, però al final el 99% dels camions que circulen per les nostres carreteres són de dièsel. Les coses com són, són gasoil. Tenim, primer de tot això, el preu d'aquestes tractores, en aquest cas, és inassumible per el 99,99% de les pimes que ens dediquem a això. No tenim els recursos, no? Segon, nosaltres, des de Cenitram, hem intentat donar la solució amb la plataforma Scotex, que tots els viatges que fem de tornada vinguin carregats, no? Al final, aquesta càrrega, que el camió hauria de baixar 8, consumint un CO2, i de tornada, no? La tornada pues ja la faci carregat, i així aquests quilograms de CO2 pues s'estalvien. Això està molt bé, però nosaltres fem una petita incisió a una generació de carbó molt més gran que nosaltres. És a dir, no podem posar restriccions sobre restriccions sobre restriccions a pimes que estan completament ofegades, d'acord? Per un tema que realment nosaltres som el 0,01% d'aquest problema, no? Sí que fem i intentem cada dia ser una miqueta més verds, però hi ha restriccions que ara mateix estan matant el sector i que estan fent bastant de mal. Nosaltres ara mateix no podríem assolir, per exemple, ni jo ni vos estic parlant del 85-90% en sèrio d'empreses del sector, i més com nosaltres, la compra de 5 camions elèctrics. Jo no tinc aquests diners i no crec que molts de nosaltres ho tinguem, a part que no podia treballar ni fer la meitat dels viatges que em demanen els meus clients. Això ens fa que és per nosaltres inassumible fer aquest canvi a la transició verda. Per què? Potser les regulacions s'han fet sense pensar primer en el sector, que és el que ens ha passat fins ara la majoria de les vegades. Potser hem tingut un problema en el que sectors patronals, transports, no ha parlat amb ministeris i no hi ha hagut una manca de comunicació. No ho sé. Per nosaltres el tema verd és cada dia ho intentem fer més, però cada dia ens trobem més patacades i més pals a les rodes. És una realitat.
0: En el nostre cas, la sostenibilitat, i per exemple, afecta directament en l'aviació. La substitució dels combustibles, diguem, tradicionals per als SAFs, no? Els Sustainable Aviation Fuels, que són, bueno, combustibles alternatius. Això afecta, diguem, amb l'aviació de sobretot de petita distància.

importància. Per exemple, afrontem reptes també de mediambientals que no són tan obvis com, per exemple, amb el tema de del sector aeroespacial, quan parlem de la basura de l'escombraria espacial, no? I de com es poden desintegrar els satèl·lits, els nanosatèl·lits que estan, les constel·lacions que ja estem pujant. Hi ha una sèrie de problemàtiques que van, evidentment són problemàtiques diferents a les que explicava el Marc, però que hi creiem. Però una opinió personal en aquest cas, que la dic com Antoni Paz, no té per què subscriure el clúster o l'ecosistema, és que crec que a vegades pequem de que les fotos són massa fixes i són pel·lícules i no fotos i són composicions de fotogrames diferents. Per exemple, l'energia nuclear, els que tenim més edat recordem que s'ha demonitzat i continua encara una mica estereotipada durant molts anys, s'ha creat una corrent, Alemanya està abandonat l'energia nuclear.

0: nuclear era una energia verda perquè la petjada de carboni, o considerada en aquest sentit molt aproximada a una energia verda, no sostenible, que és diferent, però sí una energia verda, perquè tenia una petjada de carboni molt baixa. No? Què vull dir amb això? Vull dir que a vegades les fotos que agafem són fotos d'un moment determinat, amb una opinió determinada, amb les circumstàncies que tenim en aquell moment, però que al cap d'un temps han de poder evolucionar i variar perquè la lògica de la vida i del mercat i de les actuacions condueixen cap aquí. I en aquest cas nosaltres entenem que la tecnologia també ens ha d'ajudar que les tecnologies sostenibles siguin més sostenibles i siguin més eficients. Per tant, no donem l'esquena a la sostenibilitat de cap manera, l'abracem, però amb aquesta racionalitat que, en la meva opinió personal, pateix d'aquesta foto en aquell moment determinat i que després ha d'anar variant.
1: Completament, nosaltres estem en la mateixa posició.
2: Gabriela, no sé si vos afegís alguna
3: cosa. Sí, a ver, tenemos muchos retos. De hecho, cuando has dicho basura espacial, me ha recordado un hackathon que hicimos en la universidad sobre cómo podíamos procesar toda la basura espacial y de hecho hubieron propuestas muy interesantes. Está claro que no tenemos ahora mismo respuesta para todo lo que planteamos, pero lo que sí es cierto es que las pequeñas empresas necesitan tener una transición en la que puedan tener tiempo sin ahogarse de poder cuidar el medio ambiente en la medida de que vayan pudiendo, sin que les tengan que cerrar o tengan que sufrir una economía que no van a poder sostener y que tengan un periodo de transición en el que también se les ayude a poder sobrellevar esos tiempos.
2: Com sempre ens passen aquestes tertúlies, ens quedem sense temps i ens queden molts temes sobre la taula, però per tancar m'agradaria que doneu un consell a les pimes o a les startups que ara comencen, que volen començar a innovar. Quin consell els hi donaríeu?
0: Doncs que no perdin l'agilitat, que no perdin la capacitat de sorprendre i de crear coses fora del que és habitual, que parlin amb les grans empreses, que pensin en els reptes, que es formin, que continuïn avançant perquè en contra, diguem, de l'opinió moltes vegades massiva, de pessimista, de que el món va pitjor, el món ha evolucionat en positiu. O sigui, hi ha reptes, com dèiem, molt importants per resoldre, però vivim millor que fa 150 anys i hi ha menys mortalitat infantil i menys mortalitat en el moment del naixement, tant per la mare com pels fills. I és veritat que hi ha unes escletxes importants i que el món té uns altres reptes, però vivim millor i la tecnologia ens ajuda a viure millor. Per tant, aquestes startups, aquestes empreses de base tecnològica que estan sortint, que no perdin la il·lusió, que busquin aquest ser àgils, donar solucions a les grans companyies, estar al final de la mà del final user, no? De l'usuari final, perquè els hi pugui donar consells. No? Aquest seria el meu consell.
1: Bueno, jo seré una miqueta breu. Jo, si de veritat, si hi ha alguna persona que vol emprendre i m'està escoltant, jo li donaria dos consells només, molt senzills. Que busqui un sector molt avorrit i que busqui un problema.
2: Mira.
1: Amb aquestes dues coses, perquè els sectors avorrits no els hi fa cas ningú, i jo no ho dic pel meu, perquè a mi el transport m'encanta i crec que és la cosa menys avorrida del món, perquè veiem com es mou absolutament tot, sinó que busquin un sector avorrit de veritat i que busquin un problema de veritat, que preguntin, que truquin, que es fiquin en problemes, que trobin gent que els hi pengi el telèfon, però que ho facin perquè així és com funcionen les coses.
3: Sí, para complementar lo que decís, que tengan recursos, que busquen recursos, tanto si vienen de la universidad como de cualquier sector, al final escuchar estos problemas de las personas que realmente necesitan esas soluciones es clave. Y también que puedan pivotar, que tengan un margen de adaptación, porque los tiempos cambian. Antes no existían aviones o no existían coches, no existía la inteligencia artificial y todo eso ha ido llegando, ¿por qué? Porque nos hemos ido adaptando. Entonces las startups que vengan van a tener que tener un fuelle, un margen de adaptación.
2: Doncs ens quedem amb tots aquests consells. Antoni Paz, Marc Martínez, Gabriela Musterova, moltíssimes gràcies de veritat per participar en aquesta tertúlia, Albini.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
6: smartphone, tauleta, PC, tens més d'un disseny.

dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

0: Un equip d'estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya treballa per desenvolupar monoplaces 100% elèctrics i autònoms d'altes prestacions per competir a la Fórmula Student, la competició automobilística internacional amb monoplaces creats per estudiants.
1: Aquest projecte rep el nom D-Tech Racing i permet als alumnes aplicar els seus coneixements d'enginyeria en cotxes reals, participant en tot el procés de fabricació, des de la idea inicial i el disseny fins als darrers testos abans de la competició. A banda d'oferir una gran oportunitat als estudiants, el projecte també pretén acostar al públic al món de l'enginyeria automobilística a través d'una activitat interactiva en la que es pot conèixer un monoplaça i descobrir la tecnologia que hi ha al darrere, a banda de participar en diversos reptes d'enginyeria, com provar un simulador de conducció i viure l'experiència d'un pit stop, és a dir, una aturada a boxes.
0: Sergi Morte, estudiant de l'UPC i creador de l'ITEC Racing, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Primer de tot, gràcies per invitar-nos aquí i agrair al Viniu i a Onda Cero donar aquesta visibilitat al projecte.
0: Gràcies a tu, Sergi, per venir. Comencem pel principi. Explica'ns què és això de l'ITEC Racing i què és la Fórmula Student.
2: Vale, doncs, com heu comentat, nosaltres ens dediquem a construir un monoplaça de competició. Aquest monoplaça de competició és construït només per universitaris, sí. És a dir, en aquest cas jo tinc 22 anys, soc de les persones més adultes, més majors d'aquest projecte. Bonito. Per tant, comptem un rang de 18 a 22 anys. Uh-huh. I aquestes persones ens agrada promoure aquest talent jove i nosaltres busquem dins de la universitat unes persones que considerem aptes per construir mm-hmm. aquest monoplaça. La qüestió d'aquest monoplaça és que el portem a competir per tot el món, en aquest cas per tota Europa.
1: Mm-hmm. Neix aquest projecte, neix a la UPC, com dèiem, on estudies. Com neix el projecte? I no sé si hi ha d'altres universitats catalanes que participin de...
2: Doncs aquest projecte, en aquest cas ITEC Racing, va néixer el 2013 amb quatre joves de la Universitat d'UPC, en aquest cas estem a la EBE, que estem al costat de la Diagonal, del Fòrum, i sí, va néixer de la passió pel motorsport i a partir d'aquí van començar a construir aquest monoplaça. Com comentaves, sí que és veritat que està bastant desenvolupat aquí a l'àmbit de Catalunya, però no té la importància que podria tenir. Llavors, sí que és veritat que som cinc equips de l'UPC, a part tenim uns altres, com podria ser el Tecnocampus o la UPV, i a partir d'aquí a competir per tota Europa.
0: Estàvem parlant, hem parlat durant la tertúlia, que és important que els diferents sectors s'uneixin doncs, i treballin plegats. No sé si és el vostre cas, que dintre d'aquest equip cadascú té una funció determinada o feu tots de tot. Explica'ns una mica com funciona.
2: Així és. La qüestió d'això és que realment és una associació sense ànim de lucre, és a dir, nosaltres no ens beneficiem d'aquests diners, sí. Però treballem com una empresa, és a dir, nosaltres tenim la persona responsable, que és la que s'encarrega de que tot funcioni correctament, i a partir d'aquí tenim els diferents responsables. Ja podria ser el responsable del departament d'electrònica, el responsable del departament de motors o el responsable del departament de mecànica. A partir d'aquí, cadascú té els seus membres on cadascú s'encarrega d'alguna cosa. És a dir, uns dissenyen peces, els altres les munten, altres fan els manteniments. Realment és una empresa, però portada tota per estudiants.
1: En el vostre stand de ITEC Racing, ben a prop d'aquí, hi ha un monoplaça. Suposo que l'heu dissenyat, l'heu creat vosaltres.
2: Totalment. No? Aquest sí. Monoplaça que podeu veure és el que va competir l'any anterior, que va estar a Alemanya, va estar a Croàcia, va estar a Espanya. Sí, totalment. O sigui, nosaltres ens dediquem 9 mesos a dissenyar aquest monoplaça i els altres 3 mesos és per provar-lo i portar-lo a competicions.
1: Déu-n'hi-do. I què és el més complicat a l'hora de fer un monoplaça?
2: Jo crec que el més complicat és trobar la gent i el talent per construir aquest monoplaça. Al final són places que acostumen a ser molt complexes. Sí que és veritat que tenim a l'interior d'aquesta associació d'ITEC Racing, tenim un programa que diem de coneixement, on transmitim els coneixements de les persones que saben a les persones noves, però on trobem més problemes és a l'equació entre peces i sobretot el disseny d'aquestes peces.
0: Mm-hmm. Escolta, per què un monoplaça? Perquè la gent s'estava preguntant, i per què aquests nois s'ajunten i creen aquest monoplaça? Expliquem-ho.
2: Bé, doncs realment aquesta passió neix del propi motorsport. Moltes persones surten d'aquí per anar a la Fórmula 1. O sigui, tenim casos reals de la nostra universitat que han acabat treballant en equips de Fórmula 1 dissenyant peces. I al final tot és aquesta passió i tot es queda en un monoplaça. La Fórmula 1 ve i diu, oye, sou estudiants, no podeu fer un Fórmula 1. Llavors ens fonsen una normativa i neix el Fórmula Student.
1: Uh-huh. I com és una competició de Fórmula Student? No sé si és com una cursa de Fórmula 1 normal, com tots l'entenem.

0: anem, els equips són equips fets per estudiants, explica'ns una mica com va.
1: Doncs nosaltres competim contra altres universitats, que són de tota Europa en aquest cas. Uh-huh. Vale? Són set dies molt intensos. Per què? Perquè no és una competició enfocada a cotxe contra cotxe, és una competició enfocada a provar els teus reptes o la teva habilitat com a enginyer. Uh-huh. Per tant, tu mai tindràs dos cotxes a la pista. És a dir, nosaltres fem 4 dies d'aquests 7, són 4 dies dels enginyers provant els seus cotxes, és a dir, persones d'enginyeria que s'encarreguen d'aquest món proven aquest cotxe. Doncs la bateria funciona bé, la part mecànica funciona bé, la part electrònica funciona bé. A partir d'aquí ens fan proves mecàniques, que diem que és un rain test, per si plou, que el cotxe funcioni correctament, al final és un cotxe elèctric. L'electricitat i l'aigua
2: no es porten molt bé.
1: I després d'això ens porten a competir. En aquest cas tenim diferents proves. En una d'aquestes és Skidpad, que és fer un buit. Són dos voltes per cercle, a la velocitat màxima que puguis. Després tenim prova d'acceleració, una Endurance, que són 22 km de cursa, i una altra prova, que és el mateix circuit de l'Endurance, però només en dues voltes.
2: Mm-hmm. Sergi, ara que no s'està escoltant ningú, que estem aquí els tres sols, explica'ns, quin és el país amb més talent en aquesta cursa? Quins són els països més capdavanters?
1: Entre vosaltres i jo, al final, Alemanya tira molt de cotxes.
2: Sí.
1: Parlem d'una
0: ciutat. Clàssic,
1: ciutats,
0: Alemanya és un clàssic, clar, amb els cotxes.
1: Porsche, Mercedes, tot això. Clar, a part, comptem amb patrocinadors. Molts equips grans, al tenir renom, tenen patrocinadors grans, com sigui Porsche, com sigui Mercedes, com sigui McLaren, que s'involucren en aquest projecte.
0: Al final, com passa l'esport en general, no? El món de
1: on hi ha diners, es nota. I no només en el disseny de les peces, sinó en l'acabat i la velocitat d'aquests cotxes. Realment són cotxes que no agafen molta velocitat perquè són circuits que tenen molta corba, per tant ens interessa més l'acceleració, però sí que és veritat que els alemanys es noten moltíssim la diferència de poder, tant sigui econòmic com de potència de cotxe. Que...
2: Però aquí a Catalunya hi ha molt talent, eh? Això que quedi clar.
1: Aquí a Catalunya sempre hem destacat en aquest món del motor, sigui Marc Márquez, sigui Nani Roma, en diferents
0: I
1: aspectes.
2: I no corren sols ells, eh? Poden ser molt bons, però si no tenen un bon cotxe al darrere...
1: Totalment.
0: I vosaltres quins resultats heu tret?
1: Doncs mira, per nosaltres el més important aquest any ha estat poder córrer un altre cop, perquè portàvem des del 2017 que vam tenir com aquest peron amb el coronavirus, amb tot aquest aspecte que ens ha fet tenir més problemes a l'hora de créixer com a equip. Sí que és veritat que després de 8 anys hem pogut córrer i hem quedat en unes posicions decents, o sigui, hem pogut estar presents a la competició d'Alemanya, que és la competició més prestigiosa d'aquest esport. Per tant, estem encantats amb els resultats.
2: Clar, Sergi, com explicàvem a la introducció, també voleu donar a conèixer el món de l'enginyeria automobilística al públic. M'agradaria saber com ho feu i si veieu que hi ha interès per aquest sector.
1: El tema d'aquest interès és, nosaltres anem sempre a buscar les persones que col·laboren amb nosaltres a la universitat, però sí que és veritat que hi ha moltes empreses que s'interessen molt en aquest talent jove. Per què? Perquè tu estàs formant una persona ara que després potser pot estar treballant amb tu. Llavors sí que és veritat que tenim moltes empreses interessades en el fet de venir a buscar persones al nostre equip. Per què? Perquè poden ajudar a dissenyar peces, et poden ajudar a arribar a aquest món del motorsport realment.
2: Doncs que interessant, Sergi Morte, creador de l'ITEC Racing. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho en aquest ambient de l'Avenue.
1: Moltes gràcies a vosaltres i que vagi molt bé.
2: Doncs vinga, per acabar el programa el que volem saber és escoltar a l'audiència quines són les empreses que els agradaria crear.
0: Potser
2: agafem idees, Gerard. Vinga, escoltem.
3: Apuntat bon dia. Si yo tuviese que poner un negocio, sería algo en lo que yo pudiese hablar con la gente, porque a mí me encanta mucho hablar con la gente. Yo salgo a la calle y me gusta hablar con todo el mundo, me gusta enterarme de la vida de la gente y me gusta mucho en sí hablar con la gente. O sea que tendría que ver algo con eso, algo con ventas, que yo pueda hablar mucho, algo así relacionado con eso. Si es que lo hiciese, porque yo siempre he pensado que tener un negocio es algo muy difícil, que hay que tener mucho coraje para hacerlo, porque tienes que dedicarle muchas horas, mucho tiempo. Y es difícil emprender algo, pero yo lo haría eso, algo con lo que pudiese hablar con mucha gente, porque sería algo que a mí me haría sentir muy bien. ¿Vale? Hasta luego.
2: No, aquest negoci...
0: Una consulta de psicologia, no?
2: Mira.
0: O una ràdio. Però nosaltres d'alguna manera també parlem amb...
2: No li donem idees, a veure si ens treure el lloc de feina. Robert Calvo, estàs per aquí? Estàs
4: a
2: l'estudi?
4: Sí. Estava pensant que aquesta oient la podríem contractar com a servei d'atenció a l'oient a Onda Cero Catalunya.
0: Sí, al consultori.
4: Al consultori, sí, estaria bé, eh?
2: Parlaria més ella que la gent que truqués.
4: No, és meravellós.

0: Aquesta sentència rehabilita ja de forma total Oriol Junqueras i, com dèiem, preveu també el retorn imminent de Carles Puigdemont a Catalunya. Junts i Esquerra reivindiquen que la resolució del Constitucional és, de fet, una victòria de l'independentisme. Ricard Giménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el número 2 de Junts, Jordi Turull, celebren que a la fi es faci justícia.
2: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
3: Perquè avui ha guanyat la persistència, avui ha guanyat les conviccions, avui ha guanyat la fermesa d'uns ideals, avui ha guanyat l'independentisme. I per tant avui és un gran dia, no?
1: La Generalitat també aplaudeix que es faci un pas més cap a la normalitat política, mentre que el Partit Popular censura que el procés i l'amnistia hagin marcat la legislatura espanyola de cap a peus.
0: També analitzarem alguns dels efectes de la convocatòria avançada de les eleccions generals. El govern català, en principi, no veu perill per la seva estabilitat, tot i reconèixer que no podrà donar compliment a tots els seus acords d'investidura.
1: Algunes qüestions, com el finançament, havien de passar pel Congrés, que està dissolt. Per això, l'executiu urgeix la ciutadania a votar a favor d'un govern que doni continuïtat aquests compromisos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha responsabilitat Junts de l'avançament electoral.
4: La decisió de Junts per Catalunya de bloquejar una resposta àmpliament compartida davant l'emergència de l'habitatge ens ha conduït a una convocatòria electoral que ningú desitjava.
0: I a aquesta hora Catalunya, ja ho saben, afronta un tercer episodi de pluges. No serà tan virulent com el d'aquests dies anteriors, però Protecció Civil demana estar alerta i actuar amb precaució. Nautiel, bona tarda.
5: Bona tarda. De moment l'avís és taronja, de grau 4 sobre 6, però no es descarta que pugui incrementar-se. Poden caure fins a 40 litres en 30 minuts, sobretot al litoral. Ho ha explicat el cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà.
6: L'altra característica és que aquestes precipitacions seran més intenses com més al litoral estiguin, tot i que de manera puntual sí que a l'interior, i de fet en alguns sectors del Pirineu Occidental també hem marcat algunes comarques amb color taronja, sí que esperem doncs, que les més intenses estiguin a prop del litoral.
5: Mentrestant, a poc es va recuperant la normalitat, tot i que encara persisteixen algunes incidències al servei de Rodalies.
0: I la patronal catalana també carrega contra la convocatòria d'una vaga general abans de les eleccions.

0: Foment critica que la protesta té una motivació aliena al món laboral, mentre que Pimec assegura que no servirà per facilitar l'accés a l'habitatge. Escoltem el seu secretari general, Josep Ginesta.
1: Ens hem de posar d'acord i hem de treballar conjuntament per resoldre'l. I no el resoldrem només per una convocatòria de vaga i el legítim dret de protesta, sinó que el resoldrem quan ens posem a treballar efectivament per resoldre aquesta qüestió.
0: Una vaga que es va confirmar ahir després d'una manifestació multitudinària a favor del dret a l'habitatge. La protesta, però, va acabar amb aldarulls i una onzena de detinguts.
2: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
3: Bona tarda. Frenkie de Jong ha estat la principal novetat en l'entrenament que el Barça ha fet aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, preparant el partit de Lliga de dissabte contra el Getafe. Lamine Yamal és la gran atracció del partit de la Nations League, que la selecció espanyola jugarà 8:45 del vespre contra Croàcia a Split. Espanya en té prou amb un empat per classificar-se per la següent ronda. I el FIAC de Girona disputa el primer partit de competició europea de la seva història a 8:45 contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
2: Com dèiem, pendents d'aquest nou temporal de pluja, repassem la previsió amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
4: Bona tarda. A Catalunya continua el temps inestable amb precipitacions. Durant aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes de forma generalitzada. Molta atenció a zones del litoral prelitoral i Pirineu de Lleida, zones amb pluges que podran ser fortes i persistents i acumular més de 30 litres per metre quadrat durant una hora. No es descarta també calamar-se i fortes ventades. Les temperatures marcaran màximes de 25 graus a Barcelona i a Tarragona i 27 graus a Girona i a Lleida. Demà continuarem amb ruixats i tempestes. Durant el matí podran ser localment molt forts al litoral i al prelitoral i durant tota la jornada al Pirineu de Lleida. Baixaran demà les temperatures, màximes de 27 graus a Barcelona i a Girona i 25 graus a Lleida i a Tarragona. És una informació d'AEMET.
2: Doncs gràcies per aquesta previsió del temps, Noelia. Passen 6 minuts de 2:45 de la tarda. Al control tècnic, Vicenç Armero. El Tribunal Constitucional encara no ha publicat la sentència que avalarà l'aplicació íntegra de l'amnistia a tots els líders del procés, però el Suprem ja s'ha avançat i ha aixecat les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Què signifiquen aquestes dues decisions judicials i quines són les seves implicacions? Ens ho explica des de Madrid la nostra companya Eva Llamazares. Eva, bona tarda.
5: Bona tarda, buenas tardes. Puigdemont es libre de movimientos en España sin riesgo de ser detenido. Es la consecuencia inmediata y urgente de la decisión que hoy ha adoptado el Pleno del TC. Por 7-5, el Constitucional ampara a Dolors Bassa y fija doctrina. La malversación del procés es amnistiable porque no supuso corrupción personal y no es una excepción como la consideraba el Supremo, órgano al que el ponente Conde Pumpido acusa de extralimitarse con su interpretación acerca del enriquecimiento personal. El fallo no solo obliga expresamente al Supremo a amnistiar la malversación de los condenados, sino que impone que sea de manera preferente. No es la fórmula habitual, señalan los magistrados de la minoría. Los conservadores reprochan que la sentencia esté salpicada de descalificativos a los magistrados del Supremo y en un voto particular acusan a la mayoría de suplantar al Supremo en su función de máximo intérprete de la legalidad. Es, dicen, quien debe aplicarla. Ese rol se distorsiona y se pervierte.
2: Gràcies, Eva, per aquesta crònica. Des de Madrid, aquí a Catalunya, els partits independentistes celebren aquesta notícia, com heu escoltat abans, com una victòria. I més enllà de demanar l'ampliació immediata de l'amnistia, tant Esquerra com Junts per Catalunya tornen a entonar Ricard Alt. Tornarem a fer-ho.
6: Sí, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha mostrat molt satisfet després de conèixer la decisió del TC. Assegura que els deixa a tan sols un pas de la llibertat política a tots els líders del procés. Al seu entendre, és una sentència molt contundent que no deixa marge a la interpretació. Per això exigeix al Suprem l'aplicació immediata de l'amnistia al delicte de malversació.
7: Un encàrrec concís i precís al Tribunal Suprem declarar la nulitat dels autos anteriors i mandatar que se efectúe un nuevo pronunciamiento en el que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos.
6: El secretari general de Junts, Jordi Turull, atribueix també aquesta victòria de l'independentisme a Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig per estar 9 anys lluitant des de l'estranger contra, diu, els jutges que han bloquejat l'aplicació de la llei.
8: Doncs ells van aguantar i van persistir perquè eren més profundes les conviccions que les injustícies de tota aquesta colla de jutges que han fet més de justiciers que de jutge.
6: Tots dos creuen que avui es posa el punt final a una etapa de repressió judicial. Ara bé, asseguren que el conflicte polític no s'ha acabat i que volen tornar a celebrar un referèndum d'autodeterminació.
2: De la seva banda, els comuns celebren la decisió dels tribunals espanyols, mentre PP i Vox ho entenen com la darrera concessió de Pedro Sánchez als independentistes.
6: La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, assegura que Sánchez acaba la legislatura pagant el deute que tenia pendent amb l'independentisme per haver-lo convertit a president.
9: La legislatura de Sánchez empezó precisamente con un chantaje y con la compra de 7 votos a cambio de la amnistía y ahora esa misma legislatura acaba con el último pago de esa factura.
6: I des de Vox van un pas més enllà, assegurant que la justícia està polititzada en favor dels interessos del PSOE. Joan Garriga, portaveu.
10: Potser un altre dia toca fer si els tribunals estan polititzats o no. Jo crec que sí, però nosaltres ratifiquem que és un privilegi de polítics per polítics.
2: La Generalitat, lògicament, també celebra que amb la decisió del TC s'apliqui íntegrament una llei aprovada al Congrés i que s'avanci definitivament cap a la normalitat política, diuen, a Catalunya. En un context preelectoral, el conjunt d'Espanya, amb la data del 29 de novembre a l'horitzó, el govern de Salvador Illa manté els seus compromisos d'investidura amb Esquerra i Comuns, malgrat reconèixer que algunes qüestions quedaran penjades fins a la següent legislatura.
6: Sí, totes aquelles que havien de passar per unes corts que ara estan dissoltes i que dependran de les majories parlamentàries que es configurin en el futur. Estem parlant, per exemple, del nou finançament autonòmic o el traspàs al servei de Rodalies. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha admès que no es podrà fer tot el que estava previst, però també ha destacat que l'executiu de Pedro Sánchez està plenament operatiu.
11: Allò que necessiti de modificacions legislatives o tramitacions legislatives al Congrés de Diputats, clarament, doncs en aquests moments ha decaigut ja, de fet, però tota la resta el govern continuarà treballant de la mateixa manera que havia fet fins ara perquè podem avançar.
6: Paneque també ha assegurat que la millor garantia que aquests compromisos es facin realitat és que el 29 de novembre en surti un govern capaç de donar continuïtat a tots aquests acords.
12: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
2: Després dels aiguats excepcionals dels últims dies, Catalunya afronta avui un nou episodi d'inestabilitat, tot i que els meteoròlegs descarten, de moment, una situació tan severa com la viscuda ahir dissabte passat. El Meteocat alerta de ruixats i tempestes disperses, però localment intenses durant la tarda, el vespre i la nit, especialment al litoral i al prelitoral. Ens ho explica la Montse Valls. Montse, bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda. Des del migdia plou a les comarques del sud del territori i ho seguirà fent fins ben entrada la tarda, que és quan el temporal es traslladarà al litoral central i a les comarques de Girona. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular més de 60 litres en 3 hores. És per això que Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en fase d'emergència perquè el territori continua molt castigat pels últims temporals. Tot i això, de moment no està previst enviar noves alertes massives als telèfons mòbils, encara que les autoritats no ho descarten si les previsions empitjoren. Les pluges continuaran demà i atenció, perquè provocaran canvis en l'ambient. Ho ha explicat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
14: De fet, esperem que comencin les precipitacions ja a hores d'ara, a punts de l'oest i del sud de Catalunya. Ara mateix ja miràvem el radar i ja hi havia alguns primers xàfecs. L'evolució serà que aniran movent-se d'oest cap a est i de sud cap a nord. I creiem que durant el dia d'avui, fins i tot durant la tarda, aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa.
13: D'aquesta manera s'acaba la calor sufocant que ens ha estat acompanyant tot l'estiu i en principi les precipitacions que vinguin durant la tardor no haurien de ser tan intenses i fortes. Igualment, des del Meteocat adverteixen que, mentre la temperatura del mar Mediterrani continuï tan elevada, la tardor continuarà sent especialment complicada des del punt de vista meteorològic.
2: Es tracta d'un avís que arriba després d'uns dies marcats per precipitacions excepcionals que han provocat inundacions greus, danys importants en infraestructures i afectacions a la mobilitat. 8 línies de Rodalies han hagut d'adaptar el servei i, Montse, els usuaris ho han afrontat, com és habitual, amb resignació.
13: Sí, la xarxa ha aconseguit recuperar infraestructures clau com el túnel de Plaça Catalunya i el pont sobre el riu Besòs, però encara hi ha diversos trams que funcionen amb servei alternatiu per carretera. És el cas de l'R1, l'R2, l'R4, l'R8, R7, R11, R17 i RT2. Granollers ha estat un dels punts més afectats avui i és que els viatgers s'han trobat que l'únic servei ferroviari operatiu des de l'estació és en direcció Barcelona. En canvi, els trajectes cap a Sant Celoni, Martorell o la Universitat Autònoma de Barcelona es cobreixen amb autobusos substitutoris. Escoltem alguns dels usuaris en declaracions a la CN.
15: Pujant i saltant de busos perquè tots estan molt plens i intentar arribar a l'hora, la veritat. i en lloc de trigar 20 minuts, siguen

0: una hora i mitja.
1: Doncs bastant malament, la veritat, que no, o sigui, hi ha molts problemes amb el tren i que no estem segurs si en podem anar a classe o no, i que no podem saber si podem fer el nostre dia a dia normal o no.
2: Bueno, una mica amb sorpresa. No sé què...

0: i la C-16.
1: Davant d'aquestes i altres incidències causades pels aiguats, el govern català ha aprovat avui un primer paquet extraordinari i urgent de 75 milions d'euros.
2: D'aquests 75 milions, 20 són subvencions directes als ajuntaments per reparar equipaments, edificis i infraestructures municipals afectades. Es destinaran 5 milions d'euros en ajuts per a empreses, comerços, autònoms i activitats econòmiques perjudicades per les pluges. I finalment, hi ha una tercera partida de 50 milions a través de la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances, amb l'objectiu de facilitar liquiditat immediata i avançar recursos mentre no arriben les indemnitzacions d'assegurances.
1: Els darrers temporals posen de manifest la necessitat de fer més resilients tant les ciutats com les seves infraestructures. A la brúixola d'Onda Cero Catalunya han abordat els casos del Maresme i del Baix Empordà, zones on les rieres i les inundacions han estat habituals.
2: Calella, a la comarca del Maresme, va patir importants problemes de mobilitat pel tall a l'R1 i per la manca d'una oferta alternativa suficient d'autobusos. Els danys als carrers de la ciutat també van ser significatius, però sense desbordament d'aigua gràcies al dipòsit instal·lat fa un any. Ho ha explicat l'alcalde Marc Buch.
3: Vam posar en funcionament un dipòsit amb una capacitat de 2,5 milions de litres per retenir l'aigua de pluja, evitar doncs, que se'n vagi pels carrers i provoqui doncs, aquests desbordaments, que ara hem pogut posar a prova i ha funcionat molt bé, a banda doncs, de diferents infraestructures que tenim, perquè a Calella, doncs, com tots els municipis del Maresme, la majoria de carrers doncs, són rieres.
2: Al Baix Empordà, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, ha urgit enderrocar els ponts sobre el Ridaura, que va estar a punt de desbordar-se i a construir-ne de nous sense pilars.
4: El propi projecte d'enderrament que es va fer en el seu moment va provocar que tinguem una llera molt més ampla, però els ponts que eren els existents estan, diguéssim, situats 4 o 5 metres cap a dins d'aquesta llera, fent, diguéssim, com un embut. A més, això se li suma que aquests ponts, que són antics, tenen un pilar al mig, que fa que, lògicament, doncs, quan l'aigua passa, primer o se frena o, si òbviament porta velocitat, acaba topant contra aquest pilar.
2: Un projecte en què, segons Jiménez, la Generalitat ja hi està treballant, però demana celeritat.
1: I prop de 470 persones busquen el menor desaparegut el passat diumenge a Granollers durant els aiguats. Serveis d'emergència, juntament amb voluntaris, s'han reunit aquest matí per intentar trobar-lo.
2: Es tracta d'un jove de 12 anys i amb autisme que ja s'havia perdut en dues ocasions prèviament. Des d'ahir, els bombers han assumit la direcció i coordinació de la recerca. Les tasques de recerca s'han centralitzat a la zona sud-est del municipi, que comprèn des de les vies del tren fins a l'hotel Ciutat de Granollers, on va ser vist per últim cop. Segons les autoritats, els motius de la desaparició no estarien relacionats amb els aiguats, tot i que el soroll de la pluja el podria haver espantat i provocat la seva sortida de casa.
1: Canviem de qüestió. La convocatòria de vaga general impulsada pel sindicat de llogateres continua generant reaccions, en aquest cas de rebuig. Ara és la patronal Foment del Treball qui ha carregat contra la protesta prevista en un context marcat per la convocatòria d'eleccions generals.
2: L'organització empresarial considera incomprensible que es plantegi una vaga general per exigir l'accés a l'habitatge i defensa que les reclamacions s'han d'adreçar cap al govern i als grups parlamentaris que són els que tenen competències per canviar la llei. Foment rebutja que el cost econòmic i social de la protesta recaigui sobre les empreses, sobretot perquè ens trobem, diu, en un context delicat per l'economia, marcat per la incertesa internacional i per la convocatòria d'eleccions estatals.
5: Qüestionem també la seva oportunitat perquè es pretén convertir a l'empresa i els treballadors i el conjunt de l'activitat econòmica en víctimes d'una vaga general com a mesura de pressió per provocar canvis legislatius en matèria d'habitatge.
2: De fet, Foment assegura que tenen dubtes sobre la legalitat d'aquesta vaga perquè podria tenir algun tipus d'influència política en plena campanya electoral.
1: Mentrestant, 11 dels 13 detinguts pels aldarulls després de la manifestació pel dret a l'habitatge al centre de Barcelona passaran a disposició judicial aquest matí.
2: Dels altres dos arrestats, un menor d'edat va quedar en llibertat aquest dilluns i un major d'edat ha estat posat en llibertat a l'espera de ser citat pel jutjat. Un cop desconvocada la protesta, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos i van llançar objectes contra la línia policial, que va respondre amb càrregues i trets de foam per dispersar la gent. Des de l'Ajuntament de Barcelona, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha xifrat els danys causats al mobiliari urbà en més de 42.000 euros. Batlle també ha volgut separar la manifestació multitudinària, ha dit, del grup de persones que posteriorment a la protesta va actuar de forma violenta.
1: L'habitatge és ara la qüestió que està provocant més mobilitzacions, però fins fa poc ho era l'ensenyament. Precisament la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha abordat aquest matí en comissió parlamentària els diversos fronts que té oberts.
2: Sí, d'una banda ha refermat l'aposta del govern per l'escola inclusiva després de les crítiques que ha rebut per dir que calia repensar aquest model. També s'ha referit al pla per climatitzar escoles i instituts, ha respost als ajuntaments

0: ajuntaments que s'han queixat per haver d'avançar els diners de les obres. Els ha recordat que el govern acabarà assumint tota la inversió i ha deixat clar que si un ajuntament no pot o no vol fer aquest avançament, les millores es faran igualment. Ara bé, no ha explicat com. Pel que fa al boicot a les colònies i sortides escolars, Niubó ha assegurat que el departament estudia noves mesures per posar-hi fi.
1: Estem treballant, de fet, també per concretar una compensació horària i també un reforçament de la protecció jurídica dels professionals educatius que participen d'aquestes sortides i colònies doncs, amb pernoctació davant d'incidents doncs, per tal de contribuir a recuperar i a preservar al màxim aquestes sortides, aquestes colònies que entenem que formen part del patrimoni educatiu català, el boicot de les quals doncs, només perjudica l'alumnat, especialment aquell més vulnerable.
0: Això se sumaria a la compensació de 50 euros la nit, ja anunciada el curs passat i que els docents que estan fent la protesta consideren insuficient. Mentrestant, els experts recorden el valor educatiu que tenen les sortides i colònies.
2: Quan tu relaciones la sortida amb una lliçó, amb un tema que estàs fent a l'aula, clar, té un valor en el sentit de que ho pots fer més significatiu, no? De més vivencial.
3: És inqüestionable és que aquests aspectes o es fan a fora de l'escola amb un format, amb una intensitat i amb una durada diferent, o no es fan.
0: Són declaracions d'Onda Cero del psicopedagog Òscar Flores, professor de la Universitat de Lleida, i del pedagog Pere Soler, catedràtic de la Universitat de Girona.
4: I el govern avui ha aprovat precisament actuar en els 100 primers centres educatius del Pla Actualitzar Clima. També en aquest sentit ha aprovat les mateixes mesures per un centenar de residències de gent gran i persones amb discapacitat.
0: D'una banda, es preveu que el Departament de Drets Socials i Inclusió destini 58 milions d'euros a climatitzar la cinquantena de residències que són titularitat de la Generalitat o de gestió delegada. Aquesta millora s'hauria de fer entre el 2027 i el 2031. D'altra banda, l'Institut Català de Finances obrirà una línia de 50 milions amb préstecs bonificats per climatitzar residències en places públiques concertades.
4: I es troba en marxa el segon dia del Biniu, la Barcelona New Economic Week. Durant aquesta jornada han comparegut el programa de la ciutat d'Onda Cero, Pere Navarro, president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, i Blanca Soriguer, la directora general del Consorci, ho ha seguit el nostre company Marc Amós.
5: Durant la xerrada s'han abordat diferents qüestions relacionades amb el Congrés que gira al voltant de la nova economia. Així definia Pere Navarro l'eix principal de l'esdeveniment.
6: La nova economia és això, són diferents sectors que sembla que no tinguin res a veure però tenen molt a veure, lligat per la tecnologia. La impressió 3D avui és comú a tots els sectors. La sensòrica també, la intel·ligència artificial és el tema del... No el tema del dia, sinó el tema d'aquest any, no? Sí.
5: Un dels altres temes tractats ha estat la desaparició de llocs de feina a causa de la intel·ligència artificial. Blanca Soriguer ha defensat que no sempre és així i que a la Biniu hi podem trobar les oportunitats laborals que arriben de la mà de la IA.
7: Moltes vegades hi ha debats que la intel·ligència artificial, no? Bueno, de fet, constantment, no? Doncs ha vingut a trencar molts llocs de treball, doncs no és així, no? De fet, aquí es demostra justament els nous llocs de treball que genera gràcies a aquesta intel·ligència artificial, a aquesta tecnologia.
5: El talent local també ha tingut lloc a la conversa. Tant Navarro com Soriguer han reivindicat que el Biniu és un lloc on demostrar-ho i on empreses d'altres països acudeixen per captar-lo.
4: Amb el Víctor Lozano posem ja a explicar tota l'actualitat esportiva, començant pel Barça, que ja prepara el partit de dissabte.
8: I Frenkie de Jong ha estat la principal novetat a l'entrenament que l'equip blaugrana ha fet aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, preparant el partit de Lliga de dissabte contra el Getafe. El migcampista neerlandès ha fet una part de la sessió preparatòria amb el grup. Eric García, que va tornar abans de la concentració amb Espanya, ha tornat a exercitar-se amb els seus companys amb normalitat, mentre que els lesionats Joan García i Rafinha segueixen fent treball específic individualitzat. Avui s'han reincorporat Hamza i Karim Adeyemi. Encara en clau blaugrana, Catacoll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. La portera del Barça no disputarà cap dels dos partits amistosos contra els Estats Units.
4: Més futbol, Espanya visita Croàcia.
8: I Lamine Yamal és la gran atracció d'aquest partit que la selecció espanyola jugarà aquest vespre contra Croàcia a Split, que serveix per tancar la quarta jornada de la Nations League. Luis de la Fuente ja va donar a entendre ahir que el davanter de Rocafonda serà titular en aquest duel que començarà a 8:45 i que es disputarà a l'estadi Pol Jut. Això sí, el seleccionador espanyol ha matisat que Lamine tindrà la mateixa càrrega de minuts que els seus companys.
9: Nadie va a jugar 3 partidos, de 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. Lapor ha jugado 2 partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto abajo han jugado de 3, 2 partidos. Y van a jugar, pues la mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente...

0: Exigentes.
1: El rival d'Espanya avui, Croàcia, ve d'encaixar un escandalós 0-7 contra Anglaterra, però el blaugrana Dani Olmo no se'n refia.
2: Una Croacia incluso más peligrosa de la que estamos acostumbrados. Hemos jugado ya muchos partidos contra ellos, los conocemos a la perfección. No ha sido un partido, no vienen de un partido fácil para ellos, pero aquí jugando en su casa con su gente no va a ser un partido fácil y nosotros estamos preparados pues para ello y vamos a luchar por ganar.
1: El futbolista descartat per De La Fuente de cara al partit d'avui és el davanter madridista Carlos Espí. Espanya en té prou amb un empat per classificar-se per la següent ronda. La mateixa hora hi ha en un duel del mateix grup a Anglaterra rebrà la República Txeca a Wembley. Ahir el defensa blaugrana Jules Koundé va jugar els 90 minuts en la victòria de França sobre Bèlgica per 4-1 a l'estadi de Saint-Denis. A la Lliga B, el davanter del Girona Vanat va disputar l'última mitja hora en la derrota d'Ucraïna davant Hongria per 1-2. Jugat també ahir a la Lliga A, Itàlia va guanyar a Turquia per 3-1 a l'estadi Renato Dallara de Bologna. Tanquem capítol del futbol recordant que Leo Messi s'acomiada aquesta propera matinada de la selecció argentina en un partit homenatge contra Benin que es disputarà a partir de la 1 hora catalana a l'estadi Monumental de Buenos Aires. L'ex del Barça plega de l'Albiceleste 21 anys després del seu debut i havent guanyat un Mundial i dues Copes Amèrica.
3: I dia històric pel bàsquet català.
1: Més concretament, pel FIAC Girona, que disputarà el seu primer partit de competició europea de la seva història. Serà a partir de 7:45 contra el Dinamo de Bucarest al pavelló de Fontejau i correspon a la primera jornada de la FIBA Eurocup. Moncho Fernández és el seu entrenador.
4: Com has dit, és una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà. Hem d'estar preparats per al repte perquè, com va dir l'estiu passat, el repte serà molt important per a tothom perquè jugar dues competicions és dur.
1: Encara en l'esport de la cistella, la sisa joventut debuta en l'edició d'enguany de la Champions League de la FIBA enfrontant-se a 8:45 al Benei Herzliya israelí a l'Olímpic de Badalona. El jugador verdinegre Isaac Nogués ha rebut de bona font l'objectiu de l'equip en aquesta competició.
5: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant pues, els objectius, no? I jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no? De poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia. Guanyar tots els partits possibles, tant a casa com fora de casa, i donar una bona imatge.
1: I un últim apunt d'handbol, el Freiking Granollers en rep a 8:45 el Busau romanès a l'Olímpic en partit de la segona jornada de la Lliga Europea.
3: Doncs gràcies, Víctor Lozano. Bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda. Adéu.
3: A Plana Cultural, doncs tenim dos minuts per explicar què ha donat de si aquest dia en aquest Bassam. El Festival Internacional de Pallasses del Circ Cric celebrarà del 19 al 25 d'octubre la seva 13a edició, convertint el Baix Montseny en un punt de trobada per a pallasses de diferents generacions i procedències.
6: Entre els noms destacats del cartell hi ha les pallasses Pepa Plana, Gardi Hutler, Imam Lizarazu i Alba Serraute, que compartiran programació amb artistes emergents en una proposta que combina espectacles, formació i espais d'intercanvi professional. El festival inclourà 3 estrenes i convertirà les instal·lacions del Circ Cric en un punt de trobada per creadores de diferents països. La programació també oferirà cabarets, propostes familiars i activitats al carrer en una edició que tornarà a reivindicar la diversitat i la vitalitat de l'humor femení.
3: Les Fires de Sant Narcís 2026 arrencaran enguany amb una gran novetat tecnològica, un espectacle amb 300 drons.
6: L'Ajuntament de Girona ha programat aquest show que tindrà lloc la nit del 23 d'octubre a la Copa, just després del pregó inaugural de la Festa Major. Amb el títol Un somni a Fires, l'espectacle combinarà llum, música i narrativa visual durant 12 minuts. Els drons recrearan al cel alguns dels símbols més emblemàtics de les fires i també elements vinculats a la ciutat de Girona en una proposta dissenyada específicament per inaugurar aquesta edició.
3: I atenció, perquè Love of Lesbian allarga el seu comiat dels escenaris amb 4 nous concerts a Barcelona. La banda ha anunciat que actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra i els dies 28, 29 i 30 de desembre també a la Sala Apollo en resposta a la gran demanda dels fans.

0: Noticias en Onda Cero cuando sean las 5 o las 4 en Canarias.
1: Este martes hay Radio Estadio con Edu García.
2: Porque somos ambiciosos y queremos el pleno de la selección en territorio Modric.
3: La vida escribe unas cosas increíbles y al final estoy aquí contento.
2: Croacia-España, cuarto partido de la Nations League desde Split para seguir siendo líderes. Radio Estadio Selección este martes desde las 8:30, fútbol para todos los paladares.
4: Yo soy feliz viendo a la gente feliz. He visto un país feliz.
2: Y lo que nos queda, ¿eh? Ya te digo.
1: Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, por fin, con Cantizano.
5: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Hazte mutuera.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
8: Onda Cero Barcelona. 93.5 FM. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: Comencem el repàs cultural amb una proposta perquè els més petits entrin a la cuina. Aquest dissabte, al Mas de Colom, Casa Borges de Tàrrega, s'organitza Petits Chefs, un taller familiar per aprendre a preparar esmorzars saludables, senzills i creatius. Està pensat per a famílies amb infants a partir dels 5 anys i l'entrada costa 9 euros. Seguim cap al Penedès. Dissabte 10, la Juncosa del Montmell recupera la seva essència més tradicional amb la 21a Fira dels Oficis. Hi trobareu artesania i productes locals, demostracions d'antics oficis en directe, tallers, jocs infantils i gastronomia. També hi haurà un tiquet degustació de 10 euros que inclou, entre d'altres, coca i cava. I de la tradició passem a la música. Dissabte, al Teatre de la Llotja de Lleida, rep Revolver, que torna a la carretera amb la 03010, el nou projecte de Carlos Goñi, un disc amb què viatja als seus orígens i que combinarà en directe amb els grans èxits d'una trajectòria que ja acumula dècades. A Palafrugell, el jazz s'apodera aquests dies de diferents espais del municipi. Fins diumenge 11 se celebra la 32a edició del Festival de Jazz Costa Brava amb una programació que va més enllà dels concerts i que també incorpora xerrades i espectacles pensats per al públic familiar. Vinga, i acabem amb una mica d'humor. Fins al 12 d'octubre, Begur celebra la 12a edició del Comedy Film Fest, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de la Costa Brava, una cita que converteix el municipi empordanès en aparador del cinema que, sobretot, busca una cosa, fer-nos riure.
8: Apunta-t'ho a l'agenda.
10: Aquesta temporada se'us gira feina. Sí, sí, a vosaltres, a tota l'audiència de La Ciutat.
8: La Ciutat, amb Míriam Frank.
10: D'entrada els dimarts posarem a prova la vostra cultura musical i us convidem a endevinar la cançó amagada gràcies a les pistes que us anirem plantejant durant tot el programa.
11: A La Ciutat.
12: Pues, a ver, yo creo que la cantante es Isabel Pantoja.
11: Tócala otra vez.
12: O Rocío Jurado.
10: I els dijous volem que entreu a la cuina i que ens expliqueu les vostres millors receptes. Ja sabeu, aquelles que feu quan voleu tenir contents els vostres convidats.
13: Per mi, la millor pizza ha de ser fina, amb massa fina.
10: Com sempre, els divendres us plantejarem el dilema esbojarrat que ens proposa el Lluís Soler.
14: Estimats, estimades, què tal, Míriam? Doncs sí, ja està tot preparat.
8: El dilema del divendres.
10: Sense el Lluís Soler.
8: Una setmana que ha de treballar amb tot l'any.
10: Pobre, amb el que treballa el Lluís Soler. No patiu, perquè dilluns i dimecres us deixem tema lliure. Bé, lliure, lliure no, perquè sempre us plantegem la pregunta del dia. No oblideu guardar el nostre telèfon per poder enviar-nos les vostres notes de veu. Apunteu 676-76-09-08. Aquest any La Ciutat us escolta més que mai.
8: De dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, La Ciutat. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
15: Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
16: No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.

0: Fiscal. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
1: Tres vertical, caminata en la naturaleza.
2: ¿Trekking?
1: Seis horizontal, hacen que las vacaciones sean inolvidables.
2: Excursiones gratis con Costa.
1: La solución es Costa. Reserva tu crucero por el Mediterráneo o el norte de Europa con tres excursiones gratis hasta el 10 de diciembre. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
3: Tengo que hacer un anuncio muy importante.
4: Antena 3 arranca la temporada arrasando. ¿Qué? En septiembre vuelve a hacer historia siendo la televisión más vista de este país.
5: Me ha impactado muchísimo.
4: Líderes en información.
6: Gracias por seguirnos.
4: Líderes en ficción.
7: ¿Qué? Ha sido de lo más gratificante, se lo puedo asegurar.
4: Líderes en entretenimiento.
8: ¡Mi madre!
9: ¡Hemos hecho una locura!
4: Y en A3 Media seguimos siendo el grupo de televisión más visto.
10: ¡Vámonos!
4: Gracias a ti.
11: Será nuestro secreto.
12: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM. A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
13: Bona tarda, Frenkie de Jong. Ha estat la principal novetat en l'entrenament que el Barça ha fet aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, tot preparant el partit de Lliga de dissabte contra el Getafe. El migcampista neerlandès ha fet una part de la sessió preparatòria amb el grup. Eric García, que va tornar abans de la concentració amb Espanya, s'ha exercitat altre cop amb els seus companys amb normalitat, mentre que els lesionats Joan García i Rafinha segueixen fent treball específic individualitzat. Avui s'ha reincorporat el davanter alemany Adeyemi. Encara en clau blaugrana, però el femení, Cata Coll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. La portera del Barça no jugarà cap dels dos partits amistosos d'Espanya contra els Estats Units. A l'Espanyol, suport total del vestidor blanquiblau al seu entrenador Manolo González, malgrat les dues darreres derrotes consecutives a la Lliga. Aquest és el lateral blanquiblau Omar El Hilali.
14: Al final creo que es un entrenador que sabe muy, muy bien gestionar un vestuario, sabe también llevar a los jóvenes, a la gente veterana, y si tanta gente del vestuario lo dice será por algo. A partir de ahí estamos a su lado, lo apoyamos como creo que la mayoría o todos de los compañeros siempre que le preguntas por el míster te van a decir lo mismo. Es un míster muy exigente, cuando toca trabajar es el primero y luego cuando toca estar de un poquito cachondeo también es el primero.
13: En bàsquet, el FIAC Girona s'enfrontarà a partir de 3:15 contra el Dinamo de Bucarest romanès al pavelló de Fontejau, corresponent a la primera jornada de la FIBA Eurocup. Moncho Fernández, entrenador.
15: Com has dit, és una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà. Hem d'estar preparats per al repte, perquè com va dir l'estiu passat, el repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur.
13: La Sisa Joventut, per la seva banda, s'enfrontarà a la Champions League de la FIBA primera jornada a 9:15 al Benei Israelí a l'Olímpic de Badalona, i en handbol el Freaking Granollers rep a 9:15 al Buzau romanès a l'Olímpic Vallèsà en partit de la segona jornada de la Lliga Europea.
12: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. L'actualitat de Catalunya
16: sempre va amb tu.
12: Entra a OndaCero.es
16: /Catalunya.
12: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.

0: 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es.
2: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
3: Juan, quiero vender mi coche. ¿Sabes dónde puedo ir?
4: Espera. Yo siempre se lo consulto todo a mi móvil. ¿Dónde puedo vender mi coche con plena confianza?
5: Auto Ortuño, Avenida Madrid 89 de Barcelona. Con más de 50 años de experiencia y atención personalizada.
4: Pero quiero tasación al momento.
5: Auto Ortuño, 93-330-5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
4: Sí, pero lo quiero rápido.
5: Auto Ortuño, son casi tan rápidos como yo. Visítalos. Avenida Madrid 89 de Barcelona.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: Aquest dissabte 10 d'octubre, al Mas de Colom de Tàrrega, Petits Chefs, un taller familiar per aprendre a preparar esmorzars saludables. Està recomanat a partir dels 5 anys i costa 9 euros. A la Juncosa del Montmell, també dissabte, arriba la 21a Fira dels Oficis amb artesania, demostracions en directe, gastronomia i activitats infantils. A Lleida, dissabte, Revolver presenta el seu nou projecte, la 03010, al Teatre de la Llotja. I a Palafrugell, fins diumenge, 32è Festival de Jazz Costa Brava, amb concerts, xerrades i espectacles familiars. I a Begur, fins al dilluns 12 d'octubre, Comedy Film Fest, un festival dedicat íntegrament al cinema de comèdia.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
7: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de les connexions.
8: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
7: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
8: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ. Quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 6 a 7 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.
9: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas ya disponibles en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
2: Onda Cero Barcelona.

0: Market. Para mi protección, confío en Verisur.
1: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
0: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
1: Llama a Verisure al 900-272-272.
2: Verisure.
3: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en dos minutos.
4: Bona tarda. S'espera que a partir de les 6 l'expresident Carles Puigdemont valori la decisió del Suprem d'aixecar l'ordre de detenció contra ell després que el TC hagi avalat l'aplicació de la llei d'amnistia al delicte de malversació. Tant el PSC com els partits independentistes consideren que s'acaba una etapa i en comença una altra. Això sí, amb punts de vista diferents. Escoltem la consellera portaveu Sílvia Paneque i el republicà Oriol Junqueras.
5: Com ha dit també moltes vegades el president, finalment això no és un final, és l'inici d'una etapa de normalitat.
6: Avui podem dir que avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes.
4: Més coses, l'esforç per pagar el lloguer a Barcelona ja representa de mitjana el 35% dels ingressos de les famílies si s'hi afegeixen les despeses de subministraments. Ho revela un informe de la Cambra de la Propietat Urbana que situa Ciutat Vella com el districte on la càrrega és més elevada, amb gairebé la meitat de la renda destinada a l'habitatge. A l'altre extrem hi ha Sarrià-Sant Gervasi amb un 26%. D'aquesta manera s'evidencien les diferències que hi ha a Barcelona entre els barris benestants i les zones cèntriques on la pressió turística és molt elevada però els sous són més baixos. L'estudi també constata que els lloguers s'han encarit un 25% a la capital catalana entre el 2021 i el 2026. I la Fiscalia demana 19 anys de presó per a dos homes acusats d'intentar-ne matar dos més a Tarragona. Els fets van passar el 21 de desembre de 2024 a la plaça de la Font d'aquesta ciutat i el judici ha començat aquest dimarts. Una de les víctimes ha declarat que els dos investigats van intentar robar-los primer i que després es va produir una baralla en un bar. Més tard es van tornar a barallar, moment en què un dels processats el va colpejar amb una ampolla de vidre al cap i el va seguir atacant amb l'ampolla trencada. Nosaltres ho deixem aquí. Més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: En aquella primera televisió, aquells primers anys de la televisió, i ella era la de les 25.000 pessetes de TV3, no?
8: Que bé que ho has fet. És veritat, és veritat.
7: Mari Pau Huguet, bona nit.
9: Hola, bona nit. Bé, no sé què dir, perquè estic, si ara envelléssiu, estic baixa vermella.
8: Mare meva, una ovació que es mereix!
7: He de dir que el David no sabia res
8: no
7: de tot
8: sabia.
7: Això.
8: Jo dic, però que, no, saps què estava pensant, Mari Pau? Que bé que ho ha editat el Robert. Sembla que estigui aquí. Quina meravella, moltíssimes gràcies per passar pel programa.
9: Ai, David, moltes gràcies.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Barcelona.
10: Por fin.
11: El pueblo de los Estados Unidos vuelve a estremecerse ahora, cuando los balazos de otro asesino acaban de poner fin a la vida de Robert. Figuras mundialmente conocidas como Cary Grant, ministros y políticos, acuden a la Catedral de San Patricio de Nueva York para dar el último adiós al hombre que, aun en el caso de haber sido un contrincante suyo, fue siempre un amigo. Cientos de miles de personas acompañan a su hermano Edward, a la viuda y los hijos mayores, en torno al féretro que llevará los restos de Robert al último lugar de reposo, en el cementerio de Arlington, junto a los de su hermano John.
12: Así le contaba el nodo en nuestro país. El 5 de junio de 1968, Robert Francis Kennedy fue asesinado en Los Ángeles pocas horas después de ganar las primarias demócratas de California. Un joven de 24 años fue condenado a cadena perpetua por el crimen. Detrás de aquel magnicidio quedaron muchas sombras y muchos interrogantes. Casi 6 décadas después, aquellas incógnitas han despertado el interés de Paloma Sánchez Garnica, que tras un exhaustivo trabajo de investigación ha convertido aquel episodio histórico en el germen de Un hombre de honor. Una novela trepidante que se adentra en los claroscuros del poder, de la corrupción. La mafia tenía que

0: Esto es La Brújula y aquí estamos, como cada tarde a esta hora y hasta la...
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: Què tal? Bona tarda. Passen 9 minuts de les 7. Això és La Brúixola.
1: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: manar a l'exili i defensar els partits polítics de cadascú, sinó defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Doncs ja ho han sentit, 8 anys després, Carles Puigdemont continua defensant aquell "ho tornarem a fer" que tant van pronunciar els líders independentistes després del procés. Puigdemont ha comparegut des de Waterloo per reaccionar a la decisió del Tribunal Constitucional d'aplicar-li l'amnistia a ell i a la resta d'encausats. D'aquesta manera queda aixecada la seva ordre de detenció. Tal com s'esperava, el ple del TC ha estimat el recurs d'empara presentat per l'exconsellera Dolors Bassa contra la decisió del Suprem de no aplicar-li l'amnistia, i això s'ha fet extensible a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Ara per ara tenim la decisió sobre la taula, però encara no està publicada la sentència que el tribunal té previst, com dèiem, aplicar a tots els líders.

0: Les agulles de la brúixola assenyalen de manera molt clara la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia, però també tenim més qüestions sobre la taula. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs sí, sabem que tindrem vaga general abans d'anar a les urnes. Els motius que impulsen aquesta aturada alimentada per Comissions Obreres, UGT, CGT i el Sindicat de Llogateres són l'habitatge i els salaris. Avui tindrem amb nosaltres la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, i el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta.
0: I avui estarem també molt amatents a al cel, perquè Protecció Civil durant la tarda enviava un alert per alertar de pluges localment intenses al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i a Terra Alta, i de fet ara mateix fa uns 5 minuts ho feia també a la zona de litoral i prelitoral de la zona catalana.

0: De fet, a Granollers, també una de les localitats més colpejades pel temporal aquests dies, ha anunciat que tanca equipaments municipals i ha suspès activitats pel nou fenomen d'aiguats que s'espera ara en les properes hores.
1: I parlant de temporals, avui el nostre expert en comunicació de referència, l'Alberto Gómez, ens parlarà sobre com s'han d'enviar els S-alert i la importància d'avisar a la ciutadania quan es poden produir fenòmens meteorològics extrems.
0: Tancarem el programa amb salut mental de la mà del nostre psicòleg de capçalera, el David Cueto. Avui parlarem dels trastorns de la conducta, tot plegat en una brúixola que pilota el control tècnic Robert Atay. Carles Puigdemont ha comparegut des de Bèlgica per, sorprenentment, no oferir cap detall sobre com i quan tornarà. Per tant, el seu retorn a Espanya segueix sent una incògnita, tot i l'aixecament de l'ordre de detenció per part del Suprem. Ara bé, sí que sabem amb quines intencions tornarà i és amb la voluntat de continuar amb el mandat de l'1 d'octubre, és a dir, que en cap cas dona per acabat el procés. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Doncs sí, Carles Puigdemont considera que l'aval definitiu a l'amnistia per part del TSC i la retirada de l'ordre de detenció són una derrota de l'Estat. El líder de Junts assegura que s'ha acabat el marge per bloquejar una llei que diu alguns poders de l'Estat han intentat retardar durant anys per motius polítics. De fet, assenyala directament l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, com l'impulsor de l'estratègia per posar pals a les rodes a l'aplicació de l'amnistia.
3: I fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda fer que haga ja no dona per més.
2: Puigdemont també reivindica l'estratègia de l'exili i deixa clar que el retorn el tindrà el mateix sentit polític que va tenir la seva marxa quan, recordem, va fugir de la justícia espanyola. Defensa que el dret a l'autodeterminació continua sent irrenunciable i manté la porta oberta a accions unilaterals si fracassen les vies negociades, en una clara referència a la via que va portar a la declaració d'independència del 2017.
3: El caràcter irrenunciable del dret a l'autodeterminació i a les accions unilaterals de caràcter democràtic i pacífic que s'escaiguin quan ja s'hagin esgotat totes les vies i intents de solució negociada.
2: I en la recta final de la declaració que ha fet des de Bèlgica, ha llançat un dard contra el PSOE i el PSC. Puigdemont rebutja que es pugui parlar de normalitat, retrobament o concòrdia després de 9 anys de causes judicials contra l'independentisme i assegura que fer-ho és ignorar les conseqüències que la repressió judicial, diu, ha tingut tant en l'àmbit polític com en el personal.
3: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que de prop o de lluny pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
2: Per tant, tot apunta que Puigdemont tornarà amb la voluntat de fer complir el mandat de l'octubre, com si res no hagués canviat des de fa gairebé una dècada.
0: Els partits independentistes celebren la decisió del Tribunal Constitucional com una victòria i, més enllà de demanar l'aplicació immediata de l'amnistia, tant Esquerra com Junts per Catalunya tornen a entonar aquell "ho tornarem a fer". El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'ha mostrat molt satisfet després de conèixer aquesta decisió del Tribunal Constitucional. Assegura que els deixa tan sols un pas de la llibertat política a tots els líders del procés. A parer seu, és una decisió molt contundent que no deixa marge a la interpretació. Per això exigeix al Suprem l'aplicació immediata de l'amnistia al delicte de malversació. Intentarem escoltar en uns moments Oriol Junqueras. Paral·lelament també en aquesta bancada independentista tenim els juntaires i en aquest sentit el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha atribuït aquesta victòria a l'independentisme, a Carles Puigdemont, a Toni Comín i a Lluís Puig per estar 9 anys lluitant, ha dit, des de l'estranger contra jutges que han bloquejat l'aplicació de la llei. Escoltem Jordi Turull.
4: Doncs ells van aguantar i van persistir perquè eren més profundes les conviccions que les injustícies de tota aquesta colla de jutges que han fet més de justiciers que de jutge.
0: Això és el que deia Jordi Turull. Tant ell com Oriol Junqueras consideren que avui es posa punt i final a una etapa de repressió judicial. Ara sí, escoltem el líder republicà Oriol Junqueras.
5: Un encàrrec concís i precís al Tribunal Suprem declarar la nulitat dels autos anteriors i mandatar que se efectúe un nuevo pronunciamiento en el que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos.
0: Doncs aquestes són les reaccions

0: accions que han arribat des de tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana, a les dues formacions amb persones afectades per aquesta llei de l'amnistia, el Tribunal Constitucional encara no ha publicat la sentència que avala l'aplicació íntegra d'aquesta norma a tots els líders del procés, però el Suprem ja ha avançat i ha aixecat, de fet, les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. El que volem fer ara a la brúixola és analitzar què signifiquen aquestes dues decisions judicials i quines són també les seves implicacions. Ens en dona tots els detalls des de Madrid la nostra companya Eva Llamazares. Eva, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
1: Bona tarda, buenas tardes. El contenido íntegro de la sentencia derivará en una amnistía total tanto para los condenados como para los procesados pendientes de juicio. Si a Llarena le ha bastado con conocer el fallo para levantar la medida cautelar de Puigdemont, Puig y Comín, ahora falta aplicar la doctrina que ha establecido el TC. Lo tendrá que hacer tanto el Tribunal del Procés para retirarle la inhabilitación a los condenados como Llarena para iniciar el archivo de la causa contra los hasta hoy prófugos de la justicia española. Por 7-5, la sentencia del Constitucional corrige la interpretación del Supremo y dice que el propósito del desvío de fondos públicos para financiar el referéndum no fue el enriquecimiento patrimonial. Indica que la ley declara no amnistiable la malversación que haya supuesto corrupción privada, la que se hubiera apartado de la finalidad de financiar el procés, pero en este caso el propósito era un proceso secesionista, que es el objeto de la ley de la amnistía. La sentencia con ponencia de Conde Pumpido es dura con la interpretación del Supremo sobre ese enriquecimiento personal de los líderes por haberse ahorrado los gastos de sus bolsillos. Lo tilda de incoherente y carente de sentido común. Son descalificativos que la minoría conservadora considera inaceptables. Los 5 magistrados conservadores firman un voto particular en el que reprochan que el fallo ordene al Supremo aplicar la amnistía de manera urgente, con términos que no se usan en otras resoluciones, y dicen que el TC ha suplantado las funciones del Supremo, distorsionando y pervirtiendo su rol de máximo intérprete de la legalidad.
0: Doncs aquest és l'anàlisi que ens ha fet de tot plegat a la nostra companya des de Madrid, Eva Llamazares. Hem escoltat les reaccions de tots els afectats, però també volem doncs, abordar el que n'han dit des d'altres formacions polítiques. Comencem pels comuns. Ells celebren la decisió dels tribunals espanyols, mentre el Partit Popular i Vox ho entenen com la darrera concessió, diuen, de Pedro Sánchez als independentistes. El portaveu del Partit Popular, Lorena Roldán, assegura que Sánchez acaba la legislatura pagant el deute que tenia pendent amb l'independentisme per haver-lo convertit en president.
2: La legislatura de Sánchez empezó precisamente con un chantaje y con la compra de 7 votos a cambio de la amnistía y ahora esa misma legislatura acaba con el último pago de esa factura.
0: I des de Vox van un pas més enllà assegurant que la justícia està polititzada en favor dels interessos del PSOE. Joan Garriga, portaveu.
3: Potser un altre dia toca fer si els tribunals estan polititzats o no. Jo crec que sí, però nosotros ratifiquem que es un privilegi de polítics per polítics.
4: Puede que seas de los que vienen a Alcalá de Henares por Cervantes, pero serás de los que se queden también por sus patios, sabores, sus calles llenas de vida, o para descubrir el yacimiento de la ciudad romana de Complutum, porque las mejores historias necesitan más de un día. Alcalá de Henares, haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
5: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí, está escrita. Y es la siguiente.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
5: Hazte mutuera.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
8: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
9: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
10: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
0: Passen 22 minuts de les 7 de la tarda. Hem analitzat primer aquí a la brúixola aquesta decisió del Suprem d'aplicar la, del Constitucional, volíem dir, d'aplicar la llei de l'amnistia als encausats pel procés. Però ara volem també abordar altres qüestions que ens ocupen a la jornada d'avui. Els carrers de Barcelona es van omplir ahir de manifestants a favor del dret de l'habitatge. La protesta va acabar amb aldarulls i una onzena de detinguts que avui ja han quedat amb llibertat. I en el context d'aquesta manifestació coneixíem un acord entre sindicats per convocar una vaga general amb l'habitatge i els salaris com a protagonistes abans de la celebració de, ja ho saben, eleccions generals el 29 de novembre. Doncs ara volem abordar aquesta qüestió amb sindicat i amb patronal. Comencem saludant a Belén López, secretària general de Comissions Obreres. Senyora López, què tal? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
0: A Comissions Obreres i UGT no convocaven una vaga general d'àmbit estatal des del 2012. Què ha canviat perquè ara considerin que és necessària?
11: Doncs bàsicament que no ens arriba, que tenim un problema de carestia, que els salaris pugen però no pugen, i sobretot com el preu de la vivenda, i que nosaltres ja estem farts, quan parlo de nosaltres vull dir la gent treballadora, estem farts de no arribar a final de mes. Per tant, volem que hi hagi uns salaris suficients, però això no n'hi ha prou. Volem també que es garanteixi el dret de l'habitatge. Per això cal que es prenguin mesures valentes, com les mesures del Real Decret que han decaigut i que demanem que es tornin a posar damunt la taula i s'aprovin, però anem més enllà. Volem una intervenció estructural en el mercat de la vivenda, perquè actualment tenir un salari i un salari en condicions no garanteix el dret de la vivenda. Per tant, nosaltres som un sindicat de classe i el sindicat negocia condicions de treball i condicions de vida. I, per tant, creiem que ha arribat el moment de situar aquesta necessitat d'una riquesa que està havent-hi a la societat, perquè nosaltres hem fet un informe al nostre gabinet d'estudis econòmics on situa que els marges empresarials estan en rècords històrics. Mai com ara les empreses havien tingut tants beneficis i els salaris no s'hi veu això. I en la vivenda tampoc, no només això, sinó que estan fent també un pelotazo amb la vivenda. Per tant, nosaltres el que reclamem és que hi hagi mesures contundents en l'àmbit polític, però sobretot en la negociació amb les patronals i que se sentin a negociar l'acord estatal de negociació col·lectiva i tots aquells convenis que tenim bloquejats.
0: Uh-huh. Sabem aproximadament de quina data estaríem parlant? Dèiem abans de les eleccions, seran el 29 de novembre. No sé si ens pot concretar una mica més la data.
11: Bé, això sortirà en les properes hores, s'acabarà de concretar la data perquè s'han d'acabar de lligar els concerrells i perquè volem fer una gran mobilització social que té una derivada laboral, que és laboral, però que hi ha altres espais on volem confluir. Per tant, volem també decidir aquesta data des d'aquest espai més col·lectiu. Però serà abans de la campanya electoral, això també ho tenim clar. Per tant, era els primers 10, 11 dies de 12 dies. La campanya comença el 12, si no m'erro. Per tant, els primers 12 dies de novembre serà. Però en breu això ho anunciarem.
0: Mm-hmm. Els sindicats han estudiat l'encaix jurídic de fer aquesta vaga?
11: Clar, nosaltres evidentment tenim tots els nostres serveis jurídics per veure com li donem la dimensió legal necessària, però no ens espanta això, eh? Això és cridar el llop que fa la patronal dient que això és una vaga il·legal. Jo entenc que sigui una vaga que no els agradi, jo entenc que els hi posem un mirall davant la cara i que situem que en un moment de rècords històrics ells tenen una cobdícia que és absolutament indecent i que volen fer negoci inclús amb el dret a tenir un sostre de les persones i que a més no volen sentar-se a negociar un acord estatal de negociació col·lectiva, marcant uns salaris importants al voltant del 7% i amb clàusules de revisió salarial. No volen, perquè els hi posem un taula, però això no és una vaga il·legal. Per tant, a partir d'aquí, oita, que diguin i que facin córrer els bulos que vulguin, però evidentment aquesta vaga té tots els encaixos jurídics necessaris perquè tothom tingui la protecció i la gent pugui exercir el seu dret a la vaga amb garanties jurídiques.
0: Mm-hmm. Tenint en compte que ens trobem enmig d'un avançament electoral i que evidentment tampoc sabem què pot sortir, no?, dels resultats d'aquests comicis, quin és l'objectiu mm-hmm. final d'aquesta vaga general? És a dir, a l'hora de que després això es tradueixi, es materialitzi en unes conseqüències, quines han de ser?
11: Bé, nosaltres volem, d'una banda, que aquests reals decrets s'aprovin, aquests reals decrets, i que es prenguin mesures amb habitatge, perquè el govern en aquests moments continuar governant. Per tant, pot continuar fent acció legislativa per situar totes aquelles coses que nosaltres pensem que s'han de fer. I després el que volem és que la patronal se senti a negociar aquests increments salarials en els convenis col·lectius que tenim bloquejats i en l'acord estatal de negociació col·lectiva. Per tant, volem fer sentar la patronal a negociar, volem que el govern aprovi els decrets d'habitatge i que continuï prenent mesures en aquest sentit. I llavors volem que la gent entengui que tenim per davant unes eleccions polítiques on ens hi juguem molt la gent treballadora.
0: Li volia preguntar, per acabar, com dèiem, aquesta vaga arriba en plena precampanya electoral, ens deia que aviat coneixerem més en concreció el dia, però serien els primers 12 dies.

0: dies de novembre. Com evitaran que es percebi com una mobilització, podríem dir, que alguns podrien titllar de partidista, i no sé si creuen que alguns sectors els acusaran d'interferir en el debat electoral?
1: Mira, ens acusaran de moltes coses. Nosaltres ja fa temps que venim anunciant que hi haurà una tardor calenteta de mobilitzacions per al tema salarial. Això ha confluït amb tot el tema de la vivenda. S'ha coincidit amb la campanya electoral, aquí la política té els seus tempos, òbviament, però nosaltres a lo nostre, a organitzar aquesta vaga, a posar damunt la taula les necessitats de la gent treballadora i, escolta'm, no està malament que en la conversa pública se situïn els problemes de la gent. Si això els hi fa por, si el que volen parlar és de Ceuta i els immigrants i no sé quines coses, escolta'm, a la conversa pública s'han de situar els problemes materials de les persones, que és que no poden tenir l'accés a la vivenda, que el seu salari no els arriba, que hi ha una inflació de preu provocada per la inflació de beneficis de les empreses, i aquesta és la conversa pública que cal situar. Llavors, si nosaltres amb aquesta mobilització, aquesta conversa pública, benvingut sigui. No ens n'amaguem i creiem que ha de ser així, que s'han de parlar d'allò que afecta els problemes de la gent treballadora. A partir d'aquí, els tempos polítics, els partits polítics i tothom farà la seva campanya i farà allò que consideri.
0: Doncs queda dit, Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies, bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
0: I ara volem sentir l'altra cara de la moneda, perquè la patronal catalana carrega contra la convocatòria d'aquesta vaga general. Des de Foment del Treball critiquen que la protesta té una motivació aliena al món laboral, i des de Pimec asseguren que això no servirà per facilitar l'accés a l'habitatge. Josep Ginesta, secretari general de Pimec, què tal? Bona tarda. Senyor Ginesta? Ara, senyor Ginesta, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: A veure, seguint amb el que ara comentàvem, com s'ha d'abordar la qüestió de l'habitatge, ja que des de Pimec diuen doncs, que aquesta vaga general doncs, no seria la solució.
2: Doncs pensem que s'ha d'abordar amb un gran acord, però també amb polítiques efectives a curt termini, però sobretot, en cap cas, tornant a carregar a les empreses els costos que té l'increment del preu de l'habitatge. Nosaltres fa unes setmanes vam explicar en un estudi prou dens que la qüestió de l'habitatge és un problema social, efectivament, és un problema per les persones, efectivament, però també ho és per les empreses. Moltes empreses en aquests moments tenen sobrecostos addicionals per l'increment del cost de l'habitatge i fins i tot estan aturant projectes de creixement precisament fruit d'aquesta qüestió. I, per tant, una vaga general que comporti costos addicionals per les empreses o que comporti una certa demanda legítima per part de les persones treballadores i utilitzant un dret legítim, però que signifiqui doncs, traslladar a les empreses a aquesta problemàtica, ens sembla que no és el camí, sinó el camí de construir grans consensos i mesures a curt, mig i llarg termini.
0: Perquè ens en fem una idea, quan estem parlant d'una vaga general, d'una jornada completa a tots els sectors, quina afectació té una aturada d'aquestes característiques al conjunt de les petites i mitjanes empreses catalanes?
2: Doncs, miri, afectarà en funció de quin nivell de pressió, quin nivell de demanda, quin nivell d'acció sindical es faci al voltant de la qüestió de la problemàtica, no? Seguiment sovint del territori, depèn també sovint del sector d'activitat, si està més sindicalitzat, menys sindicalitzat, però per nosaltres, més enllà de l'afectació més puntual, més operativa que pugui tenir, insisteixo, en un territori, en un sector, en una zona o en una empresa, en funció de la dimensió, pensem que el problema és enfocar la qüestió de l'habitatge com una confrontació entre empreses i treballadors, quan justament el que hem de fer és construir grans consensos amb les organitzacions sindicals, treballadors i empreses, per intentar trobar les solucions, no? D'una manera col·laborant, insisteixo, perquè el problema no és només per les persones, sinó que també per les empreses, no?
0: Vostè destaca la necessitat de crear un pacte transversal per l'habitatge. En què ha de consistir i què s'ha de fer per poder-lo desenvolupar?
2: Miri, el pacte transversal és una iniciativa que vam presentar tot just com vam presentar a l'estudi de Pimec, des de Pimec Habitatge, que és un pacte que hem confegit amb altres organitzacions, amb altres entitats que formen part de Pimec, com el Col·legi d'APIs, administradors de finques, els constructors, arquitectes, i per tant una mirada transversal de sectors d'activitat econòmica. En el que proposem és justament tenir una mirada que, per una banda, adopti mesures a diferents nivells institucionals. No hem de pensar només que el problema de la l'habitatge el resoldrem tampoc amb un decret llei que pugui fer el govern de l'Estat que d'alguna manera faci més rígida la qüestió de regulació del lloguer, sinó que també hi ha mesures que també afecten a nivell municipal, que poden prendre els ajuntaments, mesures que pot prendre les comunitats autònomes i que són mesures que poden facilitar-ho, per exemple, agilitzant els tràmits administratius de construcció d'habitatge, posant sòl disponible per poder fer construcció d'habitatge de protecció oficial, mesures a curt termini, no? Però també mesures més a mig termini i llarg termini que intentin d'alguna manera posar-nos d'acord amb que el problema de l'habitatge té a veure també amb l'oferta, té a veure amb seguretat jurídica, amb estabilitat jurídica. Miri, els darrers dies amb aquestes anades i vingudes dels decrets llei sobre la regulació de l'habitatge, sí. I més enllà del que pugui pensar cadascú, que pugui estar d'acord o no amb el que deia i amb la major rigidesa o no, el que planteja això és inseguretat jurídica. I fixi's, si algú havia decidit o havia pensat en posar en el mercat del lloguer un habitatge, doncs òbviament tindrà dubtes, no? Perquè no té seguretat jurídica. Totes aquestes qüestions requereixen d'estabilitat, de grans acords polítics, i requereixen d'estabilitat i de no pagar els neulers a esquena de ningú. Insisteixo en això també perquè s'ha rebatut els darrers dies si era un decret anti grans inversors o anti fons voltor o no, i el que nosaltres dèiem és que en tot cas era un decret que el que feia era d'entrada limitar l'oferta de l'habitatge d'habitatge de lloguer, no? Mm-hmm. I que per tant havíem de donar una estabilitat i que no es tracta d'enfrontar uns i altres sinó de treballar tots conjuntament.
0: Doncs queda dit, senyor Josep Ginesta, secretari general de PIMEC, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la Brúixola, que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies a vostès.
0: Doncs hem sentit sindicats, hem sentit la patronal i ara el que volem és conèixer l'abast legal d'aquesta vaga general que, com dèiem, ara en parlàvem també amb el senyor Ginesta, té l'habitatge com a protagonista. Per això podem saludar Jordi Vilella, és advocat laboralista de Bastet Advocat. Senyor Vilella, què tal? Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: A veure, el dret de vaga està reconegut a la Constitució, però no qualsevol vaga és legal. Quins requisits ha de complir una convocatòria perquè es pugui considerar, com dèiem, una vaga legal?
3: Sí, com comentes, és un dret constitucional, però és un dret que la seva configuració legal és prou curiosa. En primer lloc, és un dret que està configurat en un reial decret, que és un reial decret previ a la Constitució, i que la Constitució posteriorment va establir que tots els drets fonamentals s'havien de regular per lleis orgàniques. Aquest, com he dit, està en un reial decret del 77 i ens estableix una mica quins són els requisits del procediment per poder convocar la vaga. Al final, qualsevol oient que ens estigui escoltant coincidirà en entendre que al final del que es tracta la vaga és un dret, però també es busca d'alguna manera seguir amb l'ordre normal de la nostra societat i per tal requereix que es pugui notificar prèviament a l'autoritat laboral i que si afecta serveis essencials, com seria una vaga general, doncs es puguin establir uns serveis mínims pel normal funcionament.
0: Mm-hmm. En aquest cas, els sindicats defensen que la reivindicació de l'habitatge té una dimensió laboral, perquè parlen de salaris, de convenis i de poder adquisitiu. Jurídicament, aquesta connexió és suficient perquè no es consideri una vaga política, podríem dir, estan a les portes d'una convocatòria d'eleccions generals?
3: Correcte, sí. Com deia, el dret de vaga està regulat en aquest reial decret i de manera expressa s'exclouen i, per tant, es prohibeixen totes les vagues polítiques. Ara bé, tant el Suprem com el Tribunal Constitucional a poc a poc han anat com delimitant l'abast d'aquest dret i perfilant el que realment es pot i no es pot fer. Aquí cal apuntar la històrica sentència del Constitucional del 36 del 93, que justament va ser en el marc de la vaga general del 1988, en el que ja s'estableix, i ja és la doctrina que s'ha seguit posteriorment, que no únicament ha d'estar vinculat amb els interessos immediats i econòmics dels treballadors, sinó que defensa els interessos dels treballadors a la seva condició de treballadors. Per tant, totes aquelles qüestions de política social que van més enllà de la relació binòmica que pot haver-hi entre treballador i empresari, que per tant són qüestions més de política social del govern, doncs puguin estar emparats per aquest dret fonamental. Aquí a Catalunya cal destacar tot el que va passar a la tardor del 2017 en relació al procés i de més, i ja les sentències apunten que fins i tot aquestes vagues, que es podrien entendre que són purament

0: polítiques, si estan vinculades amb qüestions com es va fer de teixit productiu i de mercat de treball, doncs són vàlides. O una sentència més recent, justament de l'any passat, en relació al conflicte de Palestina, que, tot i que no és jurisprudència, perquè va ser dictada per un jutjat de lo social de Guadalajara, es va determinar que l'està vinculada, per exemple, amb el gasto militar del govern espanyol, doncs que, per tant, també quedava emparada per aquest dret de vaga. Per tant, amb el que comentes, si la vaga està vinculada amb els interessos dels treballadors, com podria ser, en aquest cas, els salaris dignes, doncs sí que, en principi, quedaria emparada per aquest dret constitucional.
1: I qui podria qüestionar la legalitat de la vaga? És a dir, les empreses o patronals podrien portar-la als tribunals abans que es faci, o això només es podria fer ja de manera posterior?
0: Sí, correcte. Doncs totes aquestes sentències ens demostren que evidentment, en un estat de dret, qualsevol actor pot impugnar aquestes resolucions. Ara bé, el problema que se'ns plantejaria després és, sabem que els tempos judicials moltes vegades van més enllà de la realitat social i, per tant, en cas que es declarés la vaga il·legal, com retrotrairíem els efectes generats per aquesta? En l'estat espanyol no tenim exemples d'una vaga general que s'hagi declarat il·legal i, per tant, seria tot un nou fenomen.
1: Ja per acabar, encara no tenim data, ho dèiem, sí que ara ens deia la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, que seria al voltant dels primers 12 dies de novembre. Quins requisits i terminis s'han de complir perquè la convocatòria sigui formalment vàlida?
0: Com he indicat, en primer lloc, doncs que no sigui el motiu no sigui únicament ideològic. Per exemple, una vaga il·legal seria en contra de l'avançament de les eleccions, per exemple, perquè ens entenguem, i després uns requisits més temporals, o sigui, exposant tots aquests motius per tenir una vinculació amb els treballadors i els tempos que he exposat anteriorment. I on seria l'autoritat laboral qui engegaria tota la seva maquinària administrativa, tant com per determinar els serveis mínims i de més.
1: Jordi Vilella, advocat laboralista de Bastet Advocats, gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. Que vagi bé.
0: Adéu, bona tarda. Gràcies per convidar-nos.
1: Tanquem ara aquest episodi al voltant de la vaca general i fem una petita pausa per la publicitat.
2: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Medishore. Tengo que hacer un anuncio muy importante.
5: Antena 3 arranca la temporada arrasando. ¿Qué? En septiembre vuelve a hacer historia siendo la televisión más vista de este país.
6: Me ha impactado muchísimo.
5: Líderes en información.
7: Gracias por seguirnos.
5: Líderes en ficción.
8: ¿Qué? Ha sido de lo más gratificante, se lo puedo asegurar.
5: Líderes en entretenimiento.
9: ¡Mi madre!
10: ¡Hemos hecho una locura!
5: Y en A3 Media seguimos siendo el grupo de televisión más visto.
10: ¡Vámonos!
5: Gracias a ti.
11: Será nuestro secreto.
12: Ay, mi Paco. Mi Paco nunca falla.
13: Si el sexo funciona, todo funciona. Toma Sex Vital. Sex Vital con maca y zinc recupera tu testosterona y deseo sexual. Sex Vital.
1: Set i 41, de ben segur que hi ha moltes persones que fa una estona han rebut un es alert. Ara anirem a una mica a abordar aquesta qüestió. Coneixerem també aquestes 11 comarques que es troben en risc molt alt de pluges torrencials. Abans d'això, però, fem una petita parada per informació esportiva. Juga la selecció partit de Nations League 3 de nou a Croàcia des de 8:45 al Radio Estadio d'Onda Cero, però el Barça prepara ja el partit de dissabte. Albert Arranz, què tal? Bona tarda.
14: Lola Sorribas, bona tarda. Frenkie de Jong ha estat la principal novetat en l'entrenament que el Barça ha fet aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, preparant el partit de Lliga de dissabte contra el Getafe. El migcampista neerlandès ha fet una part de la sessió preparatòria ja amb la resta del grup. Eric García, que va tornar abans de la concentració amb Espanya, ha tornat a exercitar-se amb els seus companys amb total normalitat, mentre que els lesionats Joan García i Rafinha segueixen fent treball específic individualitzat. Avui s'ha reincorporat el davanter alemany Adeyemi. Encara en clau blaugrana, però el femení, Catacolla, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. La portera del Barça no jugarà, doncs, cap dels dos partits amistosos d'Espanya contra els Estats Units. D'altra banda, l'exblaugrana Leo Messi s'acomiada la propera matinada de la selecció argentina en partit homenatge contra Benín, que es disputarà a partir de la una hora catalana a l'estadi Monumental de Buenos Aires. Messi plega de l'Albiceleste 21 anys després del seu debut i havent guanyat un campionat del món i dues Copes Amèriques. A l'Espanyol, suport total del vestidor blanquiblau al seu entrenador Manolo González, malgrat les dues darreres derrotas consecutivas a la Liga. ¿Qué es el lateral blanquiblau Omar El Hilali?
6: Bueno, a ver, nosotros siempre hemos estado al lado del proyecto, al lado del entrenador, al lado de todo el mundo. Somos, creo que un equipo, creo que de estos años, el mejor vestuario que he tenido. Y bueno, tenemos muchas ganas de revertir la situación. Como te he dicho antes, el fútbol ganando un partido te cambia todo por completo. Ganas el viernes y bueno, luego lo que ha pasado, la gente ya se olvida un poquito, pero ya te digo, nosotros enfocamos en el partido a partido, el día a día, y aparte de ahí, ganar el Málaga, que creo que nos irá muy bien. Al final creo que es un entrenador que sabe muy, muy bien gestionar un vestuario, sabe también llevar a los jóvenes, a la gente veterana, y si tanta gente del vestuario lo dice, será por algo. A partir de ahí estamos a su lado, lo apoyamos como creo que la mayoría o todos de los compañeros, siempre que le preguntas por el míster te van a decir lo mismo. Es un míster muy exigente, cuando toca trabajar es el primero, y luego cuando toca estar de un poquito cachondeo también es el primero. Y luego, bueno, creo que ya todos lo conocemos, lo veis en el partido, es muy, muy, muy cañero, y la verdad que estamos muy contentos con él.
14: Dia històric pel bàsquet català i més concretament pel FIAC Girona, que disputarà el seu primer partit de competició europea. Serà en qüestió d'uns minuts, a partir de 7:45 contra el Dinamo de Bucarest al pavelló de Fontejau, i correspon a la primera jornada de la FIBA Eurocup. Moncho Fernández és conscient de la transcendència del duel. Aquest és l'entrenador dels gironins.
7: Com has dit, és una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club, i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà. Hem d'estar preparats per al repte, perquè, com va dir l'estiu passat, el repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur.
14: Per la seva part, la Sisa Joventut debuta en l'edició d'enguany de la Champions League de la FIBA, enfrontant-se 8:45 al Benei Israelià a l'Olímpic de Badalona. El jugador verdinegre Isaac Nogués ha rebut de bona font l'objectiu de l'equip en aquesta competició.
9: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant els objectius, no? I jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no?, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia: guanyar tots els partits possibles, tant a casa com fora de casa, i donar una bona imatge.
14: I un últim apunt d'handbol: el Freaking Granollers rep a 9:45 el Buzau romanès a l'Olímpic Vallesà, en partit de la segona jornada de la Lliga Europea. És tot, Lola.
1: Perfecte, Albert, gràcies, bona tarda, fins demà.
10: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro, para nosotros el mejor paté del mundo.
15: Paté es la piara, más buenos que el pan.
1: Y I a més, hem de tornar a posar la mirada al cel, a passar un minut de 7:45 del vespre. Torna a ploure un dia més a Catalunya. Ho fa amb molta intensitat en aquests moments a la zona del Tarragonès, especialment a Tarragona Ciutat i a Reus. I la cosa sembla que s'enfila i que va cap amunt. Minuts abans de començar el programa s'ha enviat un Nes Alert al Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i La Selva per pluges d'intensitat torrencial des d'ara i fins a la matinada. Els efectes d'aquestes pluges i de la previsió de noves ja han tingut els seus efectes. L'Ajuntament de Granollers, un dels municipis, ho hem estat dient, més colpejats pel temporal de dilluns, ha hagut de tancar, Joan, alguns dels seus equipaments municipals.
16: Sí, sí, ho ha fet en previsió d'aquesta alerta que enviava Protecció Civil per fortes pluges, que també afectaran a altres comarques com les que esmentaves. No tenim cap confirmació

0: les franqueses del Vallès, a la zona del túnel. Són les vies que ara mateix estan tallades per aquestes fortes pluges i, com dèiem, especialment el punt clau és a Xerta, en aquesta carretera on els bombers doncs, han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats i encara estan fent aquestes tasques de rescat, de moment, sense cap afectació personal gaire greu, gaire ressenyable, estan podent treure'ls sense cap mena de problema. Salvador Illa, el president, ja avisava que avui tornarien a les pluges amb intensitat. Dèiem que no ho farien amb tanta força com ho van fer dilluns, però de moment és alert, primer al Tarragonès i ara arriba fins a Barcelonès, Maresme i més amunt, per tant sembla que el 5 de 6 o potser inclús risc 6 de 6 es podria tornar a produir en les pròximes hores. Ho dèiem, és alert fins a les 2 de la matinada.
1: Estem alertes de la compareixença al Departament d'Interior de la consellera i també de tot l'equip de Protecció Civil perquè ens donin més detalls d'aquest temporal que sembla que s'apropa. Mentrestant, també els hem d'explicar que al voltant d'unes 470 persones estan buscant encara el menor desaparegut el passat diumenge a Granollers durant els aiguats. Serveis d'emergència juntament amb voluntaris s'han reunit aquest matí per intentar trobar-lo.
0: Es tracta d'un jove de 12 anys amb autisme que ja s'havia perdut en dues ocasions prèviament. Des d'ahir els bombers han assumit la direcció i coordinació de la recerca. Les tasques de recerca s'han centralitzat a la zona sud-est del municipi que compren des de les vies que comprenen des de les vies del tren fins a l'hotel Ciutat Granollers, on va ser vist per últim cop. Segons les autoritats, els motius de la desaparició no estarien relacionats amb els aiguats, tot i que el soroll de la pluja el podrien haver espantat i provocat la seva sortida de casa.
2: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
3: Seremos muy directos.
4: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que eliges especialista y pides cita directamente para hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
3: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
4: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 € al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.

0: L'habitatge, parlàvem avui de l'habitatge, aquesta és ara la qüestió que està provocant més mobilitzacions, ho dèiem també amb aquesta amenaça, bé, ja està, de fet, efectuada, falta encara dies sobre calendari, però de vaga general, però fins fa poc ja saben que ho era l'ensenyament. Precisament la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha abordat aquest matí en comissió parlamentària els diversos fronts que té obert aquest àmbit educatiu. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. D'una banda, ha refermat l'aposta del govern per l'escola inclusiva després de les crítiques que ha rebut per dir que calia repensar aquest model.
2: Hem sentit algú que semblava que digués que el govern volia retrocedir en matèria d'aquest model inclusiu. I aquí vull ser molt clara. Això, doncs, no és cert. Aquest govern creu en la igualtat d'oportunitats, com deia, és la clau i la base per garantir, doncs, una societat cohesionada socialment i aquesta igualtat d'oportunitats per a tothom. I, per tant, la inclusió ha de ser el principal bàsic de l'únic sistema educatiu possible, que ha de ser un sistema educatiu inclusiu.
1: També s'ha referit al pla per climatitzar escoles i instituts. Ha respost als ajuntaments que s'han queixat per haver d'avançar els diners de les obres. Els ha recordat que és el govern qui acabarà assumint tota la inversió i ha deixat clar que si un municipi no pot o no vol fer aquest avançament, les millores es faran igualment. Ara bé, no ha explicat com. Pel que fa al boicot a les colònies i sortides escolars, Niubó ha assegurat que el departament estudia noves mesures per posar-hi fi.
2: Estem treballant, de fet, també per concretar una compensació horària i també un reforçament de la protecció jurídica dels professionals educatius que participen d'aquestes sortides i colònies, doncs, en pernoctació davant d'incidents, doncs, per tal de contribuir a recuperar i a preservar al màxim aquestes sortides, aquestes colònies que entenem que formen part del patrimoni educatiu català, el boicot de les quals, doncs, només perjudica l'alumnat, especialment aquell més vulnerable.
1: Això se sumaria a la compensació de 50 euros la nit ja anunciada el curs passat i que els docents que estan fent la protesta consideren insuficient.
0: Gràcies, Anna. I ja està en marxa el segon dia del BNIU, la Barcelona New Economy Week. Durant el dia d'avui han comparegut al programa de la ciutat d'Onda Cero Pere Navarro, president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, i Blanca Soriguer, la directora general del Consorci. Ens en dona més detalls al Marc Camós.
3: Durant la xerrada s'han abordat diferents qüestions relacionades amb el Congrés, que gira al voltant de la nova economia. Així definia Pere Navarro l'eix principal de l'esdeveniment.
4: La nova economia és

0: Això són diferents sectors que sembla que no tinguin res a veure, però tenen molt a veure, lligat per la tecnologia. La impressió 3D avui és comú a totes les, a tots els sectors. La sensòrica també. La intel·ligència artificial és el tema del... No el tema del dia, sinó el tema d'aquest any, no? Sí.
1: Un dels altres temes tractats ha estat la desaparició de llocs de feina a causa de la intel·ligència artificial. Blanca Soriguer ha defensat que no sempre és així i que a l'Aviniu hi podem trobar les oportunitats laborals que arriben de la mà de la IA.
2: Moltes vegades hi ha debats que la intel·ligència artificial, no? Bueno, de fet, constantment, no? Doncs ha vingut a trencar molts llocs de treball, doncs no és així, no? De fet, aquí es demostra justament els nous llocs de treball que genera gràcies a aquesta intel·ligència artificial, a aquesta tecnologia.
1: El talent local també ha tingut lloc a la conversa. Tant Navarro com Soriguer han reivindicat que el Viniu és un lloc on demostrar-ho i on empreses d'altres països acudeixen per captar-lo.
3: Vinga, i dues informacions en clau cultural. Les festes de Sant Narcís 2026 arrencaran enguany amb una gran novetat tecnològica. Serà un espectacle, Joan, amb 300 drons.
4: L'Ajuntament de Girona ha programat aquest show que tindrà lloc la nit del 23 d'octubre a la Copa, just després del pregó inaugural de la Festa Major. Amb el títol Un somni a fires, l'espectacle combinarà llum, música i narrativa visual durant 12 minuts. Els drons recrearan el cel alguns dels símbols més emblemàtics de les fires i també elements vinculats a la ciutat de Girona en una proposta dissenyada específicament per inaugurar aquesta edició de la Festa Major. Amb aquesta iniciativa, Girona aposta per una obertura de les fires de Sant Narcís que combina tradició i innovació per donar la benvinguda als dies grans de la ciutat.
3: I acabem amb música perquè Love of Lesbian allarga el seu comiat dels escenaris amb quatre nous concerts a Barcelona.

0: I ara arriba aquell moment a la brúixola en què parlem de comunicació. Ho fem amb el periodista expert en consultor de comunicació que analitza i dissenya estratègies i ajuda a les empreses tant a enfocar-se bé comunicativament com també, si és necessari, doncs abordar una crisi i sortir d'ella. Alberto Gómez, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Joan.
2: A bona veure, tarda, Alberto.
0: Joan, digues, aquesta setmana ens estem mullant bastant
1: cada
0: i
1: dia,
0: precisament l'Alberto avui ve a mullar-se comunicativament també.
2: Exacte. Al voltant d'aquesta qüestió. Avui és més la segona vessant de la qual parlaves, que és sortir d'una crisi.
0: Exacte.
2: És veritat que hi ha setmanes que t'has de posar més creatiu, has d'anar a coses molt concretes, a vegades acabes tendint pel tennis, ja ho sabem tots, mm-hmm. però avui, diguéssim, que els ruixats no t'han deixat triar una altra cosa.
1: Exacte, sí, sí, és setmana de... Oh, no sé si quincena, espero que no, però és setmana de pluges, de mal temps, de no saber com secar la roba, no?
2: Sí. La gent no ho sap perquè la ràdio és el que té, que només és auditiva, però estàs amb una jaqueta gairebé impermeable, vull dir que ja no et fies de res i per si de cas plou quan surts, tu ja vas preparat.
1: Jo crec que no ens hem de fiar aquesta setmana,
0: és veritat,
1: malauradament, d'absolutament res, i hem de sortir més o menys preparat amb un paraigües, amb un impermeable, o fins i tot amb unes sabates que, amb les que puguis tornar a casa més o menys viu, no? Perquè sí, la cosa s'està complicant aquests dies i... El mòbil també ens indica que estem una mica en perill, no?, per dir-ho d'una manera.
2: Es fa familiar, eh? Aquest so ja el tenim integrat al cap molt més que fa 2 anys.
0: Sí, home, i tant.

0: Doncs és, evidentment, l'alerta, no? Suposo que tots els oients l'hauran reconegut. Alerta que estem rebent pràcticament cada dia, no? En els últims dies d'aquest mal temporal que ens ha vingut. Però és una alerta, evidentment, per prevenir, per no cometre, no ens oblidem, no? Per no cometre una imprudència, no? És el que, potser no hem llegit el text, però el que diu és, ei, no cometeu una imprudència, no us arrisqueu, no? Intentem arribar tots a casa bé i no quedem atrapats en una riada, no?
1: Per tant, t'ho pregunto directament, estem parlant d'una bona comunicació?
0: Jo crec que sí, perquè és prudència, és prevenció, i a més, és que no ens podem oblidar amb una certa edat desgràcies del passat, no? De Biescas, no? Que ja ha plogut, mai millor dit, des de llavors, fins a la Dana de València, no? Que està molt, molt a prop, no? I sempre, jo crec que trobo que sempre és millor avisar, alertar, demanar clarament a la gent, als ciutadans, a la gent que està fora, a la gent que ha de tornar a casa de la feina, que tingui cura, que no s'arrisqui, no? I que no es posi en perill a l'hora de tornar a casa, sí. Sigui en transport públic, sigui caminant, o sigui en cotxe, no? O en moto, encara pitjor, no?
2: Sí, sentíem el sistema és alert, que jo crec que ja s'havien fet proves aquí a Catalunya abans de la Dana, però és veritat que arran d'aquesta desgràcia que vam viure fa uns anys va començar a sonar molt més, no? Uh-huh. Perquè la prevenció va cobrar una importància molt més rellevant. I recordo que el primer dia que va sonar, i jo estava en un espai públic, tothom, escolta, es va mirar entre uh-huh. tothom què està passant, llegia el mòbil, s'aturava a veure ben bé què posava l'alerta. I aquesta última setmana que em va enganxar al metro, quan va sonar aquí a Barcelona, la gent l'apagava i a continuar. Vull dir, com sí, ha canviat sí. també no, la impressió que ens fa aquest tipus d'alerta que fan des de les institucions. Deies, important, aquesta prevenció, perquè, uh-huh. per exemple, en els aiguats d'aquesta última setmana la gent tingui cura i no es posi en perill, però no ha estat, evidentment, una desgràcia com la Dana, però també aquesta vegada la gent ha perdut la vida.
0: Uh-huh. Sí, sí, hem de comptabilitzar, diguem, malauradament, més d'una persona que ha perdut la vida aquí a Catalunya. Però, com dèiem, des del prisma de la comunicació, estrictament comunicatiu, no hi ha en cap moment la sensació de que aquesta vegada els dirigents catalans, els dirigents de Catalunya, tant el govern com a les alcaldies, no?, que hagin arribat tard, que no han fet el que havien de fer, que estaven fora de joc, no? Com de vegades li ha passat a algun líder polític que, per exemple, ha hagut d'espavilar, no? I corre o recorre centenars de quilòmetres per posar-se, diguem, ahir en primera línia al peu del canó, per exemple, d'un incendi, no? És a dir, que si estàs fora has de tornar a una altra comunitat o un altre país, has de tornar corrents per posar-te en primera línia. Evidentment és una errada haver estat fora, però les previsions no sempre ajuden, no? Diguem.
1: Sí, sí. Aquí hi ha un debat sempre que és s'envia l'alerta, ha plogut uh-huh. poc, ostres, ha sobrealertat, no envies l'alerta, ostres, ara, com ahir, perquè també ahir era una falta de... que no es preveia, però en casos en què es preveu, però que no s'acaba d'enviar l'alerta perquè es considera doncs, que no hi haurà grans riscs i al final acaba passant alguna cosa. Llavors sí que critiquem i tots, ostres, no, doncs hauria d'haver sonat alerta. Clar, aquest debat, com se soluciona això comunicativament? S'hauria d'enviar sempre? Entenc que tampoc es pot sobre alerta.
0: A veure, és un hàndicap, evidentment, no? Perquè cansar la gent de tanta alerta, evidentment, doncs és un efecte negatiu el que generes, no?, a la població, no? Perquè vaja, pot provocar el que tots coneixem com l'efecte del llop, no? Allò de que viene, i quan viene ja no estàs alerta, no? Doncs potser hi haurà gent que no farà cas en algun moment en aquests avisos perquè consideren que, bueno, que estan exagerant, no? Que no hi ha per tant, no? Però jo tinc molt clara una cosa. Sobreavisar, no? Passar-te de, diguem, alertar d'una manera exagerada no provoca morts. Vale. Per exemple, tancar les escoles, no? En un dia normal, evidentment, genera molèsties, no? Els pares que, pues, que matinen o que no poden portar el nen o la nena al col·le, doncs és una molèstia per a aquestes famílies que el nen s'hagi de quedar a casa per una qüestió de prudència. Però d'aquesta manera hi ha zero risc. És a dir, el teu fill, no, al teu fill, a la teva filla no li passarà absolutament res a casa. Plogui o no plogui, plogui molt o no plogui molt, no? Si deixem les escoles obertes i arriba una desgràcia, aquesta desgràcia no l'oblidarem, això està clar.
2: És veritat que sentint l'Alberto, les institucions podrien dir, escolta, doncs alertem sempre, no? I així ja ho tenim fet. Però clar, en la pròpia morfologia de la paraula sobrealertar, uh-huh. ja tenim una pista, no? El prefix sobre ens diu que estem alertant en excés. Per tant, fer-ho entenc que tampoc és l'opció recomanada. No sé si podem parlar d'una mala praxi, però sobrealertar és el més recomanable.
0: La

0: podem considerar una mala praxi, ¿vale? O que no és del tot encertada, però no passa factura a nivell comunicatiu. És a dir, tu no perds imatge, no perds reputació, o almenys és el que jo considero. Ningú se'n recorda un mes després, tres mesos després, un any després, d'allò de, ai, doncs al final no ha plogut tant, no? Però, en canvi, ningú perdona una imprudència d'un governant, d'un dirigent que no avisa, d'un líder que no està allà al peu del canó, que un líder que menysprea una previsió de mal temps i que al final li costa o li podria costar la vida a alguna persona, no? Exemple d'un alcalde d'un poble petit, no? Aquest alcalde no perdrà unes eleccions perquè hagi tancat les escoles i hagi sortit el sol finalment. En canvi, en aquest poble petit tothom se'n recordarà d'aquest alcalde i d'aquell dia en el que un nen o una nena ha perdut la vida en un dia en què va ploure molt i que l'alcalde no va decidir tancar les escoles, sinó que va haver-hi dia de col·le normal i aquell nen o aquella nena va perdre la vida, malauradament. D'això ningú s'oblidarà. Llavors, jo crec que comunicativament, o a nivell de reputació, a nivell d'imatge, hi ha molt en risc, però és millor ser prudent. Mm-hmm. I la bona comunicació, l'exemple bo d'aquestes alertes és, bueno, com a mínim jo us he avisat.
1: Sí, sí, estic d'acord amb el que diu l'Alberto. És veritat que és complicat. Ara jo crec que les institucions també ho fan seguint uns paràmetres objectius, sense triar un criteri subjectiu, perquè d'aquesta manera, doncs, escolta, si s'arriba a un nivell de risc, s'envia l'alerta i si no, no. Què passa? Que clar, una alerta 5 sobre 6 o 6 sobre 6, que és quan s'envia aquest és alert aquí a Barcelona, és una cosa. Potser plou molt, però no veiem caure edificis. En canvi, una alerta 4 sobre 6, on en principi no s'hauria d'enviar és alert, a un poble de muntanya, amb una orografia complicada, amb un estat de les cases...
2: Una mica, edificacions en zones inundables...
1: Exacte, doncs potser un 4 sobre 6 és molt delicat i pot fer que alguna casa caigui. Per tant, clar, l'ideal seria estudiar cas a cas, que tampoc són certeses perquè són prediccions, per tant, tot és molt complicat i suposo que d'aquí uns anys veurem un sistema molt més acurat.
0: Però mirem un exemple, o sigui, més senzill, no? Fins i tot a Barcelona, una ciutat mitjana, podria passar que una persona rep l'alerta mitja hora abans de plegar de la feina, a la tarda, i aquell dia tenia pensat anar al gimnàs, tenia pensat anar a jugar a pàdel, tenia pensat fer quatre recados i tornar cap a casa. Com que l'ha sonat l'alerta, diu, mira, saps què? Ho deixo per demà, no sigui que comença a ploure, i marxo cap a casa, no? Perquè tinc l'alerta al cap, no? Per dir-ho d'una manera. Vaig cap a casa, que és més o menys el que diu el missatge, no? Intenta no fer trajectes, no? Que puguis estalviar-te. Me'n vaig a casa, anulo, no faig el recado, no passo per, no? A comprar-me no sé què, me'n vaig a casa i potser després es lia. I aquella persona dirà, bueno, pues mira, jo inconscientment tenia l'alerta al cap i he fet el que en certa manera em demanaven, no?
2: Sí, en aquest sentit també és molt important la responsabilitat individual, van de la mà 100% amb aquesta alerta. A veure, jo dubto que avui no serà una excepció i normalment el que fas és portar-nos una anàlisi més enllà, evidentment, del que fem amb tu. Quins portes avui?
0: Pues mira, anem a escoltar a Sergio Lozano, que és del grup de comunicació Invierte de Palencia, i he volgut comptar amb la seva veu perquè és un expert en temes de comunicació local i regional, i és que també va ser en el seu moment regidor d'un ajuntament, de l'Ajuntament de Palència. I el primer que volia saber és, Sergio, quan, en quantitat, quan es juga un polític a nivell d'imatge, de reputació, quan venen episodis com els que estem patint aquests dies de mal temps?
3: Se juega claramente la confianza, que es el principal capital de un político. En una emergencia, cada mensaje pone a prueba tres cosas. Si conoce la situación, si es capaz de responder y si comprende lo que están viviendo los afectados. El error más grave es anteponer la defensa de su propia imagen a la información que necesita la gente. En cuanto el ciudadano percibe que le están vendiendo una gestión, empieza a desconfiar. Comunicar bien exige dar indicaciones claras, reconocer lo que aún no se sabe y cumplir lo anunciado, porque la credibilidad depende de que las palabras y los hechos coincidan.
0: I també volia saber l'opinió de Sergio sobre el risc de l'efecte del llop, no? Sí. Del que parlaven, no? La població pot arribar a cansar-se i a no creure ja en alertes, en alarmes o en avisos de mal temps?
3: La resposta és que sí. Ese riesgo existe. Si todos los avisos suenan igual y no se entiende qué gravedad tiene cada uno, la gente puede acabar desconectando. Por eso hay que explicar bien qué puede ocurrir

0: ¿Dónde y qué debemos hacer? Ahora bien, que finalmente no haya daños no significa que la alerta fuera innecesaria. Se avisa de un riesgo, no de una certeza, y anticiparse es precisamente lo que permite protegernos. La clave está en que cada aviso sea claro, proporcionado y útil, y después explicar qué ha pasado. La confianza también se construye dando explicaciones cuando lo peor no ha llegado a ocurrir, por suerte.
1: Interessant el que diu el Sergio de s'avisa sobre un risc i no sobre una certesa. Per tant, no han de ser missatges igual en cada cas, no? Llavors, s'hauria d'avisar la població a les zones on ha de tenir més cura, per exemple, a Barcelona, doncs, no acostar-se a la platja, depenent de cada fenomen climatològic que toqui aquell dia, no?
2: Bueno, lo d'apropar-se a la platja dona per una altra via, un
1: I
2: altre
1: tant.
2: tema, perquè Déu-n'hi-do...
1: Els espigons, no, no us acosteu als espigons.
2: És que cada dia, o sigui, cada vegada que hi ha un episodi de mal temps, hi ha gent fent fotos.
3: Sí, no, i és això, que també hi ha les ventades, que poc se'n parla, i les caigudes de murs, la d'accidents que hi ha amb aquests episodis, vull dir que no són només
1: Per
3: les
1: això.
3: pluges, això és evident, dèiem, important, evidentment, fer cas sempre de l'ES Alert i que hi hagi doncs, aquesta protecció individual i també social, perquè al final també és doncs, cuidar dels altres. I evidentment sempre hi ha doncs, sobre la taula aquest dilema. Uns pensaran un dia que era més o menys oportú enviar l'alerta, però no s'ha de més a avisar i sempre doncs, vigilar, tenint en compte que els estralls del canvi climàtic també estan fent que ens vinguin aquestes tempestes sobrevingudes com les que vivíem ahir dilluns i després, clar, tothom a corre cuita a intentar a resguardar-se el més aviat possible.
2: Jo crec que, malauradament, alguna vegada arriba el llop, amb la qual cosa és millor no? ser previsors i intentar doncs, això, posar-nos segurs, tornar a casa o no creuar una riada quan pensem no? en aquest moment que podem creuar. I a nivell comunicatiu, jo crec que fan bé en insistir a tots els dirigents, alcaldes, presidents, d'insistir en aquesta prevenció perquè no crec que els hi passi factura, no crec que perdin unes eleccions, ara que es parla tant
3: I
2: d'eleccions,
3: tant.
2: no crec que
3: Ja en
2: perdin unes...
3: parlarem, Alberto, ja en parlarem.
2: no crec que perdin unes eleccions per passar-se, diguem, de comunicar o de prevenir o de preavisar o sobrealertar a la gent que tingui cura.
3: Doncs ens quedem amb aquest missatge de precaució i prevenció davant d'aquests fenòmens climàtics. Gràcies, Alberto Gómez. Una abraçada, bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres.
4: En septiembre, El Hormiguero continúa arrasando un mes más.
5: Esto no se detiene.
4: Es el programa más visto de la televisión.
5: A tope.
4: Líder absoluto.
6: De otro planeta.
4: Y esta semana continúa por todo lo alto. Esta noche, José Mota. Mañana, Bustamante. Y el jueves, Luis Taera. El Hormiguero de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
3: Doncs parlàvem ara amb l'Alberto Gómez de precaució i precisament això és el que necessitem ara. Quan passen 11 minuts de les 8 del vespre anem en directe a la seu del Departament d'Interior on la consellera Núria Parlon està actualitzant el que s'espera de cara a les properes hores. L'escoltem.
7: I també doncs, el subinspector de Mossos d'Esquadra i l'inspector en aquest cas també del cos d'agents rurals, així com la directora del Meteocat, la directora de Protecció Civil i el director del Servei Català de Trànsit, que hem estat tots just ara, i la directora de Bombers, tots just ara treballant en la informació que us facilitarem. Continuem amb situació d'emergència del pla Inuncat. Aquesta tarda el servei del Meteocat ha fet un avís d'observació a les 17:37 que afectava a un total de comarques que són Baix Ebre, Terra Alta, Baix Camp i Ribera d'Ebre, que estaven en un 6 de 6 pel volum de pluja. Aquest avís observat ha fet que enviéssim a la població una és alert a les 17:46, 9 minuts després, el temps per poder fer l'avís. Amb la coordinació que fem amb el món local ja hem detectat diferents incidències, entre elles les que han afectat especialment a la A7 i a la C12, on bombers han fet un volum de rescats de 18 rescats a la zona de Xerta, 18 salvaments, dos a Vandellòs i dues persones més a Cambrils. Per altra banda, en relació a les carreteres que s'han vist afectades, la C43 ja l'hem pogut recuperar, la C7 també ja l'hem pogut recuperar i continua afectada per inundació la C12, que a hores d'ara doncs no, encara té inundacions, com acabo de dir. Posteriorment, ja amb l'avís de situació meteorològica que ens ha facilitat el Meteocat,

Doncs en uns segons acabem ja aquesta brúixola en la que el que volem fer és, abans d'acabar, si us plau, precaució, mirem el cel, reduïm la mobilitat al màxim, no ens acostem a zones inundables. Ara mateix tenim, és alerta a la zona del Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i La Selva, que s'afegeixen també a la resta de comarques a les que també se'ls havia enviat alerta, zones del Tarragonès, Ribera d'Ebre, Baix Penedès, Baix Ebre i Baix Camp, un temporal que s'estendrà fins al voltant de les 2 de la matinada. Per tant, molta precaució, com dèiem, reduïm la mobilitat i demà a partir de les 7 tornem amb tota la informació. Que vagi molt bé, cuideu-vos.

0: L'agenda esportiva a Onda Cero Catalunya.
1: Obrim l'agenda esportiva del dimecres 7 d'octubre del 2026 i ens trobem que arrenca una nova jornada, la quarta de la màxima competició de clubs del món del bàsquet, l'Eurolliga. Duel francès entre el París i l'Asvel Bàsquet a l'Adidas Arena a partir de 3:15. El mateix dimarts també hi ha programada la segona jornada de la segona competició europea de bàsquet, l'Eurocup. El Kitsanas Manresa, després de la primera derrota a Grècia, buscarà refer-se i aconseguir el primer triomf a la primera fase, enfrontant-se l'Ulm alemany a 9:15 al Nou Congost. Un altre equip de la Lliga ACB, el San Pablo Burgos, visitarà la pista de l'Aris de Salònica a 7:00 PM. I també dimarts, en el món del bàsquet, dos duels de la segona jornada de la Lliga Femenina, Guernica-Saragossa i València-Perfumeries Avenida, tots dos a 8:00 PM. I més cites esportives de dimecres, en aquest cas de waterpolo. El Club Natació Atlètic Barceloneta afronta el seu debut a la fase de grups de la Lliga de Campions. El conjunt mariner rebrà a casa el Novi Beograd serbi a 8:45 PM. I a la mateixa hora, en el grup del Barceloneta es jugarà un partit 100% croat entre el Mladost i el Jadran.
0: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona. La teva ràdio.
2: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.
3: Radio Estadio Noche. Edu Pidal.
4: Yo creo que Carvajal es un buen fichaje para el Getafe, un jugador ya experimentado que a Bordalás le puede dar bastante buenos resultados.
5: Ana. Pues uno de los temas del día, porque nos ha causado sorpresa, si crees que Dani Carvajal sería un buen fichaje, refuerzo para el Getafe. Tampoco hay mucho debate para esta pregunta, porque el 73% de nuestros votantes en X creen que sí, que sería un buen fichaje para...
6: Hombre, no lo va a ser, claro. Para el Getafe un lujo. Dani Carvajal, ¿cómo no lo va a ser? Ahora os pregunto por Carvajal. Es que quería preguntar antes por lo de Cristiano. Lo recuerdo, aunque todo el mundo...

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Nit de dimarts a dimecres. Dimecres ja 7 d'octubre de 2026. D'ara en endavant, molta estona per acompanyar-vos, fer-vos propostes d'entreteniment, d'oci, de reflexió i també d'aquests dies internacionals que sempre aprenem alguna cosa d'allò que és important que tinguem coneixement. Per tant, molt per compartir, molt per estar junts. Aquí ningú està sol, aquí sempre estem acompanyats, ens fem escalfor i companyia els uns als altres. Des d'ara i fins a les 6, comencem

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Hola, amigos, què tal?
2: Fenomenal.
1: Tiling, tiling, tiling.
3: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
0: Celebrities.
4: Aquests dies estem rebent constantment pipi, missatges que ens alerten de coses, no? Que aparentment és que pot ploure molt, que poden venir una horda de zombis, que ens poden atacar els alienígenes, o també podrien arribar missatges d'alegria, missatges d'escolteu, que ara ve lo bo, perquè ara arriba. A Nits de Ràdio, el grandíssim Robert Calvo! Sí, senyor, va, clar que sí! Robert, tu sí que ets un és alert d'aquests bons.
5: Saps que he pensat que hauríem d'avisar al govern de la Generalitat, a la consellera d'Interior, que cada dimacres a la nit enviés a aquesta hora un és alert dient és alert que David Cervelló i Robert Calvo tornen a estar junts.
4: Veus? Totalment d'acord.
5: Seria maco, no?
4: Home, és que vull dir, jo crec que la ciutadania mereix saber, mereix que els hi recordin, perquè, ai, no me'n recordo quin dia van, no?
5: Si vostè, si ho ha memoritzat, ho entenc. Si no ho ha memoritzat, això de l'horari en el que aquests dos personatges apareixen junts a la ràdio, doncs està vostè perdent el temps fent altres coses que podria estar fent aquesta hora, que és escoltar la ràdio.
4: Sí, senyor.
5: Pot fer-ho al llit. És una cosa que es pot fer simultània amb altres coses.
4: Sí.
5: Fins i tot podria estar fent l'amor.
4: Home.
5: Mateix,
4: sí, sí.
5: I escoltar-nos a nosaltres. T'imagines, David?
4: Home, tu imagina't que algun, al cap de 9 mesos, alguna criatura hagi sorgit mentre nosaltres aquí anem xerrant. Ves que no s'acabi dedicant a la ràdio, o a la televisió.
5: A la televisió, que és el que ens toca parlar aquí cada setmana. I fixa't, potser em quadra bastant això que t'he dit de persones que puguin estar fent l'amor ara mateix escoltant-nos, em quadra bastant amb el personatge que avui ve a les celebrities, que és la celebrity convidada, que és una celebrity que no està entre nosaltres, està en una altra dimensió, però està. Està en una altra dimensió. És una personalitat que la gent coneixerà bé. Quan comencem a parlar d'ell, és un home, ja t'ho he dit, és un home, i probablement algunes persones van fer l'amor escoltant-lo fer entrevistes, veient-lo. Però és que per mi ell feia l'amor amb l'entrevistat.
4: Ai, és que ja amb aquesta informació i la música de fons que m'estàs posant, ja.
5: El cas és que avui parlem d'un home que fa 4 anys que no hi és, i que es nota molt la seva absència. Potser no tothom la nota igual, no, David? Jo penso. Segurament hi haurà qui dirà, doncs a mi m'és igual. Bueno, però crec que a Espanya poca gent, molt poca gent, arribarà a dir això de m'interessa molt poc el que està dient aquest home. Perquè
4: com a molt seria per desconeixement, perquè si segurament és evidentment per el que ha significat, i quanta gent diu tant de bo estigués avui per poder analitzar i entrevistar la gent clau.
5: Sí, sí, la veritat és que jo pensava, si avui estigués viu, com ho portaria? Com, vull dir, com analitzaria la vida que avui estem vivint aquest home del qual avui parlem? Perquè avui portem aquí a una celebrity convidada que ho va fer tota la tele, que va ser un mestre de la televisió, un mestre de la conversa, un mestre de l'entrevista i un mestre d'escoltar, David. Que crec que és el que més falta ens fa a la societat d'avui, que la gent escolti des de l'empatia els demés. Des de l'empatia, fixa't el que et dic.
4: Sí, senyor.
5: El nostre convidat d'avui a les celebrities és un home que tenia empatia des del banquer més alt d'aquest país fins al sense sostre que es trobava pel carrer que arribava a entrevistar el seu programa, que van ser uns quants programes, però tots amb la mateixa essència la mateixa mirada, no?
4: Sí.
5: Avui la celebrity convidada és l'home que sona això. I el recordem perquè fa un parell de dies una dona ha publicat un missatge a la seva xarxa social Instagram, és la Joana Bonet, que va tenir una filla amb Jesús Quintero, que és la nostra celebrity d'avui. I diu Joana Bonet, 4 anys hace que te fuiste y nunca pensé que echaría tan en falta tu risa. Todavía no he conocido a nadie que sepa reírse como tú, ni que goce como un niño anotando palabras en cartulinas de colores. Me acuerdo de todo lo que vivimos, me dijiste hacia el final. Yo también. La ausencia equivale a la amputación de un trozo de miembro invisible. Por ello, abrazo a nuestra Lola que tanto se te parece. Y cuando los recuerdos se agitan, contemplo en silencio las cicatrices de mi felicidad. Wow. Por lo demás, tus hijas Lola Quintero y Andrea Quintero siguen tu romántica lección en la radio. Sé que para ti sería la mejor noticia.
2: Qué bo.
5: Escriu això en l'abonet de Jesús Quintero, que és l'home que avui volem portar al record perquè fa 4 anys que va marxar i es nota molt la seva absència, sobretot aquells que estimem la conversa, sí, a la ràdio i a la tele. Mm-hmm. Jesús Quintero, Jesús Rodríguez Quintero, va néixer a San Juan del Puerto, a Huelva, el 18 d'agost de 1940 i va morir el 3 d'octubre del 2022, als 82 anys, a Ubrique, a Càdiz. Durant més de 5 dècades va ser una de les veus més importants d'aquest país, més inconfusibles del periodisme del nostre país, i que va entrevistar tothom. Mm-hmm. Tothom. Però és que ara escoltarem la seva filla, Lola Quintero, que va passar pel teu programa fa un parell d'anys,
2: sí,
5: i que la volem recordar, perquè ella deia una cosa en aquesta entrevista que em sembla molt important, que és que, més enllà de ser un gran entrevistador, Jesús Quintero va ser creador de programes d'autor, d'atmosferes, de maneres de preguntar,
2: sí,
5: dels silencis. A mi, jo crec que la lliçó que em queda de Jesús Quintero, i que procuro aplicar quan faig entrevistes d'aquest estil, vull dir, d'aquest estil,
2: sí, sí,
5: mai se semblaran a les seves, però vull dir, entén-me, és els silencis. Mm. Una entrevista, quan té uns silencis i els respectes, és meravellosa. Mm. És meravellosa.
2: Totalment.
5: Jesús Quintero crec que és un home que estimava la vida, perquè la va viure fins a l'últim moment amb intensitat, sobretot vivint la seva passió fins a l'últim moment. I et porto un tall d'ell que em sembla espectacular. Escolta això.
6: Estoy y quiero vivir como si no tuviera nada que perder. Como si cada día fuera el último. Como si siempre estuviera a partir la nave que nunca ha de tornar. Quiero besar como si cada beso fuera el último. Quiero gozar como si cada gozo fuera el último. Quiero hacer la televisión como si cada programa fuera el último. La última copa de vino, la última noche de amor, el último paseo por las calles de Sevilla, la última canción, las últimas palabras. Cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen los miedos, las cadenas, las ataduras, los compromisos, la timidez, el miedo. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. ¿Qué es todo? El valor, la sinceridad, la autenticidad, la claridad, la libertad, el camino, la verdad y la vida, que decía mi tocayo. Quiero vivir de acuerdo conmigo mismo. De eso es de lo que se trata, hermano.
5: Es que es tan veritat.
2: Es meravellós.
5: Es meravellós. Vivir en conseqüència com tu eres. I crec que ell va fer ràdio i televisió com ell la sentia i la vivia i la volia. Perquè aquest home és un home de ràdio primer, que va crear aquest loco que el va acompanyar tota la vida, el loco de la colina, a Ràdio Nacional d'Espanya, després a la cadena SER. Va revolucionar la manera d'entrevistar, amb aquestes converses que deia, amb aquests silencis llargs, aquestes converses pausades, i després, a finals dels 80, va fer el salt a la televisió amb el Perro Verde, a Televisió Espanyola, l'any 1988, un espai que ja apuntava cap a les seves grans obsessions de després, els personatges singulars, els marginats, els artistes i els provocadors. D'això va nodrir la seva carrera a la televisió. Després van arribar altres programes, Que sabe nadie, 13 noches, La boca del lobo, però va destacar Cuerda de presos,
2: sí,
5: a més, Antena 3, entre l'any 1995 i l'any 1996. En aquest format, Quintero entrevistava presos i condemnats i convertia les entrevistes, els humanitzava, no?, d'alguna manera. Mm. I això em sembla meravellós que passés en una Espanya

0: la dels 90, que encara tenia molts prejudicis, encara els té ara, sobre el món penitenciari, però em sembla que fer un programa així, ser pioner d'aquesta manera, és de ser un gran. I després van arribar la seva relació, el seu idili amb Canal Sur. Canal Sur que el va mantenir molt temps en pantalla amb El Vagamundo primer i després Los Ratones Colorados.
1: Ai,
0: Los Ratones Colorados va presentar-nos alguns dels personatges més singulars dels quals ara parlarem. Però
1: Deixa'm dir-te, per anar, Robert, que sí. Ratones Colorados va ser el primer programa viral quasi de la televisió.
0: Sí.
1: És a dir, el veiem tots sense veure'l. És a dir, quan...
0: Sense veure Canal Sur, sabíem el que havia passat.
1: Exactament. Exactament, dels primers que circulaven en aquests començaments de, diguem-ne, de compartir vídeos, diguem-ne, per les xarxes, eh?
0: Allà va descobrir personatges com el Pozzi,
2: sí, el Peito o el Risitas.
3: La primera vez que entrevisté a Risitas vino con el cantaor y tabernero Pepe Perejil. Qué maravillo de Pepe Perejil.
4: Te había presentado a un cliente, amigo, y un hombre que yo lo admiro, ¿no? Se llama Juan Joya Borja, y es una joya. Una joya de humor, de alegría, de buena gente. Él entra mucho en mi bar y demás. Y además lo conocemos en todo el barrio y en media Sevilla. Lo conoce por el Risita.
5: ¿Pero por qué le llaman Risita?
6: Porque me río mucho.
0: Es que claro. És que si algú riu així davant. Jo, veient aquestes entrevistes...
7: Ja entro en trance.
0: No podia seguir.
7: Comprendí inmediatamente que me encontraba no solo ante un fenómeno de la naturaleza, sino también ante uno de los más grandes fenómenos mediáticos de los últimos años.
0: I va tocar la tecla.
7: Un par de apariciones en El Vagamundo, para que se convirtiera en el rei del zapping.
0: Clar, és que és el que tu deies, es va fer viral quan encara no hi havia viralitat a les nostres vides, no? La seva filla, Lola Quintero, que t'explicava coses d'ell, destacava el fet del seu pare de recuperar aquests personatges del carrer, molts d'ells, als quals va donar vida durant molt de temps.
8: També tenia aquesta admiració per aquesta gent que va recollir de la marginalitat, que va trobar als puestos més... estranys dels carrers de Sevilla o d'Andalusia, i tenia aquesta mateixa admiració per ells i aquesta mateixa capacitat per escoltar-los i que es sentissin escoltats. Va donar una plataforma a molta gent que jo crec que ens va donar molt a totes les persones que escoltàvem o que veiem els programes.
0: I crec que més enllà de la font d'humor, de riure, no? No de riure'ns d'aquestes persones, sinó amb aquestes persones, va aconseguir també mostrar-nos que eren éssers humans, amb vulnerabilitats, amb una història al darrere, no? I trobava fins i tot la part poètica, no?, en aquests personatges, i la part de fer-los sentir importants, d'alguna manera.
1: És que és el contrari a l'assetjament o al bullying, no? És precisament veure que d'algú que qualsevol se'n riuria, però em faria burla, veure que hi ha una història, que hi ha una vida, que hi ha uns coneixements, que hi ha una cultura popular, no? I això que deia que Lola, que verdaderament respectava, igual, evidentment, després cadascú ha fet més mèrits o més investigacions, i tot això és molt digne i és molt important, però que a l'essència de la persona sí que li tenia el mateix respecte per unes i per altres, i això és molt interessant.
0: I després hi ha una cosa que a mi em sembla... Aquest tall que posaré, David, per mi és aprenentatge de l'entrevista. Passa de la pregunta seriosa, de la frivolitat a la pregunta seriosa, i de la pregunta seriosa acaba fent cantar la convidada. Aquest tall a mi em semblen 2 minuts de meravella.
9: Estàs més guapa.
6: Qui?
9: Tu.
6: Ah, jo.
9: ¿Ahora? Però sigues con el mismo carácter, con el mismo talante.
6: Te quedamos de gaita, ¿no?
9: Estás muy guapa. Es el punto. Claro. Te han dejado en el sitio.
6: Sí. No sé, pero...
9: Te lo dicen además, ¿no?
6: Te lo dicen, pero yo no acabo de... No me lo voy a tomar muy en serio.
9: ¿Pero tienes la misma filosofía de la vida, Rocío, ahora?
6: No, no la misma, no. No, ahora tiene todo mucho más valor.
9: Se ve todo.
6: Todo mucho más valor. Ahora mismo cada día que amanece...

0: es que no sabemos lo que tenemos.
1: Se ve todo con otros ojos.
0: Cuando nos levantamos por la mañana y miramos alrededor y vemos el milagro de la vida, es el espectáculo más grande del mundo. La vida es el mayor espectáculo que existe. Ver amanecer y saber que estás dentro de ese espectáculo. Eso es el regalo más maravilloso. No lo sabemos hasta que estamos a punto de no tenerlo, ¿no?
1: Tú acabas de mencionar si amanece. Si amanece.
0: Ay.
1: ¿Cómo es eso? Que no me acuerdo.
0: Si amanece y ve que estoy dormida.
2: Y la fa canta.
0: Cállate. Cállate, cállate.
2: Això és meravellós, David.
3: Oh, yeah.
2: Això que acaba de fer aquest home, és que clar, jo em quedo tieso. Vull dir, primer li entra amb una frivolitat, estàs molt guapa, Rocío, i després li diu, i la vida com la ves? Mm. Li provoca que digui una frase lapidària d'aquestes que es fa viral, no? que corre per internet, i després li diu, i ara me cantes. Perquè hi ha un altre moment de l'entrevista que li diu, Rafael Alberti dijo de ti, Rocío, Rocío de la mañana, canta, canta, canta. I ella es queda callada. I diu, que cantes, coño. Em sembla meravellós.
3: Escolta, d'aquests talls que has triat, tant la reflexió vitalista del Quintero com la reflexió vitalista de la sí, Rocío, crec que les hauríem d'escoltar tots els dies.
2: Tots els dies.
3: Tots els dies, i al començar ens l'hauríem de posar perquè, ai, quina mandra, que no, posa't una de les dues. Ves intercalant, si vols. Un dia, els dies pareix una, els dies se n'has l'altra. Però posar-nos les dues, perquè dius, escolta, i jo no vaig a menjar-me el món amb el que m'acaben de dir.
2: Ostres. Aquesta dona, en aquesta entrevista, Rocío Jurado estava a punt de morir-se.
3: Sí, sí, es nota mesos. En tot. Sí, sí, sí.
2: I aquesta frase a mi em sembla meravellosa. Tinc aquest moment de tele gravat d'aquesta frase de la Rocío Jurado quan diu, por la mañana cuando me levanto y miro por la ventana digo, es el espectáculo más grande que existe. Clar que sí,
3: sí,
2: estàs
3: sí.
2: Dins d'ell.
3: Sí, sí, sí. Jo sé,
2: sí. Jo sé que el David, quan vol passar una bona estona, es posa coses com aquesta.
1: Antonio Gala.
4: Buenas sí. noches, señor Gala. Sí.
5: Muy buenas noches, señor Quintero.
4: ¿Cómo ve usted a España en estos momentos?
5: Guapa. Rara, pero guapa.
2: Año 2006.
4: Muy rara.
5: Bastante rara.
4: ¿Pero la ve al borde del desastre?
5: No, eso no. Al borde del desastre ha estado España muchas más veces que ahora y ha estado prácticamente en el desastre. Usted y yo hemos conocido a España en el desastre.
4: Absoluto.
5: Entonces, ahora está, pues, delicada.
4: ¿Aznar cómo la ve tan mal?
5: Pues que mire bien. A lo mejor mirando bien se entera un poco más.
4: Porque usted... ¿A usted el estatuto no le asusta? ¿El estatuto catalán?
5: El catalán. No me asusta. ¿Sabe usted que yo lo he leído a grandes rasgos porque es un poco farragoso y verdaderamente no se puede aceptar tal como está?
2: No es podia fer una conversa, David, amb més altura, d'entrevistat i d'entrevistador. A més, m'agrada perquè agafa Antonio Gala, al qual li pots preguntar per tota la seva obra, no? I li pots preguntar per la seva manera de fer poesia i tal, i li obres amb 5 preguntes disparades així sobre política nacional.
3: Sí, sí, sí.
2: Estatut d'autonomia, los matrimonios homosexuales, Aznar, no sé què... I saps per on entrar-li el convidat. Això és també la saviesa, primer de conèixer el convidat, d'haver-lo estudiat, si no el coneixia, i de...
3: Una complicitat, també, no?
2: Sí, sí, absolutament. Hi ha moments espectaculars. Hi ha moments espectaculars de Jesús Quintero en els seus programes, tant El Loco de la Colina com El Vagamundo, Ratones Colorados. Ratones Colorados, per mi, em sembla, com tu deies, el moment de més eclosió, no?
3: Sí, sí.
2: De televisiva de Jesús
3: sí,
2: Quintero.
3: Sí, sens dubte.
2: Que va tornar a la tele l'any 2006, en aquest moment que estem escoltant, amb El Loco de la Colina.
3: Sí.
2: Un espai que va tenir una única temporada a Televisió Espanyola, 23 emissions, i aquell mateix estiu es van oferir resums d'aquella temporada sota el títol La Noche del Loco i després La Noche de Quintero.
3: Bueno, recordem que es va acabar precipitadament sí. per una entrevista a José María García,
2: sí.
3: que la van censurar. No van voler que s'emitís i allà es va acabar el programa.
2: Això encara passa, dia d'avui. Vull dir, la gent...

de saber que encara hi ha coses censurades. Mira, l'altre dia, i ara parlaré de dos mitjans que ni són ni aquest, però em ve gairebé a col·lació. I em sembla que aquell dia en Basté tenia

0: aquest moment va ser censurat a TV3.
1: Ostres.
0: I en Basté va fer un davantal dient, home, de TV3, que és una televisió amb solera, que té la batalla guanyada, si és que vull dir, no sé com ho va fer venir, que no ha de fer aquestes petiteses, no es pot ser tan petit com això.
1: Totalment.
0: Que talla aquest moment. Doncs això encara passa.
1: Fixa't, eh?
0: A la televisió. S'ha de censurar una paraula que és el nom d'un altre mitjà, no fos cas que
1: de cop i volta la gent se n'enteri, no?, que existeix. Sí. És que,
0: i que se'n vagin a l'altre mitjà a escoltar-te.
1: Sí, sí, sí.
0: Jesús Quintero era un mestre de l'entrevista.
2: Hasta el último momento en que estemos aquí, tener interés, vivir es tener interés todavía y curiosidad. Cuando ya se pierde la curiosidad, ya es que prácticamente uno está vegetando.
3: Porque un periodista es eso, un curioso.
2: Claro, un periodista es un curioso. Y fíjate que yo no he sido nunca, siempre he dicho, me reconozco como defecto, que no soy una persona curiosa, y eso en mi profesión es muy malo. Uh-huh. Y esto lo noto yo, en que cuando yo me relaciono con la gente y me preguntan cosas, y a veces luego yo en mi casa he dicho, habré quedado mal porque yo no me he interesado por saber. Y puedo estar conociendo a personas mucho tiempo y lo que ellos no me han dicho, incluso parejas, lo que ellos no me han dicho a lo mejor, yo no se lo he preguntado. Pero no me lo reconozco como virtud, sino como tú muy bien dices, como periodista, como defecto, ¿no?
0: Es una charrada que tenía María Teresa Campos.
1: Qué interesante.
0: Y me sembla interesante posar això porque crec que un dels adjectius que defineix Quintero és curiós, no? Curiós per la vida de tantes persones tan diferents i sense prejudicis, perquè jo crec que
1: atrevit,
0: avui en
1: sí.
0: dia hi ha molts entrevistadors que els hi toca per obligació o perquè volen ser-ho, que van primer amb unes ínfules de que l'entrevistador ha de ser la notícia.
1: Sí,
0: no,
1: sí, sí.
0: La notícia és l'entrevistat. I vostè no és ningú, és el que fa preguntes, saps? I si les fa des de la cap curiositat, home, doncs vostè té un problema. Perquè, mira, jo dic una cosa, a vegades hi ha persones que em diuen tants anys fa que estàs a la ràdio, no t'agradaria fer una altra cosa, marxar d'allà? I dic no, perquè aprenc cada dia.
1: Totalment.
0: El dia que deixi d'aprendre, sí. Ja em plantejaré.
1: Ja, sí, llavors ja en parlarem, però de moment...
0: Mentrestant, sí. Seguim aquí.
1: I
0: llavors,
1: tant.
0: Jo crec que ell tenia la curiositat fins l'últim dels seus dies,
1: sí, sí, sí.
0: I les ganes d'aprendre de la vida i dels demés, fins a l'últim dels seus moments. I em sembla un personatge interessantíssim, del qual sí, encara hauríem d'estar prenent a dia d'avui, però
1: sí, sí.
0: Per sort tenim els seus ensenyaments a la tele
1: sí.
0: i a la ràdio, sí. Que ens han deixat lliçons de vida, i els que fem aquest ofici, ens han deixat lliçons de com fer bona comunicació, com escoltar bé i com aprendre dels demés.
1: Absolutament, i com bé dius, jo de tant en tant em fico alguna de les seves entrevistes per recordar-me que sempre podem anar una mica més enllà, que sempre podem connectar una mica més i poder aprendre més, no?, de les persones a les que entrevistem o les que tenim en els nostres programes, pel bé de l'audiència i pel nostre propi, perquè quants més coneixements tinguem, millor podrem fer la següent entrevista, o sigui que és fabulós.
0: Absolutament, David. Aquest home que ens ha ensenyat tantes coses del que hem de seguir aprenent el dia avui, m'agradaria acabar, si em permets, amb una frivolitat. Amb una frivolitat de les que ell també feia en els seus programes i que també vestia en aquestes entrevistes. Una xerrada amb Maria Jiménez, amb un cubat al damunt de la taula, un paquet de... no sé de quina marca de tabac, però d'una marca de tabac, i li porta Maruja Díaz a esbarallar-se allà en directe i a cantar les dues en directe. Meravellós.
4: Joder! ¿Se puede?
5: Jodamos para acá si lo vayamos.
4: Buenas. Si no lo que jodemos, sino lo seguidito que lo hacemos.
5: No.
4: Ya, con la cosa, ya
5: Buenas
4: te entiendo.
5: Buenas noches, ahora, mi amor.
6: Buenas noches, María. Bien. ¿Cómo era la de
5: aquella... A quien tú tanto querías, mientras que te convenía esa sigo siendo yo. Aquella que te levantó del suelo, la que te elevó hasta el cielo, esa sigo siendo yo.
6: Dale, María.
5: Vamos. Aquella que te quiso sin medida y en su amor dejó la vida, esa. Esa sigo siendo yo.
4: ¡Arre!
5: Aquella, la que lanzó.